tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Gràcies, per aquest punt del programa. És el moment de conèixer doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que va al nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i Nacionals de la Renfe. Recordem doncs, que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. A la nostra secció, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova de Geltrú per l'última circulació de la línia R2 Sud. D'altra banda, a la R2 Nord, circulació amb demores de mitja hora de mitjana a causa d'una incidència tècnica d'un tren a l'origen. D'altra banda, també a Rodalies Girona, degut als treballs de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, es reprograma l'oferta de les línies R11, RGU i R2 Nord. A més, a Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia R4 entre Terrassa i Manresa, degut als treballs de millora, al qual s'estableix un servei alternatiu per carretera entre 11:15 de la nit i 17:45 de la matinada. A més, a la R3 tenim servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, degut als treballs de millora, que es manté el servei alternatiu actual per carretera o a tota la línia. A més, a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 entre Santa Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, també degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central, emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, a motiu de les obres de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A més, a la R14, també, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garrafa, el servei inicia i finalitza a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona, una incidència que afecta a totes les línies de regionals. A la R15, també, servei ferroviari entre Reus i Mora la Nova, degut als treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. També recordar que per més informació poden contactar amb rodalies.gencat.cat i fins aquí la informació ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, dominat pel sol, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos i mitjos ara al matí. No seran molt abundants i fins i tot aniran a menys entre mig matí i migdia, imposant-se el sol a la tarda amb algun núvol baix per al final del dia. I amb unes temperatures que han pujat, s'han situat en els 16 graus de mínima, i la màxima també pujarà, i avui podrà arribar als 22 graus, amb un aire més sec i amb un ambient una miqueta més recalentat. Això farà també que la mà, que el vent en conjunt sigui variable, amb una miqueta de mestrada del matí, però domini del xaloc al centre del dia, amb algun cop moderat, fent que la mar estigui moguda amb maror la major part del dia. Per demà esperem un temps més variable. Sí que al matí encara farà sol, amb cel clar o poc ennuvolat, però a partir de migdia creixerà ennuvolada i a la tarda el cel estarà més tapat i fins i tot pot caure alguna pluja feble o algun ruixat dispers al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt i amb unes temperatures que baixaran aquesta nit, ja no passaran dels 14 graus, mentre que demà la màxima estarà entre els 21 i 22 amb una humitat més alta. Vents febles en domini el xaloc, com algun com moderat al migdia, i mar una mica moguda entre marejol i maror.

0: I arriba a aquest punt del programa i és el moment de donar pas a la cançó del dia, la qual, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal? Quina cançó es proposes en el dia d'avui?
1: Doncs avui Salvador Dalí compliria 122 anys.
0: Caram.
1: Sí, va néixer el 1904.
0: Mm-hmm.
1: I posem Eugenio Salvador Dalí de Mecano.
0: Ah, mira, molt bé, doncs escolta'm, des d'aquí el felicitem, allà on estigui, des del seu món surrealista.
1: Exacte.
0: I doncs, escolta'm, sempre a la nostra memòria, per la cultura també del nostre país. I també, per cert, va ser Salvador, doncs, no només Dalí, sinó Salvador de la Unió Esportiva Sant Andreu, també, eh? Va fer un quadre que gràcies a ell va salvar el club de futbol.
1: Bueno,
0: doncs des d'aquí, doncs, li dediquem aquest tema musical, d'acord?
1: Perfecte.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Fins demà, un petonador.
0: Fins demà, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar els resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Avui comencem per el que seria l'Eurojackpot del passat divendres, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 3, 17, 18, 31, 41, amb els sols el 6 i el 12. El cuponazo de divendres, el número premiat va ser el 3.708, 03708 de la sèrie 132. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 23, 27, 33, 35, 39, 40, 45, 59, 60, 73, 80, 83 i 84. El sorteig midia, la data premiada és la del 29 de desembre de 2016 amb el 9 de trèvols. I el sueldazo del fin de setmana, el 12.428, 1, 2, 4, 2, 8 de la sèrie 32. El triplex de la 11, el 831, 8, 3, 1. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: A vegades ens interessa deixar clar que volem que una tasca es faci el més aviat possible o com més aviat millor. Envia la carta com més aviat possible o el més aviat millor. Correcte.
3: En aquest sentit, tingueu en compte que per influència del castellà diem expressions que són incorrectes, com abans millor i quan abans millor són expressions calcades del castellà i són incorrectes en català. Surt de la feina com abans millor que m'acompanyaràs al metge. Incorrecte.
2: Surt de la feina el més aviat possible que m'acompanyaràs al metge. Correcte.
3: Acaba la feina quan abans millor perquè ho reclamen. Incorrecte.
2: Acaba la feina com més aviat millor perquè ho reclamen. Correcte.
3: També podem dir acaba la feina tan aviat com puguis perquè ho reclamen. Correcte.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujolcit, situada a l'avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. Repetim, 977 69 27 38.

0: animals que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.

Efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1258 a Corbeil, a l'illa de França, el que representants de Jaume I i Lluís XIV de França signen el Tractat de Corbeil. Seguim al 1561, on un estol de corsaris otomans capitanejats per Ochalí ataquen la vila de Sóller, a Mallorca. Els sollerics, amb ajut dels bunyolins i els aloroners, aconsegueixen repel·lir l'atac, evitar el saqueig i fer fugir l'enemic. Els fets es commemoren anualment el dia de la fira, el segon diumenge de maig i l'endemà del dia del Firó, amb una recreació de moros i cristians. I el 1717, a Cervera, es produeix la fundació de la seva universitat. El 1920, a l'Hospitalet de Llobregat, l'estat espanyol expropia la zona de la Marina de l'Hospitalet de Llobregat que agrega a Barcelona per fer un port franc en terrenys que ara pertanyen a l'autoritat portuària de Barcelona. I el 2020, a Barcelona, Narcís Comadirà guanya el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Estàs escoltant Ràdio Conill, el 107.0.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. No sé què la quarantena dels passatgers espanyols que creuen es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agur s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a GURB, que s'han mobilitzat aquest matí. Han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball, i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa, que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
3: No sé què volia ser de gran.
4: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família, a la llar d'infants al Trenet, a un quart de 6 de la tarda, i sensibilització musical a un quart de 7 del vespre, a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment, a les 5 i mitja de la tarda, a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27, del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
5: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
4: Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit.
6: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17. Estética Jacqueline. Momentos de placer. Masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita.

0: mossèn.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Cunit
1: al 107.0
2: radiocunit.org.

0: I ara sí, arribats a punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar. Doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, eh? Xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó, que tots sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar. I com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit amb majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del Dia, que com sempre tu ets el protagonista, i en agraïment en la vostra participació us en donaré un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat, i també com no, doncs, promocionant tots els productes quilòmetre zero, com ha de ser, clar que sí, eh? Happy birthday to you. Ja ho sabeu, si voleu, doncs comencem a repassar tot el que ens ofereixen els nostres patrocinadors, els quals també tornarem a sortejar aquest divendres. Des d'aquí, doncs, també, com no, felicitar tota la gent a la que li va tocar premi la passada setmana, doncs que ja podeu venir aquí a buscar els vostres tiquets al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Recordeu que els vals que duren al cap de 15 dies i que són personal intransferibles, vals com, per exemple, el de la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic, valorat entre 5 a 20 euros. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de piano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sam Iscalafell, el tall de cabell per home o el rentat i marcat amb secat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony. També tenim el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els vals de 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, també els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones de la Braseria i Pica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara, també tenim el pollastre de brasa del Poll a la Brasa al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, perdó, també tenim el menú per dues persones, és que ja se fa la boca aigua, de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyaire. També tenim la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low, i també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home. Clar que sí. I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. Volem felicitar Sant Anastasio, Antimo, Àtico, Baso, Berta, Bartilia, Cirilo, Demetrio, Diocicello, Dorotea, també Sant Eleuteri, Eliseu, Esteve Màrtir, Evili, Fabi, Florenci, Gangifo, Gualteri, Ignasi, Il·luminat, Justí, Lungí, Mamert, Marià, Mateu, Màxim, Maiolo, Mocio, Ponsi, Pons, Sisi, Susana, Tadeo i Tiziano, que pareix italiano. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí! Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem temes musicals, com aquest que ja comença a sonar per tots vosaltres, de Melodronics, I Can't Stop You. Aprofitem per donar numeret amb el número 1 a Jaume Sanz, amb el número 2 Dolors Ribó, amb el 3 Elvira Pou, amb el 4 Joaquim Gràcia, amb el 5 Montse Ribó, amb el 6 Roger Graells, amb el 7 Francesc Ripoll, amb el 8 Francesc Vives, amb el 9 Manuel Camino, amb el 10 Juan Antonio Iniesta, amb el 11 Eva de la Peña, amb el 12 Encarna Silaga, amb el 13 Zoe Gómez, amb el 14 Fernando Gómez, amb el 15 Juan Pablo Rodríguez, i amb el 16 Josep Macià i amb el 17 Joana Paredes.

Més temes musicals, més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba un tema que ens havia demanat la Nati Calaf, d'Annie Red, a la que tot seguit escoltem per tots vosaltres i que sona d'aquesta manera.

Segur que la recordeu, eh? Doncs bé, aquest tema musical d'El Pecado d'Annie Red ens la demanava Nati Calaf, a la que li donem el número 18 i també li donem numeret a Juan Fernández amb el número 19. Aprofitant també per donar numeret amb el 21 Juana Jiménez, amb el 22 Vicente València, amb el 23 Teresa Cabezas, amb el 24 Maricarme García, amb el 25 Mabel Fontanelles, 26 Fanny Fontanelles, 27 Luis García, 28 Diana García, 29 Alberto Gil i amb el 30 Mónica Gallego.

Tenim més temes musicals i més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba aquest altre tema musical d'Alfred Garcia, Els teus ulls, el que doncs també aprofitem per donar numeret amb el número 20, per cert, Alfred Garcia. I també li donem numeret, atenció, amb el número 31, Renato García, 33, Montse Peris, 34, Jordi Peris, 35, Jessica Méndez, 36, Adrià Méndez, 37, Marta Palomo, 38, Fernando Guerreiro, amb el 39, Manuel López, i amb el número 40, Víctor Carreras.

Seguim amb més peticions musicals, amb més temes dels nostres oients. Ara ens havia demanat aquest tema musical que tot seguit passarem a escoltar per tots vosaltres, de El Canto del Loco. Zapatillas, tema que ens demanava la Maria Maldonado, la que li donem el número 31. I aprofitem també per donar-li numeret també amb el... A veure... Aquí tenim aquí un problema ara. Ara, molt bé. Doncs amb el 41, Toni Caldavila, 42, Silvia Caldavila, 43, Dani Navarro, 44, Ana Fernández, i amb el 45, Paula Luendo. Tenim el 46, Conchi Villegas, 46, Meritxell Llúria, 48, Susana Flores, 49, Sara i Soler, 50, Mercè Rubio, 52, Jesús Pardo, i amb el 52, Francesc Andreu.

Més temes musicals, ara ens arriba un altre tema, en aquest cas no podia faltar en el dia d'avui, i segur que el sabeu, eh? El sap tothom! Natàlia Bada s'endú el número 53 amb el 54 Víctor Escamilla, 55 Isabel Navarro, 56 Eva Espinosa, 57 David Vidal, 58 Lalo Sendra, 59 Ingrid Ortiz, 60 Ángela Santa María, 61 Nòria Sendra, 62 Josep Macià, 63 Joana Paredes, 64 Eva de la Peña, 65 Encana Arcilaga, 66 Zoe Gómez, amb el 66 Fernando Gómez i amb el 68 Juan Pablo Rodríguez. Dime que dediquem a tots els culers. Doncs el Barça campió.

0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
1: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Xurreria Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment.
2: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
2: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar. També Conca de Barberà número 13. Xurreria?
2: Velo.
3: Vale, no t'ho perdis. No perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria?
2: Velo.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Siurany, Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
6: Una dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
7: Les autoritats sanitàries franceses nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
6: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas, a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar

cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. La Marina està morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost, per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Esports amb Xavier Cendra. Una i 11 minutets, ja és el moment d'endinsar-nos amb l'actualitat esportiva, que com sempre ens arriba com cada dilluns, de la mà de la nostra companya, en Xavi Sandra. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Doncs, bueno, avui amb una veu una miqueta...
0: De la saca.
1: Sí, una miqueta. No sé per el motiu. Bueno, sí.
0: El Barça. Ahir
1: va guanyar la seva 29a lliga.
0: Déu-n'hi-do, i a més amb l'etern rival, eh?
1: Sí, la segona de Hansi Flick. Portes anys Flick amb el Barça, ha guanyat dos lligues. Porta Mbappé dos anys amb el Madrid, no ha guanyat res. I a sobre, porta el Paris Saint-Germain dos anys sense Mbappé i ha arribat a les finals de Champions.
0: Sí, sí.
1: És increïble, eh? Qui us va dir fa dos anys quan el Madrid sense Mbappé que venia a guanyar la Champions?
0: I tant.
1: Que això canviaria tant, eh? És increïble, però bueno.
0: Sí, sí.
1: Un partit que hi va durar 20 minuts, o sigui, no va dir gens d'història. El primer gol el va fer Rashford, un gran llançament de falta. Jo crec que Courtois se la va menjar perquè va pel porter, i als 20 minuts una gran jugada

0: per banda esquerra, el Mossadell amb un gran toc a Ferran Torres, que afusia a Courtois, dos a 0 i cap a casa, i a Barça va guanyar a Girona per 7. Gran encerrada de la tradició de la Federació Espanyola,
1: sí,
0: entregant-li la Copa a Barça. Recordem que això abans no es feia, abans no tenies que esperar el primer partit de la temporada següent que fes la Lliga de futbol. Pues si el dia que guanyes la Lliga, pues et donen la Copa. El dia que guanyes la Lliga a casa, eh? O sigui, un pas endavant per la Lliga. Però bueno, una Lliga que ens ha quedat una mica descafeinada, que en tres jornades, el Barça és campió, el Madrid serà segon, el Villarreal tercer, l'Atleti de Madrid quart, i el Betis, recordem que aquest any van 5 equips a la Champions, serà cinquè, ja tenim pràcticament assegurada la Lliga. La Real Societat anirà a l'Europa League com a sisena i el Celta també. Fot una miqueta, s'ha d'equivar a la Conference League i qui serà en el descens. Ara parlarem una miqueta. Recordem perquè avui, per acabar per amb el Barça, avui a les 5 de la tarda hi ha la Rua del Barça.
1: Mm-hmm.
0: Surten del Camp Nou, com per travessar de les Corts, baixen per Balmes, arriben a Passeig de Gràcia i després en tornem un altre cop fins al Camp Nou. Això per la Barça que ja pues pot donar la temporada per tancada, perquè encara queden tres partits ja, són tres partits de costellada. L'únic objectiu és arribar als 100 punts, però jo crec que a tres setmanes d'anar-te'n al Mundial no arriscaran els jugadors del Barça a tindre cap lesió, i el Barça guanyarà per deixarà punts al final de Lliga, i veurem què passa. La cosa està més complicada per entre dos catalans. Avui juga el Girona al camp del Rayo. El Girona
1: sí.
0: Està un punt per sobre del descens. Té un partit, jo crec que bastant còmode per guanyar avui i pràcticament assegurar-se la salvació. Per què? Perquè el Rayo va guanyar el dijous a Estrasburg 0-1 i jugarà la final de la Conference League. El Rayo Vallecano jugarà la final d'una competició europea. L'únic equip madrileny i l'únic equip espanyol aquest any jugarà a principi de temporada que el Rayo fos el que jugarés una competició europea. Pues, el Girona té una oportunitat única aquesta nit de guanyar el Rayo Vallecano i pràcticament fer un pas decisiu. Li faltaria sumar un puntet més, que seria un pas molt important per la salvació, una salvació que seria complicat bastant. I el que serà complicat molt és a l'Espanyol, un Espanyol que porta tota la segona volta sense guanyar un partit. No guanya des del 20 de fa... des del 20 de... anava a cinquè a la Lliga per jugar Champions i ara mateix està un punt per sobre del descens. Que si l'Espanyol no guanya un partit i no aconsegueix 4 punts en 9 jornades, en els 3 partits que queda, t'ha aconseguit 4 punts de 9 possibles, l'Espanyol és la segona, eh? O sigui, és un cataclisme brutal. O sigui, jo mai havia vist en ma vida un equip amb aquesta mala ratxa. L'altre dia, per exemple, guanyava 0-1 al camp de Sevilla a 7 minuts del final, el porter va passar el primer gol i el segon gol, però bueno, va ser una roda d'arbitre perquè van fora de banda, la van treure amb el peu, ningú va parar la jugada i en el temps de fallir però li va fer el segon gol. Veurem en què passa, però un moment molt delicat per l'Espanyol. Aviam si surt cap endavant. I aquesta setmana tenim motos amb un maló i no correrà amb el Márquez, que avui han operat del turmell i de l'espatlla. Es va caure la cursa del dissabte a Riman i el diumenge es va parar a Madrid. I es perdran tots 5 grans premis de Catalunya, el damunt valor no estava al màquet. Victòria per Jorge Martín, el primer madrileny que l'any passat va trencar-se totes les parts del cos que es podia trencar i apenas va poder córrer, que aquest any està aspirant a guanyar el Mundial. És el favorit, el Marc Márquez fora de combat pràcticament en totes les curses, però Jorge Martín pues, està brillant amb llum pròpia. I, bueno, el Reus va jugar partit d'anada per pujar a primera federació. Va empatar 0-0 a casa amb l'Orense, amb un robatori increïble, perquè li van fer un penal de llibre que l'àrbitre no va pitar, però bueno. I el Barça d'hoquei va jugar a la final de la Copa d'Europa d'hoquei a Portugal contra el Porto, no va poder guanyar, va perdre 3-1. Amb un arbitratge bastant lamentable, ja m'entendria que va ser un arbitratge molt, molt dolent. I poc abans, una última notícia. Carlos Alcaraz no jugarà al Gran Slam de Roland Garros. Això farà que Sinner guanya tots els torneigs. Quan és Alcaraz, no ha fet ni més el seu número. I fins aquí tot l'esport d'aquesta setmana, Jaume.
1: Molt bé, perfecte.
0: Poca cosa més a destacar, ja pràcticament esperar ja que comença el Mundial.
1: Sí, oi? Quan comença el Mundial?
0: Pues... Si em dones un segon, t'ho dic, espera't. Mira, certament, si em dones... Ho tinc aquí apuntat, espera't un segon, eh?
1: Uh-huh.
0: Allà. El partit inaugural sé que és Mèxic. Sé que el partit inaugural és un Mèxic, Sud-àfrica o alguna així. Allà si podem entrar a veure-ho. Comença a l'11 de juny, o sigui, un mes exacte queda, eh? I el primer partit del Mundial és un Mèxic-Sud-àfrica.
1: Uh-huh.
0: Apassionant. Mèxic-Sud-àfrica a les 9 de la nit. Els grans, Espanya, per exemple, el primer partit d'un equip gran al Mundial el tindrem el dia 14 a les 12 de la nit, que juga Brasil contra Marroc, i Espanya que debuta tard, eh? Debuta el 15 de juny a les 5 de Cabo Verde. Hi ha molts partits que seran bastant infumables, la primera fase, però bueno. O sigui, clar, 40 i pico seleccions que hi ha, pues, no pots estar una altra cosa.
1: Uh-huh.
0: I ja està, ja, home, poden ser més a destacar.
1: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Xavier Cendra, que vagi tot molt bé. Si tu vols, ens tornem a escoltar en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
0: Molt bé, Jaume, una abraçada.
1: Una abraçada, adéu-siau, bon dia.
0: Bon dia.
1: I fins aquí l'actualitat esportiva. Com sempre, ens arriba de la mà la nostra companya, en Xavier Cendra. Més informació amb el seu programa Saque de Banda, que podeu sintonitzar tots els dilluns a partir de les 10.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un cert...
2: Ràdio Cunit, el 107.0.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble. Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Ràdio Cunit. El 107.0.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dilluns, dia 11 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens.

comencem, doncs, per informacions relatives a aquest ple municipal extraordinari que ha tingut lloc doncs, avui a les 9 del matí, el qual hem fet la retransmissió en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cuny, del qual ja podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocuny.cat i també a les nostres xarxes socials. Avui s'ha celebrat una sessió extraordinària del ple municipal amb l'aprovació de l'únic punt de l'ordre del dia, concretament al qual s'han resolt les al·legacions desestimant-les presentades a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 6 de 2026 i aprovació definitiva de la mateixa. Recordem que podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat. Però encara tenim més notícies. Ha començat l'asfaltat dels camins d'accés a Rosers i Costa Cunit, el qual tindrà lloc des de demà i fins al 14 de maig. Des de la Diputació de Tarragona s'estan executant treballs de manteniment dels camins d'accés a Costa Cunit i Rosers. Els treballs d'asfaltat estan programats pels dies 12, 13 i 14 de maig. La previsió és que durant aquests 3 dies es pugui executar tot el tram del camí de Masies a Costa Cunit i que dijous, dia 14, ja es pugui començar el camí del Rosers, el que s'iniciaria des de la part superior. En dos casos, les obres estaran degudament senyalitzades i s'habilitarà pas alternatiu de trànsit. L'horari dels treballs es preveu de 8 del matí a 6 de la tarda. De cara a la setmana del 18 de maig, es realitzarà previsiblement la resta del camí dels Rosers que quedi pendent d'aquesta actuació, al qual s'informarà quan obtinguem més informació. I la Fundació Pere Tarrés impulsa a Cunit un certificat professional en atenció sociosanitària. I és que la Fundació Pere Tarrés, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, ofereix un certificat professional adreçat a persones interessades a treballar donant suport a persones dependents en el seu dia a dia dins d'institucions socials. La formació permet adquirir competències per oferir una atenció de qualitat aplicant estratègies d'autonomia personal, suport emocional, intervenció sociosanitària en coordinació amb equips interdisciplinaris. Es tracta d'una proposta amb un enfocament pràctic i amb alta inserció laboral dins de l'àmbit de la dependència. Aquest certificat ja incorpora l'aplicació del Reial Decret 659/2023, que integra les hores pràctiques dins dels mòduls teòrics dels certificats professionals. Les pràctiques a l'empresa es realitzaran al final de la formació i la titulació no es podrà obtenir fins a haver-les completat. Tampoc hi haurà acreditació parcial. Les persones interessades poden obtenir doncs, més informació a la web de la Pere Tarrés o escanejant el codi QR informatiu.

0: però encara tenim més notícies. I és doncs que Cunit s'ha sumat a la celebració del Dia d'Europa il·luminant de blau la façana de l'Ajuntament aquest passat dia 9 de maig, Dia d'Europa, simbolitzant el compromís amb la integració europea i la pau a través de la cooperació. I marxem a Eix Diari. Avui, doncs, Rodalies torna a ser de pagament, doncs, amb un 96% del servei recuperat i després de 3 mesos de gratuïtat. Els usuaris reclamen millores abans de recuperar les tarifes i continuen denunciant incidències del servei, el qual encara està molt afectat. I és que Rodalies torna a ser de pagament, doncs, des d'aquest passat dissabte, després de 3 mesos i mig de gratuïtat decretada arran de les afectacions provocades per l'accident ferroviari de Gelida. Amb un 96% del servei ja recuperat, els usuaris reclamen millores abans de tornar a les tarifes habituals. Fins que no funcioni bé, correctament, hauríem d'allargar el servei gratuït, assegura la Maria, després d'explicar un trajecte gairebé nefast entre Arc de Triomf i Badalona. Altres viatgers admeten que la mesura no els interpel·la perquè intenten evitar el tren sempre que poden. És el cas de Neus, veïna de Cerdanyola, que explica que habitualment opta per l'autobús per desplaçar-se a Barcelona, per tots els problemes que hi ha a Rodalies. Un altre cas és el de Dominic, veí de Sitges, que utilitza el corredor sud de manera habitual per arribar a Barcelona. Segons ell, el servei recentment no ha anat molt bé, una situació que considera agreujada per les obres als túnels del Garraf i les limitacions al tram sud de la xarxa. El retorn de les tarifes arriba després de més de 3 mesos de gratuïtat decretada per la Generalitat per compensar la gran quantitat d'obres i afectacions que es van començar a implementar arran del temporal de finals de gener i l'accident mortal de Gelida, on va morir un maquinista en pràctiques. Així, doncs, a partir d'aquest dissabte passat, doncs, tornen a estar vigents els abonaments recurrents i els títols habituals de Rodalies i mitjana distància, on avui és el primer dia laborable el que s'ha posat a terme. En aquest context, la plataforma Dignitat a les Vies considera desencertat que Rodalies torni a ser de pagament davant de la poca fiabilitat del servei i recorda que continuen les obres a la zona de Regional Sud i les incidències a les línies R2 Sud. Així mateix, l'entitat ha lamentat en una publicació a X que aquest matí els usuaris han tingut problemes també amb l'ampliació dels dies restants dels abonaments mensuals i de l'abonament únic, una incidència que s'ha resolt a primera hora de la tarda del passat dissabte. I marxem al Diari de Tarragona, on tenim 8 ferits en un accident a la C31 a Cubelles. Una de les víctimes segueix en estat crític i ha sigut evacuada a l'Hospital de Bellvitge. 8 persones van resultar ferides de diferent gravetat en un accident a la carretera, a la C31, a Cubelles. Un dels ferits segueix en estat crític i d'altres 5 greus i 2 més menys greus. L'accident va ocórrer a les 6 de la matinada d'aquest diumenge a l'altura del polígon de les Salines. El sistema d'emergències mèdiques va desplaçar a la zona 10 ambulàncies per atendre els 8 ferits. Un d'ells, un home en estat crític, el qual ha sigut evacuat a l'Hospital de Bellvitge, i la resta han sigut, doncs, portats als centres sanitaris de Sant Camil, Vilafranca, Joan 23, Santa Tecla i Vall d'Hebron. I durant aquest passat dia 9 de maig es va celebrar al pavelló universitari de Granada, al campus universitari de Fuentebuena, el campionat d'Espanya de taekwondo universitari, el major campionat i més important per als nostres estudiants més avantatjats. En aquesta ocasió, David Lorente ha estat present en aquest esdeveniment esportiu per demostrar que segueix en plena forma i donant el millor de si mateix, tot i que és una de les competències i de les competicions més exigents a nivell universitari. En aquesta competició, David Lorente ha aconseguit imposar el seu ritme als demés competidors, aconseguint desfer-se dels seus rivals en els diferents creuaments que ha tingut que superar, trobant-se amb bones sensacions en aquesta competició. Finalment, David va poder classificar-se per la final d'aquest prestigiós campionat universitari, al qual es va jugar el seu, no sé, contra un gran rival. Una final molt disputada, d'on David va donar tot per obtenir la victòria, però no va poder ser. David va perdre per als punts i es va portar, doncs, en porta per Cunit una medalla de plata molt valorada per tots nosaltres. Des del Club Taekwondo Millo Cunit, volen felicitar a David per aquesta gran actuació que ha realitzat en el Campionat d'Espanya Universitari, al qual se li dona gràcies per la seva gran aportació a l'esport i també al mateix club Taekwondo Millo Cunit. Al qual des d'aquí, doncs, també felicitem per un altre èxit d'aquest fantàstic club esportiu del nostre poble. Però encara tenim més notícies. Prepareu els cascs i les ganes de rememorar gestes històriques. El pròxim dissabte, dia 16 de maig, Cunit es converteix en la capital del ciclisme amb una jornada única que combina nostàlgia, reconeixements i la presència de grans figures d'aquest esport. Organitzat per l'Ajuntament de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i el Club Ciclista Cunit, el que l'acte promet ser un punt de trobada inoblidable per aficionats i professionals. Recordeu, aquest dissabte, dia 16 de maig, a les 11 del matí, a la Biblioteca de Cunit, un homenatge a la llegenda Pedro Torres, un plat fort de la jornada al qual serà l'homenatge de Pedro Torres, una figura cabdal del nostre ciclisme. Enguany celebrem, doncs, el 53è aniversari de la seva gran fita, el qual es va coronar com a guanyador de la muntanya al Tour de França de 1973. Una oportunitat d'or per agrair-li el seu llegat i compartir records amb un autèntic mite de les etapes d'altitud. Per als amants del col·leccionisme i la història, la Biblioteca de Cunit acollirà l'exposició exclusiva de mallots històrics, bicicletes clàssiques i records personals dels tours de 1976 i 1977, i també comptarem amb projeccions especials com vídeos inèdits o resums dels mítics tours del 1959 al 1973. L'acte comptarà amb una taula rodona i presència de personalitats de primer nivell del món del ciclisme professional, excorredors i directors com Xavier Florencio, director del Baran Victorious, Pedro Torres, Francesc León, Exquelme, Xavier Duc, Exclass, i Núria Florencio, selecció espanyola femenina. Institucions i organitzacions com Rubén Peris, president de la Volta, i també de la IOC, Víctor Mur, secretari general de la Volta, i Salvador Vigues, Federació Catalana de Ciclisme. No t'ho perdis, tant si ets un ciclista actiu com si ets un apassionat de les històries de carretera i esforç, vine a compartir aquesta matinal, doncs, amb nosaltres. T'hi esperem. Un acte al qual organitza també el que seria el Club Ciclista de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i l'Ajuntament de Cunit. I també sobre el termini per a presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infants municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció, cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. En aquest enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, podeu consultar també l'oferta inicial de places a les llars d'infants municipals per al curs vinent. A partir del dia 8 de maig, doncs des d'aquest passat divendres, a la pàgina web de l'Ajuntament podeu trobar també l'enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I a partir d'aquesta setmana passada, l'Ajuntament de Cunit va implementar una modificació en el calendari del servei de recollida selectiva porta a porta amb l'objectiu de continuar millorant els índexs de reciclatge i adaptar el sistema a les necessitats reals detectades al municipi. La principal novetat és l'increment d'un dia de recollida de la fracció orgànica i també d'envasos lleugers, dues de les fraccions que registren un major volum de generació a les llars i que requereixen d'una freqüència més elevada per facilitar-ne una correcta separació i evitar acumulacions. El canvi és els dijous en comptes de paper i cartró, quan la recollirà orgànica i envasos. Per fer possible aquesta millora, els dijous, que fins ara estaven destinats a la recollida de cartró, aquesta fracció quedarà substituïda per la recollida d'orgànica i envasos, reforçant així el servei en aquestes fraccions que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania. A més freqüència de pas en matèria orgànica i envasos, es pretén doncs millorar la qualitat de la separació, reduint impropis i incrementant el percentatge global de reciclatge. Una aposta per un reciclatge més eficaç. El regidor de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics, el senyor José Manuel Cavada, destaca que amb el porta a porta hem posat Cunit al capdavant del reciclatge a Catalunya, sent un exemple per a altres municipis en les mateixes característiques, una fita sòlida entre tots i totes. La recollida porta a porta s'ha consolidat a Cunit com a una eina clau per avançar cap a una gestió més responsable del residu. Aquesta actualització del calendari vol donar resposta a les necessitats actuals del municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin reciclar amb més comoditat i eficàcia. Amb aquesta mesura, Cunit continua fent passos ferms cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient. I el Centre iFactory Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació i els dispositius del teu negoci, adreçat a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, i es celebrarà el proper dilluns, dia 18 de maig, de 12 del migdia a 2 a les instal·lacions de l'iFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forns.le. Per més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 de matí a 2 de migdia o bé també a l'adreça Avinguda Tarragona 149-151 al telèfon 977-67-40-80 977-67-40-80 amb l'extensió 316 o al correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'enmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 12 de maig en horari de 9:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com a ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà a les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment, on l'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'Escola de Música de Cunit també obre el període de preinscripció per al curs vinent i organitza diverses jornades de portes obertes i reunions informatives adreçades a famílies, infants, joves i adults interessats en la formació musical. L'escola ofereix una proposta educativa àmplia i adaptada a totes les edats amb activitats com música en família de 0 a 2 anys, sensibilització musical de 13 a 15, música viva, creativitat, conjunts musicals i classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. També impulsa el projecte de bandes musicals extraescolars als centres educatius del municipi i a l'institut. El període de preinscripció està oberta fins al 17 de maig i les inscripcions es realitzaran directament amb l'Escola de Música de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca la importància de l'oferta formativa de l'Escola de Música com a espai de descoberta, creativitat i desenvolupament personal per infants, joves i adults del municipi, així com el valor dels projectes musicals als centres educatius. Per més informació es pot consultar al web www.escolacontra.cat o contactar amb la secretaria a secretaria@escolacontra.cat o bé al 608-987-287, 608-987-287. L'Escola de Música de Cunit convida a tota la ciutadania a participar en les jornades informatives i a conèixer de prop la seva oferta formativa. I la Ruta del Xató tanca la temporada a Cunit amb una cloenda marcada pel territori i el factor humà. Jessamí Caramés declara que més enllà del plat el que defineix la ruta és la gent que la fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició. I és que la Ruta del Xató ha celebrat aquesta passada setmana l'acte de cloenda de la temporada 2025-2026 a Cunit, en una jornada que va reunir autoritats, restauradors i representants del sector turístic i gastronòmic, on l'esdeveniment va posar punt i final a una edició marcada per l'alta participació i la consolidació del projecte com una de les iniciatives gastronòmiques de referència al territori. L'alcalde, Jaume Cassanyes, ha donat la benvinguda institucional destacant el paper de la gastronomia com a motor cultural i turístic, així com la importància d'acollir la cloenda en un municipi implicat activament en la ruta. El president de la Ruta del Xató, Jordi Gasol, va fer balanç de la temporada subratllant la implicació dels municipis participants, restauradors i cellers, així com l'impacte positiu assolit en els àmbits gastronòmics, turístics i mediàtics. Gasol va remarcar especialment el valor del treball conjunt entre els diferents agents implicats, destacant la continuïtat i solidesa d'un projecte que es reforça any rere any. Un dels moments centrals de l'acte va estar la intervenció de l'ambaixadora de la Ruta del Xató, Jessamí Caramés, que va oferir una visió personal i experiencial del seu recorregut pels municipis participants. Caramés ha posat en valor la riquesa gastronòmica del territori i, sobretot, el paper de les persones que hi ha darrere del xató. Més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que la fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició, ha afirmat. L'ambaixadora també ha destacat la capacitat del xató per explicar el territori com una expressió de cultura i identitat compartida, així com la diversitat d'intervencions del plat als diferents municipis que, segons ha assenyalat, enriqueix la ruta sense perdre'n l'essència. Durant la seva intervenció, ha posat èmfasi en el component humà del projecte, després d'haver conegut de prop restauradors i productors fortament vinculats al territori i al producte local. Com a reconeixement a la seva tasca, que a més ha rebut un morter, símbol tradicional de l'elaboració del xató. La Cloenda va finalitzar amb una degustació gastronòmica i un espai de networking entre professionals del sector en un ambient distès que va servir per reforçar vincles i compartir experiències. La ruta, la temporada 2025-2026, es tanca doncs amb resultats positius i amb la voluntat de continuar impulsant la ruta del Xató com una iniciativa que combina gastronomia, turisme i identitat territorial. El projecte reafirma així el seu paper com a plataforma de promoció del producte local i de posada en valor del patrimoni culinari del Gran Penedès. La Ruta del Xató és una iniciativa turística i gastronòmica que agrupa municipis de comarques com l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf amb l'objectiu de promocionar el territori a través del seu plat més emblemàtic, el Xató. Estretament vinculada als vins de la denominació d'origen penedès, la Ruta ofereix també cada any més de 200 propostes que combinen gastronomia, cultura, natura i enoturisme. El projecte també compta amb la implicació de diversos ajuntaments i gremis d'hostaleria del territori, entre els quals els de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Calafell, Cubelles, Sant Pere de Ribes o la Bisbal del Penedès, consolidant-se com un projecte col·lectiu de referència al país. I també Cunit acollirà els propers dies 16 i 17 de maig una celebració de cultura contemporània sota la direcció del reconegut grafiter cunitenc J. Pain amb murals de gran format, música en directe i tallers familiars. Cunit està preparant una jornada de color i creativitat amb l'Art Week 2026, un festival que neix amb l'objectiu de transformar l'espai públic i apropar l'art urbà de tota la ciutadania. Del 12 al 16 de maig, els artistes internacionals Cristian Sassa i Layon pintaran dos murals de grans dimensions amb temàtica inspirada en la identitat de Cunit que quedaran com a patrimoni artístic permanent. El plat fort del festival arribarà aquest cap de setmana al Passeig Marítim. Pintura en viu, artistes internacionals pintaran sobre estructures en forma de cub, creant una obra col·lectiva al moment. Battle Royale, competició de graffiti en viu, on els escriptors pintaran sobre grans llenços seguint les consignes del públic i lluitant pel trofeu. I una exposició escolar, treballs dels alumnes de l'Institut Ernest Joaquim Martí, creats un mes abans, als quals estaran exposats. L'escenari musical comptarà amb la presència de Kamikaze, Kiki Sound, membre del mític grup Club de los Poetas Violentos i pioner del hip-hop a Espanya. També participaran Urtica Sound, DJ Format C, France 454 i Epa Crew, oferint rap, reggae, funky i dancehall durant tot el dia. Art Week 2026 és un festival per tothom. Hi haurà una zona de tallers familiars per aprendre a fer grafitis, personalitzar gorres, pintar tote bags o pintar cares. A més, el festival disposarà de food trucks, barres amb concerts i amb comerç local i mercat artístic, amb obres dels autors i exposicions complementàries de taula, de skate i toy art. Art Week 2026, impulsat pel cunitenc J. Pain, és una aposta gratuïta i inclusiva per fer de l'art, una eina social i educativa. Però encara tenim més notícies, i és que avui torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal, on a les 9 de la nit els veterans del Club de Futbol Cunit s'afrontaran al Futbol Club Hollander. A la mateixa hora, Casa Manolo Club de Futbol vs l'Alachi Futbol Club en categoria veterans. I a les 10 de la nit, i a la mateixa categoria, los Palestinos vs l'Atlètic Cunit i el Vina United vs la Survivors. A més, demà dimarts, dia 12 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el Club de Robòtica a càrrec de FunLab. En aquesta sessió, els participants faran la creació d'un joc tipus Geometry Dash amb Scratch, una activitat adreçada a infants d'entre 8 i 12 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. També tenim l'espai de cuina per a joves. Aquest espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per a aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes, de 6:15 de la tarda, tots els dijous, doncs aquest proper dia 14 de maig i també el 18 de juny, a l'Espai Jove. Una activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I aquest divendres, dia 15 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal conduïda per la coach Esther Massaguer. Un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta sessió comentarem i aprofundirem en el llibre El problema de ser massa bo, de Xavier Guix. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda que el proper dia 21 de maig la Biblioteca Casa Nova de Segur acollirà la presentació del llibre Després de la mort, de Maria Sillan, en un acte conjunt del Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Consell Comarcal del Baix Penedès i el SAI Calafell. L'activitat s'emmarca en la commemoració del Dia de la Visibilitat Lèsbica, celebrat el passat 26 d'abril, i comptarà amb la presència de l'autora, amb qui es compartirà un espai de conversa i debat posterior. El 21 de maig, a 2:15 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova de Segur. Us hi esperem per continuar generant espais de visibilitat, reflexió i diversitat del Baix Penedès. I també ja tenim el programa complet de la jornada sobre l'eclipsi solar total 2026 al Baix Penedès. El pròxim divendres, dia 15 de maig, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà una jornada pensada per entendre, anticipar i aprofitar una oportunitat única pel territori. De 11 del matí a 2 del migdia a Calafell durem el matí, el que comptarem amb una ponència inaugural amb Aleix Roig, del Parc Astronòmic de Prades, taula rodona amb experts en turisme, astronomia i divulgació, debat obert amb professionals i agents del territori. I parlarem de com l'eclipsi del 12 d'agost pot esdevenir una palanca real per al desenvolupament econòmic, el posicionament del Baix Penedès i la generació d'oportunitats en sectors estratègics. Una jornada oberta a empreses, administracions i persones interessades en el futur del territori. Més inscripcions també al Consell Comarcal del Baix Penedès. I també recordem, i parlant del Consell Comarcal, que el passat dimarts va tenir lloc dins de l'espai Baix Penedès el dia de Ràdio Cunit una conversa amb Núria González, gerent del Consell Comarcal del Baix Penedès, on durant l'entrevista van parlar de temes d'actualitat que afecten directament la ciutadania. La gestió dels certificats de vulnerabilitat en el marc del procés de regularització, l'ampliació del termini per sol·licitar els ajuts al lloguer i la jornada del pròxim dia 15 de maig sobre l'eclipsi solar total, una oportunitat estratègica pel territori. Una conversa clara i útil per entendre millor aquests serveis i projectes, al qual podeu escoltar l'entrevista sencera en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Recordeu, doncs, que aquest programa Baix Penedès al dia el podeu sintonitzar tots els dimarts a partir de 9:45 del matí, el qual organitza el Consell Comarcal de Baix Penedès i, a banda de Ràdio Cunit, també i connecten la resta de les 5 emissores de la nostra comarca en aquest espai que es fa conjunt a través dels micròfons de Ràdio Cunit. També recordem que ja podeu també presentar la sol·licitud de transport escolar infantil de primària i ESO i estudis postobligatoris, on el termini ordinari de presentació de les sol·licituds doncs finalitzarà el 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça per l'inici de curs. La presentació telemàtica és a través de l'enllaç baixpenedès.cat i de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès a la plaça del centre número 5 de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Els horaris de les rutes i parades que consten a la web són les vigents del curs 2025-2026. Aquestes poden ser susceptibles de canvis abans de l'inici del curs per les necessitats del servei. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius doncs no podran fer ús del primer dia i han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I acabem en el món del vi, acabem, marxem al 3 de 8, el qual Pere Llopart reclama al Parlament suport institucional per al Corpinat. El president de la marca col·lectiva explica els objectius de l'activitat i del projecte. A més, tenim reconeixement internacional per Josep Maria Albet i Carlos Esteve, millor viticultor i llegenda del sector, respectivament, a la Catalunya Especial Report 2026. I l'Associació de Viticultors del Penedès vol liderar el canvi en un moment decisiu per al Cava. L'acte central de campanya és a Giró de Gorner. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, al qual a continuació ens ofereix el temps. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, dominat pel sol, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos i mitjos ara al matí. No seran molt abundants i fins i tot aniran a menys entre mig matí i migdia, imposant-se el sol a la tarda amb algun núvol baix per al final del dia, i amb unes temperatures que han pujat, s'han situat en els 16 graus de mínima, i la màxima també pujarà, i avui podrà arribar als 22 graus, amb un aire més sec i amb un ambient una miqueta més recalentat. Això farà també que la mà, que el vent en conjunt sigui variable, amb una miqueta de mestrada del matí, però domini del xaloc que al centre del dia, amb algun cop moderat, fent que la mar estigui moguda amb maró la major part del dia. Per demà esperem un temps més variable. Sí que al matí encara farà sol, amb cel clar poc ennubulat, però a partir de migdia creixerà ennubulada i a la tarda el cel estarà més tapat i fins i tot pot caure alguna pluja feble o algun ruixat dispers al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt, i amb unes temperatures que baixaran aquesta nit, ja no passaran dels 14 graus, mentre que demà la màxima estarà entre els 21 i 22, amb una humitat més alta. Vents febles en domini del xaloc, com algun com moderat al migdia, i mar una mica moguda entre marejol i maró.

0: música electrònica des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai Monotrònic amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
1: Hola amics i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia que quan el fem els dilluns de 8 a 9 del vespre en directe i en repetició de diumenge a dilluns de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
2: Que sube la marea y esto no da más de sí.
3: Soc Ivan Ullac, el teu DJ particular. Em vull anunciar que tots els dilluns de 8 a 10 del matí estaré a les ondes d'aquí, d'aquesta gran casa de Ràdio Cunit, amb el programa Disco Fans. Sí, sí, Disco Fans, on la música es pot escoltar. Recorda, Disco Fans, tots els dilluns i en canvi de fusió els diumenges de 1 a 3 de la tarda. Bueno, espero que m'escolteu. Una abraçada a tots i ens veiem.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
9: Cunit al dia.
8: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
9: Cunit al dia.
8: Amb Jaume Asens.
0: Atenció! Tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre... Pop Music.
10: Un programa que dirige y presenta Ivan Uriac. Dos horitas contigo, la mejor de la música pop, tanto de nuestro país como de fuera. Podrás volver a escuchar todos aquellos éxitos

Corinthians.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
3: Eiti, amb Núria Ruiz.
4: A Ràdio Cunit.
3: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
5: Jorleni.
6: Candy G.
7: I Lucho M. Somos
8: los Black and White
7: y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
8: Black and White
7: en Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Casas. Jordi Casas.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis les femmes migrées.
4: Ich bin migrierte Frauen.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشي نيرين تيني.
7: Sono donne migrati.
8: 私は移行された女性です。
9: I migrated women.
10: Estou mulheres migrantes.
11: Nish tamrat tamhazar.
2: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
2: A Ràdio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
13: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
12: La CDteca, con Karen Iles.
14: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de Remenja, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
15: Ràdio Cunit.
16: Al 107.0. Ràdio Cunit.
15: 107.0.
16: radiocunit.org.
17: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80.
18: Ei, ei.
17: Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
18: Ei, ei.
12: Eiti, amb Núria Ruiz.
17: A Ràdio Cunit.
12: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
19: John Lenny,
20: Candy
21: y Lucho en Somos
22: los Black and White.
21: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
22: Black and White.
21: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
23: Cocodril Club.
24: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
25: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.

0: knows you.
1: En 1982, Imagination nos cantaba Musical Lights.

0: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig fer. No perdis la sintonia.
1: Amb Albert Malla.
2: Barcelona és ràdio. És divendres 14 de març del 2008 i és el CD 46. L'agost del 1986, quan definitivament vaig deixar l'emissora de les Rambles i després el temps em va demostrar que per no tornar mai més a treballar amb ella, vaig buidar la meva taquilla, que això sí que ho tenien, eh? Taquilles grans on ens guardàvem les coses que havien format part dels nostres programes, com petits tresors, per si un cas, per si en alguna altra ocasió els podíem utilitzar. Hi havia no gaires, perquè anaven molt buscades, algunes cintes de bobina oberta, mig d'amagat, perquè allà gairebé totes les cintes es regravaven, es reciclaven, no?, perquè eren molt cares. Però sobretot les petites, les que duraven poc, doncs mira, te les deixaven guardar en jingles i coses. I han arribat fins als nostres dies, i a través del Revox, que encara funciona, perquè aquells aparells eren cars, però realment duraven molt, com els plats, com els tècnics, doncs podem escoltar, gràcies a ells, algunes coses que jo no recordava haver fet, com un espai d'emergència de la Maitri amb l'humorista Ramon, col·laborador habitual del nostre programa Despertador, La Mañana és Nuestra. Emergència per què? Per si algun dia ella no hi era, o si faltava jo, o si eren vacances... No ho sé, no ho recordo. Però el que sí que estic comprovant...

0: Hola, muy buenas tardes. En el momento de comenzar nuestro informativo de las dos, Francesc Novell se encuentra al control del sonido, Carmen Roldán hablándoles. Casi solucionados los incendios de la provincia. En Tarrasa, un pequeño brote en Las Fonts fue sofocado esta mañana rápidamente.
1: M'estic recordant de tantes coses. Era fantàstic treballar amb aquella gent a Ràdio Terrassa en aquell temps en el que vam coincidir amb tantes il·lusions. Ara, per exemple, escoltant la Carme Roldán, després, quan va deixar la ràdio, la veia per TV3 com a corresponsal a Madrid. Ara fa molt de temps que no tinc notícies seves. Però ella, en aquest tall d'àudio que acabem d'escoltar, deia que en l'informatiu havia participat també en Francesc Novell. I resulta que el paio fa poques setmanes que té un blog on diu que anirà penjant cosetes que en el seu moment es va guardar de Ràdio Terrassa i de Ràdio Club 25. De moment hi han dues des de fa molt de temps, es veu que no ha tingut temps de renovar-les, però és la segona vegada que posaré coses que jo no havia guardat en el seu moment. La primera, ja us ho he explicat fa unes hores, que eren unes bobines i unes cintes de casset que em va passar Antoni Mascaró. Bé, no sé quanta gent visitarà aquest blog, però coincideix amb un altre discjòquei que no va tenir el gust de conèixer de Ràdio Club 25, que ara que ha desaparegut perquè l'ha comprat el grup Kiss, doncs resulta que està fent Ràdio Club 25 per internet, a canvi de res, perquè ni té publicitat, posa una música collonuda, i això sí, li ha tret el 25 per no tenir problemes de registre de marca i només es diu Ràdio Club. Hi ha molta gent que deixa els seus missatges felicitant-lo, però també insistint en que seria bo que sortís per FM, esclar. I és que la ràdio per internet ens està fent guanyar oients joves, sobretot, però quan només es pot sentir per internet també és una gaita, perquè, clar, no pots anar amunt i avall amb l'ordinador ni escoltar-lo al cotxe. Però, en fi, escoltem aquestes dues coses que ha penjat la blog d'en Francesc Novell, que són la careta d'entrada de Carajillo Estéreo, amb les veus de Josep Maria Francino, el nostre estimat cap de programes, i en Xavi Salillas, el fill del director.

0: Carajillo Estéreo.
1: Jazz, rock y todo lo demás en
0: Carajillo Estéreo.
2: És veritat, no recordava aquesta frase que en el seu moment va ser famosa. Jazz, rock i tot lo demás. Hi ha una altra gent que el penjat a internet del Carajillo Estéreo.
0: Radio Club 25, Terrassa.
1: Carajillo Estéreo.
2: Quan un s'escolta a si mateix i més o menys reconeix la seva veu, però no recorda en absolut haver fet allò o haver dit allò, té una sensació estranya, com la que jo vaig tenir a l'escoltar-me al costat del mateix Francesc Novell que ha penjat això, tancant les emissions de Radio Club 25, perquè recordem que llavors, estem parlant de principis dels 80, tret de Ràdio Nacional d'Espanya, totes les emissores a la nit plegaven.

0: Ens situem ara, fa pocs dies, el 27 de febrer d'aquest 2008. Al llegir, com tantes d'altres vegades, la columna diària que el veterà escriptor Josep Maria Espinàs publica al Periódico de Catalunya, ens sorprèn un titular. Un dia de ràdio del 1934. I ens diu l'Espinàs: després del reguitzell d'espots partidistes, d'entrevistes a futbolistes que no diuen res i de programes on s'aconsegueix que gent anònima es converteixi en patètica vedet, que és el que es pot sentir avui en dia per televisió, em permeto recordar-los aquesta programació de ràdio. 12 hores, emissió dedicada a la dona, conferències, converses i consells. 12:30, música variada. 13, informació d'espectacles. 14, butlletí oficial de la Generalitat de Catalunya. 14:05, música variada en discos. 14:45, ràdio beneficència, llista de donatius. Emissió de tarda. 17 hores, música variada. 18:45, emissió infantil. 19, curs de gramàtica catalana a càrrec del professor Emili Vallès. 19:10, música variada. 19:20, conversa quinzenal a càrrec de la Federació Catalana de Cecs. 19:40, el quart d'hora de l'ocell de paper, crítica d'art, lletres, jazz, etc. 19:50, quart d'hora quinzenal d'informació esperantista. I diu l'Espinàs: em salto el programa fins a reportatge microfònic, canvis de mercaderies, ballables, vals, tango, rumba i diversos espais dedicats a l'orquestra de la Ràdio Associació de Catalunya, amb obres d'autors italians, francesos, anglesos. A les 12, recital a càrrec de la violinista Krokrovsky amb peces de Bach, Falla i Händel. Això era el 13 de març de 1934.
1: Si passejant tranquil·lament.
0: I aquesta és la veu d'en Josep Maria Espinàs cantant, un fet que molta gent ignora, malgrat haver-lo llegit en multitud d'ocasions. I és que ell va ser un dels precursors d'aquell moviment irrepetible, inoblidable i absolutament històric, a principis dels anys 60, que es va conèixer amb el nom de Nova Cançó Catalana.
1: La gent d'ordre ve protesta, però el vent no els fa cap cas i segueix amunt i avall bufant que bufaràs i passejant.
0: Continuant amb el seu article Un dia de ràdio del 1934, ens diu l'Espinàs que en la mateixa setmana d'aquell 13 de març de 1934 hi trobaríem un programa sobre història de Catalunya, secció d'escacs, romances d'òpera, una conferència sobre els egipcis, teatre infantil radiat, curs de gramàtica anglesa, panorama intel·lectual, jazz femení, carnet d'aeronàutica, curs de gramàtica francesa, vida universitària. En aquell any 1934 encara no hi havia televisió, i així com la premsa era per al ciutadà la comunicació amb el món a través de la paraula escrita, la ràdio li oferia la paraula parlada i la música. Però poca broma, diu l'Espinàs, ni tan sols tertúlies. Sembla que els oients tenien paciència per escoltar el que deia un expert en un tema. Hi havia un programa radiopedagògic.
1: Vaig comprar-me una agenda el 1 de gener per saber cada dia el que havia de fer. Déu meu, si m'hi trec de suc. Jo treballo, treballo com un ruc.
0: És evident, diu l'Espinàs, per cloure el seu article Un dia de ràdio del 1934, que la ràdio ha progressat i, contra tots els mals auguris, no ha perdut la batalla amb la televisió. Al contrari, té moltíssims fidels. Però m'ha impressionat que en la revista setmanal Catalunya Ràdio, a més d'articles i programes de ràdio associació, hi figuressin els de tot Catalunya i també els més importants d'Alemanya, Anglaterra, Àustria, Bèlgica, França, Polònia, Suïssa, la Unió Soviètica i altres països.
1: I per molt que m'esforço, no sé l'hora ni el lloc.
0: I com a conclusió, diu en Josep Maria Espinàs, l'any 1934, poc abans del cop d'estat d'en Franco, Catalunya era un país molt modern.
1: Més valia ser pobre a Montjuïc.
0: Però, sorprenentment, als pocs dies i en el mateix periòdico de Catalunya, en Josep Maria Espinàs publica un article amb el titular La perduda exigència d'escriure a mà, on també parla d'aquella ràdio. Ja que no podem disposar, malauradament, de so enregistrat dels anys 30, Almenys, algú que ho va viure de prop ens ho explica. No puc demanar als lectors, diu l'Espinàs, i als mestres joves, que es remuntin fins l'any 1934. Sé que és un esforç impossible de realitzar. Encara havia de venir la guerra i el franquisme, i hi havia una emissora que es deia Ràdio Associació de Catalunya. Aquesta emissora va convocar un concurs, ja era la tercera vegada, en què convidava els alumnes de fins a 15 anys perquè escrivissin un text sobre qualsevol episodi de la història de Catalunya. Més de 100 paraules i menys de 200. I s'oferien diversos premis, però entre tots n'hi havia un d'extraordinari. Realment extraordinari. El sorteig d'un xalet construït a Valldoreix, ofert per la societat Nestlé, amb un jardí de més de 15.000 pams de terreny. S'havia rifat entre tots els nens concursants. Diu l'Espinàs, m'agradaria saber si aquest xalet existeix o si la guerra, que va esclatar poc després, va impedir que fos construït. Però el que m'ha interessat més són algunes de les condicions que havien de complir els concursants i els mèrits que serien valorats. Fidelitat històrica, ortografia, redacció, caràcter de lletra i bona presentació. I anaven acompanyades d'un avís molt clar. Els treballs que es rebin escrits a màquina no entraran en el concurs. És possible avui que s'exigeixi que un treball sigui escrit a mà? Penso que avui, igual que l'any 1934, s'hauria d'obligar els escolars a escriure a mà. No vull dir sempre. L'aprenentatge de l'ús de l'ordinador és indispensable, però sí que la pràctica del manuscrit hauria d'estimular-se. Aconseguit una mica d'aquell so que Ràdio Associació de Catalunya enviava a les ones als anys 30. Ha estat gràcies a un dels pocs programes de la tele que van parlar de la ràdio. Estem veient TV3 al 1999. Programa 30 minuts presenta Joan Salvat.
2: Hola, bona nit. La ràdio està de celebracions. Fa 75 anys que van començar les emissions regulars. Catalunya Ràdio, que va començar a emetre el 1983, és l'hereva d'una altra emissora, Ràdio Associació de Catalunya, l'única emissora que emetia íntegrament en català fins que va ser clausurada per les tropes franquistes i va passar a dir-se Ràdio Espanya. Es va obrir, llavors, un llarg parèntesi durant el qual algunes emissores s'havien d'escoltar de manera clandestina, com ara el servei en català de la BBC o Ràdio Pirenaica, la ràdio controlada pel Partit Comunista. Aquestes van ser les altres ràdios, les ràdios que se sintonitzaven en secret i que el règim intentava interferir. És en aquestes altres ràdios, les ràdios que Franco no volia que s'escoltessin, on hem centrat el reportatge d'avui.
3: Moltes emissores van ser silenciades amb el franquisme i moltes carreres professionals, com la de Teodor Garriga, truncades. Amb 21 anys va entrar a treballar a l'EAJ15, més coneguda per Ràdio Associació de Catalunya. Fundada el 1930, va ser una de les primeres emissores que van emetre a Espanya.
4: Ràdio Associació de Catalunya va néixer en català i va morir en català, eh? Allà es va fer sempre tot en català. Va ser l'única emissora, la primera emissora, que impactava el català a les zones, perquè abans totes les emissores, les que hi havia a Sabadell, a Terrassa, etc., i Ràdio Barcelona, totes parlaven castellà. Acabàvem de sortir de la dictadura del Primo de Rivera.
5: Per informacions als canòdrams, programes, recensions, pronòstics, apostes i consultes, llegiu a l'instant la secció Curses de Llebrer.
0: La veu de Rosalia Rovira. So dels anys 30 de Ràdio Associació. Escoltem ara el mateix Teodor Garriga en antena als anys 30.
6: En Nils i en Cao, els bessonets, tornen d'estudi pel camí de la Salzareda, boi perseguint els papallons color de sofre que cerquen hostatge per a la nit entre les sàlvies en flor.
0: Per cert que el 2014, Sílvia Espinosa va publicar un llibre realment molt interessant anomenat Dones de Ràdio, dedicat a les primeres locutores de la història de la ràdio a Catalunya.
7: sempre he tingut molt d'interès per imaginar-me els primers locutors i locutores que no tenien cap referent. Potser eren actors. Imagina't, l'any 24, quan va començar a emetre a Ràdio Barcelona, la primera emissora de l'Estat, que digués, necessitem locutors. I on els anaven a buscar?
8: Bueno, el primer locutor que va tenir Ràdio Barcelona era Rafael del Caño i era un senyor molt cosmopolita que havia viatjat a diversos països del món, parlava diferents idiomes i era una persona que tenia, diguéssim, era muy desenvuelto, ¿vale? Parlava molt i sabia expressar-se molt bé, però era un senyor que havia fet coses de declamació. Alguns venien del món del teatre amateur, altres del món del teatre professional, alguns no venien d'enlloc. Per exemple, jo de la Rosalía Rovira ho explico en el llibre, perquè ella ho va deixar per escrit en una revista de la ràdio, que ella quan va arribar a la ràdio no havia fet mai ràdio i ella sabia el que era fer teatre, però no sabia res de ràdio. I aleshores amb ella li van donar com les pautes del que havia de fer als responsables d'emissions de Ràdio Associació i ella ho deixa per escrit donant les gràcies, dient, ostres, espero fer-ho bé perquè aquests senyors m'estan molt a sobre, no? I després demanava una mica de disculpes als oients, de dir, si de moment no em surt molt bé, que sàpiguen que estic fent tot el que puc i més, no? Però ho explica d'una manera, amb un vers, bueno, és que era molt bon escrivint, per tant, suposo que parlant també.
7: Ja saps que en aquest país, per desgràcia, quasi no es guarda res.
8: Sí. Bé, jo en tinc un d'àudio, que és del 1934, és un petit fragment, només de 50 segons, que és de la Maria Carme Nicolau fent un programa informatiu que feia Ràdio Barcelona en català que es deia La Paraula i és un fragment de veu que es va trobar així de forma inesperada.
7: Doncs si tu m'envies aquest tall d'àudio que tens, sí, jo te'l canvio per la veu de la Rosalía Rovira de l'any 32, que la tinc.
8: Ah,
7: és,
8: sí?
7: És un fragment molt curt i se sent amb el crec-crec dels discos, que era l'única manera que podien gravar amb aquells discos de pedra, sí, però s'entén perfectament el que diu.
8: Ah, perfecte.
7: Què et sembla?
8: Molt bé, fem un canvi de cromos, perfecte.
7: Sí, sí, sí.
9: Doncs, Sílvia, escolteu aquest petit tresor sonor teu. És la veu de Mari Carme Nicolau.
10: El diumenge vinent, dia 14, a les 9 del matí, el mestre J. Sunyer i Cintes donarà amb el monumental orgue del Palau Nacional de Montjuïc el quart concert de la sèrie.
9: I aquest és el meu, el de la Rosalía Rovira.
11: A les 10 i 10 minuts del vespre, concert per Ruth Kessler i Emil Beyer. A les 11 de la nit, hora setmanal dedicada als catalans absents. Concert per l'Orfeó de Sants, direcció A. Pérez Moya.
9: La veu de Rosalía Rovira a Ràdio Associació de Catalunya als anys 30 i a Ràdio Terrassa, EJ25, quan celebràvem els 50 anys de l'emissora, corria 1978, vam tenir l'oportunitat nosaltres mateixos d'entrevistar a la primera locutora de l'emissora, Antolina Boada.
12: Y en ese 25 de diciembre de 1932 se escuchó esta voz.
13: Aquí, Ràdio Terrassa, EJ25.
12: Antolina Boada, ¿cuál podría ser el mejor recuerdo de estos 50 años de radio?
13: Hombre, ahora sí, de golpe, pues no sé, quizá uno de los mejores recuerdos fue el día que vino a la inauguración oficial de la emisora Francesc Macià, con su simpatía, que nos habló, y, en fin, era una cosa emocionante, porque no dejaba de ser el presidente, y estuvo amabilísimo hablando y saludándonos y tal. Es uno de los gratísimos recuerdos que tengo.
12: Y vamos a preguntar todo lo contrario. ¿Cuál puede ser el peor recuerdo de estos 50 años de radio?
13: El peor recuerdo, seguramente, por la trascendencia que revistió en la ciudad, fue cuando las riadas de Terrassa, porque aquello fue una cosa tan horrible, y lo vivimos tan de cerca, entre ir allí, venir y hablar siempre de lo mismo y vivirlo al momento y al minuto, es uno de los más tristes recuerdos.
9: So del 1978, un autèntic privilegi per mi haver pogut no tan sols conèixer, sinó entrevistar a l'Antolina Boada, la primera locutora de Ràdio Terrassa. Recordem ara Mercedes Laspra, que era la veu emblemàtica del consultori femení de Montserrat Fortuny, a Ràdio Espanya de Barcelona.
14: Sepan que añoraré con gran cariño este consultorio, en el cual he puesto siempre mi mejor voluntad. Y sé que cada uno de ustedes, mis queridos oyentes, desde sus domicilios, me dirán también un adiós cordial y sincero como el mío, ¿verdad? Mis respetos para doña Montserrat. Que Dios le dé salud para continuar al frente de este consultorio, el más antiguo, el primero, y en el que todos ustedes, mis queridas oyentes, hayan solución y consuelo en sus preocupaciones.
9: No, no ens hem oblidat de la primera locutora de la primera emissora de l'Estat espanyol, EJU Ràdio Barcelona, novembre 1924, Maria Sabater.
15: La estación radiodifusora EAJ1 de Emissions Ràdio Barcelona.
9: A la gran Maria Matilde Almendros, que sovint en el programa l'hem recordat fent un dels seus programes de més audiència, de España para los españoles, la recordem ara a l'entranyable sèrie de televisió espanyola Doctor Caparrós, al costat d'en Joan Capri.
16: Ai, marquesa! És que en Joan em va posar un cataplasma. Oh! El pit era molt calent. Oh! Em cremava.
9: La veu de Maria Matilde Almendros, que va ser molt popular a través de l'antena de Ràdio Nacional, però que va començar a Ràdio Manresa. I finalment, recordem la veu de la Francina Boris, que va començar als anys 30, que va ser la primera locutora de EJ38 Ràdio Girona i que ens va deixar fa molt poc, el passat novembre de 2013. Què deuria dir, més o menys, la Francina Boris el dia que en directe va inaugurar oficialment l'emissora?
17: Aquí Ràdio Girona, aquí EJ38 Ràdio Girona. Amics, tots us volem que escolteu la nostra emissora. Gent d'aquí, gent de Girona i gent de les comarques, recordeu que ara tenim una veu. Jo penso que va ser una cosa així el que vaig dir, no recordo exactament, però més o menys.
12: Deixeu-me tornar a aquells dies de ràdio del 1986 de Woody Allen, encara que només sigui per escoltar la fantàstica veu que va doblar Woody Allen durant tants anys i que durant tant de temps també des de Ràdio Nacional d'Espanya ens va transmetre molts partits de futbol amb una gran maestria, Miguel Ángel Valdivieso. Aquesta pel·lícula precisament va ser una de les últimes que va doblar, segons ens ha dit la seva pròpia dona, amb la que encara coincidim en estudis de doblatge, la Maria Dolors Gispert.
18: Érase una vez, hace muchos años, dos ladrones entraron en casa de nuestros vecinos en Rockaway. Los señores Nivelman habían ido al cine y ocurrió lo siguiente.
19: Shh. Vamos, no hagas ruido.
20: Sí, de acuerdo.
19: Tenemos prisa.
20: Cuidado.
19: ¿Qué es esto? ¿Crees que debemos contestar el teléfono?
20: Te has vuelto loco.
19: ¿Quieres disparar a todo el
20: barrio?
19: Diga.
21: Señor Martin Edelman, le hemos elegido del listín telefónico para adivinar esta melodía. ¿Puede decirnos el título de la melodía que está tocando la orquesta?
19: No la oigo bien. ¿Quieres poner la radio? Búscala y enciéndela.
20: ¿Pero qué es lo que ocurre?
19: No la oigo bien. ¿Quieres callarte?
20: ¿Pero qué haces?
19: Creo que la conozco.
20: ¿Pues quieres decirme que
19: creo que es?
20: Bailando en la oscuridad.
21: ¡Correcto! Y ahora la segunda pregunta, camino del primer premio. Esta es la melodía.
19: Creo que es Chinatown, mi Chinatown.
21: ¡Correcto! Y ahora tiene la oportunidad de ganar el primer premio. Esto no va a ser fácil, así que prepárese.
20: Espera, la conozco. La conozco. Mi madre me la enseñó.
19: ¿Qué?
20: El baile de marineros.
19: ¿El baile de marineros?
21: ¡Correcto! Señor Martin Edelman, acaba usted de ganar el primer premio.
22: ¡Soy rico! ¡Hemos ganado!
18: Cuando los Needleman volvieron, se asustaron al encontrar que les habían revuelto todo y robado $50 y los cubiertos de plata.
9: Així començava la pel·lícula de Woody Allen, Dies de ràdio, estrenada el 1986. El gag és genial, però com pot ser que sigui calcat a una pel·lícula espanyola de 31 anys abans, anomenada Històries de la ràdio, dirigida per José Luis Sáenz de Heredia? Dubto que Woody Allen hagués vist aquesta pel·lícula del 1955. En aquell temps el cinema espanyol no resultava gaire internacional, però en el cas de que ho hagués vist, estic segur que no ho hagués copiat 31 anys més tard. Llavors, els dos directors i guionistes van pensar el mateix gag? Els lladres que, sorpresos per una trucada telefònica, estan sortint per antena i es presten al joc, encerten la pregunta, però clar, no poden obtenir el premi perquè no era per ells, era per el senyor de la casa, a nom de qui estava el telèfon. Bé, escoltem ara l'espanyola del 1955, aquí va la mostra.
23: Procedamos a la llamada. ¿Qué ajeno estará este buen señor de que le van volando por el éter 2.000 pesetas con las que no contaba? Vamos a ver, ya estoy llamando.
7: El locutor era Paco Raval i el lladre Ángel de Andrés.
1: Buenos días, señor. ¿Es el 22 por el 5-36? ¿Es el 22 por el 5-36?
2: Se ha equivocado.

0: Diga.
1: ¿Es o no es?
0: Sí.
1: ¿Por qué me dijo entonces que me equivoqué?
0: Dijo usted otro número.
2: Dije ese, mi amigo. Lo ha oído toda España. En fin, es igual. Mire, le llamamos de Radio Madrid en el programa del famoso raticida Alirón. Si te encuentras un ratón, pon Alirón, pon, pon. Para decirle que acaba usted de ganar limpiamente 2.000 pesetas si es usted capaz de realizar una cosa tan sencilla como es la de presentarse en nuestros estudios antes de media hora y acreditar que es usted don Senén Santiago Pumarolas. ¿Qué le parece?
1: Oiga, ¿no le parece nada?
0: Me parece bien.
1: Menos mal. ¿Qué le pasa, señor? ¿Le cuesta hablar?
0: No.
1: ¿Es usted el propio don Senén Santiago?
0: ¿Es usted de verdad de la radio?
1: Alguien ahí en la radio enciéndela y nos escuchará.
0: ¿Y por qué han llamado a este número?
1: La suerte, amigo.
0: ¿Y me van a dar 2.000 pesetas?
1: 2.000, sí, señor. Si viene aquí antes de 30 minutos.
0: ¿Tengo que ir yo personalmente?
1: ¿Con algo que acredite su personalidad?
0: No podría mandar a un amigo que es como si fuese yo. Me he torcido un tobillo.
1: Lo sentimos, pero no es posible. Tiene que ser usted en persona. Si ve que no podrá venir, díganoslo para llamar a otro.
0: No, no avise a nadie. Iré yo mismo.
1: Pues tome nota de la hora que aquí empezamos a cronometrar. Hasta ahora mismo, don Seré.
3: Bé, en aquest cas, l'autèntic titular del telèfon, l'amo de la casa, estava sentint missa, però segons sembla el lladre el coneixia i sí, se'n va a l'església a dir-li que li ha tocat aquest premi a la ràdio, perquè si no el lladre tampoc el podia agafar, no? Però ho hem dit per antena moltes vegades i aquí ho tornarem a dir, tant que ha fet la ràdio per ajudar tantes persones arreu del món a ser una miqueta més feliços, a estar més entretinguts, més informats, a poder riure, a poder gaudir gratuïtament de la música, etcètera, etcètera, i tan poques coses que se li han dedicat a la ràdio. En general, per al gran públic s'han fet molts pocs llibres, obres de teatre, cançons i pel·lícules dedicades a la ràdio. Per això l'estrena de Dies de Ràdio amb la firma de prestigi de Woody Allen va congregar pràcticament a tota la professió, almenys a Barcelona. Però, tot i havent-hi poques, no va passar el mateix amb una tonteria de pel·lícula anomenada La Ràdio Folla, que m'imagino que es referia a La Ràdio Boja, que el director català Francesc Vallmunt va estrenar més o menys per aquella mateixa època, rodada quan surten locutoris i controls als estudis de Catalunya Ràdio, i que començava amb un dial que anava d'esquerra a dreta, i jo crec que amb so real, perquè per exemple el primer que reconec és amb en José María García, és a dir, que van estar buscant emissores de veritat.
4: La 86-87 queda coja, perquè hoy la UEFA...
5: ...de noves antenes, aeroports i observen els exercicis de trets i uns altres.
6: I quedarà un espai, que és l'espai d'accés.
7: Es hora de, si se puede dejar, de tristezas, de preocupaciones, porque la honradez profesional de Manolo Zúñiga, bueno, está a prueba de cualquier duda.
3: L'actor que feia el paper de locutor estrella era Sergi Mateu, tot i que hi havia locutors de debò que feien el seu propi paper, com en Josep Cuní. Però només començar la pel·lícula amb els títols de crèdit inicials que estem veient, ja hi ha un primer error. El dial que es veu en primer pla només té una mitja i una curta, és una ràdio antiga. I en canvi, estem escoltant el Cuní, que estava sortint exclusivament per FM des de Catalunya Ràdio. Però en fi, això m'imagino que és un detall. Que si no es va fixar ni el director, només ens hem fixat alguns professionals, part de formació.
8: No, jo passo. A passar calor, hay que andar.
9: Haurem d'estalviar si volem prendre el carrer. I fins aquí el nostre temps informatiu pel que fa referència a l'actualitat internacional. Temps ara per la cultura, la pàgina cultural de Lina Gómez. Bona nit.
10: Hola, molt bona nit. Sembla com si aquest any l'estiu dugués molts premis.
9: Com els detergents?
10: Això mateix, Santi. Són tres premis els que s'entregaran aquesta nit a una important discoteca de la nostra ciutat, de les poques que no són de vacances.
11: Es tracta dels Premis Cultura Urbana 86 que pretenen guardonar la gent i les institucions que fan coses perquè la ciutat sigui més habitable. Un dels premis vindrà aquí, a casa, a Ràdio Estàndard. I el nostre director recollirà aquesta nit.
12: Lina també us parlarà de la conselleria de l'exposició de dibuixos de Perico Pastor a la Galeria Andràs. I comentarà, of course, la presentació de l'Illa de Mayans, l'últim llibre de Quim Pujol. Amb aquestes tres notes...
3: Ara estic veient també
9: la seva agenda d'avui.
3: A Pep Montner, que està aprovant un disc.
10: Per donar una idea global del sentit i significat dels Premis Cultura Urbana, hem demanat l'opinió del conegut novel·lista Augusto K. Guerin, però...
9: Sí, hi ha un telex d'última hora, notícia molt important.
10: Sí, ve de Portugal. Avui a les 7 de la tarda, un autobús ple d'escolars que anaven a Colònia s'ha estimbat després de xocar amb un camió que transportava xais cap a l'escorxador de Coïmbra.
13: Fins ara no s'ha recuperat... Nada, que no em vaig. El tècnico no em ven els talons. Que se vaya al carallo.
9: Però la vida continua i el nostre programa també continua. Lina Gómez ens parlava de premis.
3: També als anys 90, TV3 dedica un altre programa, en aquest cas, a la ràdio actual, anomenat Els Senyors de les Ones i presentat per en Ramon Pellicer.
14: Quan movem de banda a banda l'agulla del dial en un receptor de ràdio, sentim una barreja de sons que, en determinades freqüències, ens resulten familiars. La sintonia característica de cada estació permet saber de quina emissora es tracta. Però això només és útil quan en antena no hi ha un dels stars de la comunicació radiofònica. Es tracta d'un col·lectiu reduït de professionals que, amb la forma de modular la veu, la cadència del discurs, el to per emfasitzar les paraules i el seu estil personalitzat, faciliten que se'ls identifiqui. Però si en lloc de la forma ens centrem en els continguts dels missatges, també trobem elements característics diferenciadors. És en aquest àmbit on l'opinió juga, de vegades, un paper clau. Són els senyors de les zones.
3: Iñaki Gabilondo.
15: Yo sí me impongo límites de opinión. Yo el límite que me impongo es el de no establecer opiniones que resulten verdaderamente radicales respecto a otras opiniones. Es decir, me interesa que no se oculte mi punto de vista, però que no apabulli mi punt de vista.
3: En el moment en què es va fer aquest reportatge per TV3, els senyors de les zones, l'EGM, l'Estudi General de Mitjans, deia que Iñaki Gabilondo tenia més d'un milió d'oients. Encarna Sánchez, des de la COPE, no arribava als 500.000.
16: Naturalmente que hay momentos que ante una injusticia me quiero tirar al ruedo y jugármela. Por eso la campaña que este año va a definir un poco a Encarna Sánchez es ¿quién se la juega en la radio? Se la juega Encarna.
3: També a la COPE, però als matins, el desaparegut Antonio Herrero superava els 700.000 oients.
17: Sabes que eres un periodista al que sigue muchas personas, pero no tengo la conciencia esa de que mucha gente habla, o de estrellas, o de guías de la opinión pública, porque tengo poco fe en la capacidad que tenemos los periodistas de cambiar o modificar opiniones.
3: Gairebé empatat amb Iñaki Gabilondo i a la mateixa hora als matins, però des d'Onda Cero, Luis del Olmo.
18: Te das cuenta del daño que puedes causar con una opinión tuya o del gran favor que puedes hacer a la sociedad, o del gran bien que puedes hacer a esa familia de millones de oyentes que están detrás de un receptor de radio.
3: Aleshores, els matins a Catalunya Ràdio només tenien uns 150.000 oients, amb en Josep Cuní.
19: No havent fet, com fins ara no sóc conscient d'haver fet, cap gran concessió al populisme, hem arribat a ser líders d'audiència, doncs, entre d'altres coses, pot voler dir que hi ha un segment important de la població que ja li agrada que no facis concessions al populisme, o que segurament no se sentia còmode amb el populisme que tenia fins que ens va descobrir a nosaltres.
3: Això és Barcelona és Ràdio. Estem en temps de bonus tracks, talls d'àudio que van quedar descartats en la primera edició del programa i que ara aprofitem per si un cas, perquè ens sap greu perdre'ls. Aquest ja és el CD 46 d'una història que va començar a gravar-se ara farà 25 anys. Novament va ser per TV3 i novament presentat per Ramon Pellicer, un altre programa de tele dedicat a la ràdio i concretament a la ràdio musical, començant per Radio Caroline. El programa es deia Actual.
14: Radio Caroline, l'any 64, va aglutinar totes les esperances dels oprimits que volien expressar en llibertat el que sentien. Aquesta primera emissora pirata d'Europa va inspirar moviments i associacions que es van deixar sentir des de diferents àmbits, entre ells l'àmbit de la música. Els Beatles, els Stones, Joan Manuel Serrat, els Sirex, la Guillermina Mota, tots clars exponents honors d'un tros controvertit de la història a Catalunya, caracteritzat per una gran activitat política i social. Un equip de l'Actual ha fet un recorregut per la música d'aquells anys per reviure les sensacions dels passatgers dels 60.
20: No va ser mai un vaixell com els altres. Des de l'any 1964 navegava per les aigües de la Gran Bretanya, esquivant els guardacostes. Dalt del vaixell hi viatjava Radio Caroline. Va ser la primera emissora pirata que va emetre la música que aleshores feia furor a les illes britàniques, Beatles, Rollins, Animals, i especialment aquelles estrofes que les autoritats havien censurat. L'emissora va passar totes les peripècies possibles, però va sobreviure i Radio Caroline va convertir-se en el símbol d'una generació. Dimecres de la setmana passada, el vaixell de Radio Caroline va encallar a les costes del sud d'Anglaterra.
3: El 2009 es va estrenar una pel·lícula inspirada en els fets reals de Radio Caroline. Per cert que l'amic César Andreu em va convocar i em va dirigir als desapareguts estudis Sonobloc de Barcelona per fer el doblatge d'un paper d'aquesta pel·lícula en l'adaptació al català només per a TV3, un àudio que no es va utilitzar per al DVD que es va comercialitzar. Jo no el tinc perquè no em vaig assabentar de quan van emetre la pel·lícula.
2: Son las 9 de la noche y los memos del planeta fanganean en zapatillas bebiendo un querer. Pero nos gusta rock and rollear y estamos listos para dejarnos llevar por el ritmo rabioso del rock. Escucha Radio Rock y yo soy el conde buscando a los que se esconden para la cuenta atrás, hacia el éxtasis, para rockear todo el día y, como no, toda la noche.
3: El títol original va ser The Boat That Rocket. A Espanya es va dir Ràdio Encubierta, títol que jugava perquè era la història d'una ràdio pirata que emetia des d'un vaixell en aigües internacionals. L'aigua sempre ha donat molta força al senyal d'ona mitjana i per això l'emissora s'escoltava pràcticament a tota Europa i diuen que aconseguia una audiència mitjana de 2,5 milions d'oients diaris. Malauradament, la pel·lícula en el cinema va passar quasi desapercebuda al nostre país. A mi em va encantar. I per si t'interessa recuperar-la, perquè a més té una banda sonora en versions originals de grans temes molt significatius del pop dels anys 60, en DVD, les últimes vegades que encara he vist que no està descatalogada del tot, anava molt barateta. Escoltem alguns dels fragments d'aquesta pel·li. Ràdio Encubierta.
21: ¿Estás haciendo algo sucio? ¿Ah? ¿Estás haciendo algo a espaldas de tus padres? ¿Estás infringiendo la ley? ¿Te estás saltando las normas?
22: Separa las rodillas y siente la brisa.
21: Porque Gavin ha vuelto para quedarse. Ahora solo estamos tú y yo. Y estoy mirando debajo de tu falda. ¡Qué agradable sensación! ¡Uah! ¡Me siento de maravilla!
22: ¡Escucha esto!
21: ¡Esto te pondrá húmeda!
23: ¡Mirad y aprended, chicos! ¡Mirad y aprended!
21: Buddy Holly, soy Gavin y pellizco los pezones de la nación.
23: Espero que me acompañéis mañana cuando vuelva a poner el mejor rock and roll aquí en Radio Rock.
21: Piensa en mí cuando te corras. Es estupendo volver a estar en la antena pública de Radio Rock en el 203 del dial de la onda media.
23: Y ahora damos paso al jovial John con más asesinatos, violaciones y secuestros. Son las noticias.
24: Las noticias del mediodía.
20: Les zones de Radio Caroline no arribaven a la península, però quan va començar a emetre l'any 64, Espanya també començava a canviar. Les velles tradicions i la cultura pura i dura del franquisme es barrejaven amb el nou llenguatge d'una generació que no havia viscut la guerra i que mirava més cap enfora que cap endins.
25: ¿Qué te importa lo que digan?
20: Però a l'Espanya del 64 encara hi pesaven molt els boleros de Machín. Aquell any, les revistes del cor anaven plenes del segon fill de Faradiva i de les cornades del cordobès.
25: Y saber si yo te quiero.
20: Els primers biquinis arribaven a les costes catalanes. Els televisors costaven unes 18.000 pessetes, un preu exorbitant per l'època. Aquell any, les teles mostraven la visita de Franco a Catalunya i el gol de Marcelino contra els soviètics que va convertir Espanya en campiona d'Europa de futbol. Espanya es desenvolupa ràpidament i els mitjans de comunicació s'obren tímidament a noves tendències. Els joves talents inunden el cinema i la televisió i donen una nova imatge a la cultura oficial del règim. Però el veritable canvi musical arribarà per la ràdio.
3: Luis Arribas Castro.
26: És l'època d'un llenguatge en el que el locutor decía, van con mucha solemnidad y mucho almidón, decía, van ustedes a escuchar la bonita canción que lleva por título Mirando al mar, por ejemplo, ¿no? Y claro, entonces aparece un señor, que soy yo, y dice, ¡arribita el ánimo, chicas! ¡Esto es Europa!
3: Evidentment era Luis Arribas Castro, Don Pollo.
20: El número 1 de la ràdio a Catalunya era Josep Guardiola. Pel públic jove ha nascut una nova estrella, el Duo Dinàmico. És l'època dels programes de Soler Serrano, Tino Romero, Arandes, Escamilla, Pallardó, Arribas Castro. Aquests joves locutors saben que a Europa està naixent una nova música, el que després s'anomenarà el pop.
3: José María Pallardó.
0: Hacer un programa musical entonces era siempre hacer algo más. Porque resulta que había un complejo de inferioridad muy justificado, porque todo el mundo sabía que había películas que no veía cuando la veía el resto del mundo, que había libros que no leíamos cuando los leía cualquier persona en cualquier lugar de Europa, y había discos, toneladas de discos, nuevas ideas que no conseguíamos escuchar jamás, jamás. Con lo cual, los que empezábamos en la radio entonces, pues nos multiplicamos para conseguir acercar un

0: creaven conjunts, s'inventaven festivals. Ara calia un grup que fes les versions espanyoles dels Beatles i el van trobar, els Mustang. Els discos d'importació trigaven a arribar. A més, molt poca gent podia seguir les cançons en anglès. La solució ideal era fer-ne la versió en espanyol per un grup que sonés semblant a l'original. La idea va ser un èxit.
1: Hi ha una generació que coneix més els Beatles pràcticament per els Mustang que no pas per als propis Beatles. I té una explicació ben senzilla. La gent volia entendre el que els Beatles deien. I no era el mateix sentir We are living in the yellow submarine que nosaltres arribar i traduir. Amarillo es, amarillo es,
0: amarillo es, amarillo es. Uns anys després, els Mustang van arribar a vendre 130.000 còpies del Submarino Amarillo, una xifra rècord. Eren els Beatles barcelonins. Volien tocar com ells, volien cantar com ells i volien viure com ells. En aquests primers 60, Barcelona va ser el centre del pop espanyol. Al costat dels Mustang van sortir els Sirex. Els Sirex no feien versions, tenien cançons pròpies. En els festivals penjaven l'americana i sortien a l'escenari amb caçadores. I la música que feien era molt més rockera. Eren el contrapès ideal dels Mustang. La rivalitat britànica entre els Beatles i els Rolling ja tenia l'equivalent barceloní. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Van començar els grans festivals al Price o al Palau d'Esports. Els anomenats, amb gran sentit comercial, duels de conjunts, reunien partidaris de tots els conjunts. L'hora era insòlita, a les 10 del matí. Les noies no podien pas sortir a les nits i fer-ho a les 10 permetia haver acabat per anar a missa de 12. Quantes coses barreria... Aquí va canviar el concepte i la funció dels músics. Havia nascut el cantant modern com a fenomen econòmic i social i al darrere seu un reguitzell de noves consumidores, jovenetes que li farien la vida impossible, les fans.
2: ¿Recuerda un señor aquello de di papa, nano ni? Bueno, pues vino a cantarla con la niña y la verdad es que lo pasamos muy mal, la niña llorando por las escaleras. Yo tratando de coger a la niña, Pepe terriblemente nervioso, porque es que la gente no se podía mover, porque las ramblas estaban taponadas. Tuvo que venir hasta el célebre 091, que para que viniese el 091 en aquella época en que todo era orden y paz, pues costó mucho.
0: Amb la nova música també han entrat nous costums i noves idees que comencen a inquietar el règim. Les autoritats prohibeixen algun festival i censuren alguna cançó.
1: Nosaltres inclús tenim cançons censurades. Imagina't que nosaltres érem un conjunt quasi bé de... Vull dir, molt tou parlant amb els termes d'avui per entendre'ns, no? És dir, que tampoc no anàvem mai a buscar coses excessivament complicades ni que haguessin pogut ser censurables, dit entre cometes. Doncs inclús hi havia cançons que ens les havien censurat també, vull dir que...
0: Barcelona també va ser l'escenari d'una gran desfilada militar. El règim franquista celebrava el 25è aniversari de la victòria. Justament el mateix any, alguns agosarats van intentar manifestar-se per primera vegada després de la guerra en la diada de l'11 de setembre. En un dia molt clar. Un any abans, se'n va anar, una cançó cantada en català per Raimon i Salomé va guanyar el Festival de la Cançó del Mediterrani. Aquest premi va donar la raó als que des de feia temps intentaven demostrar que era possible fer cançó comercial en català. L'èxit de Se'n va anar va fer que fins i tot cantants italians consagrats com Rita Pavone o Jenny Morandi editessin algunes versions en català.
3: El Se'n va anar va ser una operació precisament per popularitzar-lo, per arribar-hi a tots els racons de l'Estat, en primer lloc a Catalunya i després a l'Estat espanyol, de que existia aquest moviment, que existia que allò no era una anècdota, sinó que allò era una cosa molt sèria.
0: Un nou esdeveniment. Des dels estudis de Ràdio Barcelona s'escolta per primera vegada

0: En molts anys, un programa fet i pensat en català.
1: Bon dia, Catalunya i Balears. Avui neix a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, Ràdio Escòcia.
2: Des de l'Espinàs, de Guillermina Minamota, la Núria Feliu, Trinca, Serrat, etc, etc, passen per allà i aquella porta de Radioscop fa de plataforma. I a partir de començar-se a donar a conèixer a través de la ràdio i a través d'aquell Bon Dia Catalunya i una cançó i etc, etc, tot allò que en plan diria collonades, però que en aquell temps ens anava bé per anar passant doncs, tot el que convenia, comencem a anar a contrapèl. A contrapèl és a contramoviment, perquè esclar, el més fàcil era anar doncs, amb la línia dels Rollings, dels Beatles, de tota l'estrangerada que venia, però esclar, d'alguna manera havíem de dir que existíem i havíem de dir que no buscàvem un públic, sinó que buscàvem un poble.

0: aleshores es produeix un moviment real i espontani que es concentra en dues coses. Una, en gent que comença a sentir necessitat de cantar en català i un grup de gent que té necessitat de crear una editora que sigui la transmissora d'aquesta cançó. I al mateix temps que fos la que potenciadora de les noves veus, de les noves creacions que es fessin en català.
1: Paral·lelament al pop castellà, creix un moviment musical que també es farà popular, però en català. Hi ha els músics, hi ha les cançons, hi ha una casa de discos, però falta un local. El 1965 s'inaugura la Cova del Drac a Barcelona.
2: Donades les circumstàncies polítiques del moment, aquests senyors es trobaven amb unes limitacions extraordinàries a l'hora d'actuar. Què passava? Pues que cap sala que estigués, fos comercial, li interessava o volia contractar un cantant en català perquè això li podia portar conseqüències i, en fi, que no li interessava. Aleshores, clar, aquests nois es trobaven amb el problema aquest. Gravaven, tenien seguidors, la gent els agradava, compraven els seus discos, però no els podien sentir en viu.
1: El carrer Tuset de Barcelona es va convertir en Tuset Street, imitant el Carnaby Street londinenc. I a l'ombra de la nova cançó neix el primer intent de fer un pop rock en català. Es creen els Tres Tambors, o els Quatre Gats, que fan aquesta versió dels Beatles en català.
3: Nosaltres vam fer un conjunt que es deia Quatre Gats i que tocàvem bàsicament blues.
1: Però no tothom tenia les mateixes preocupacions. Proliferen les revistes musicals, els clubs de fans i fins i tot es fan fotonovel·les aprofitant la popularitat dels conjunts del moment. Fins que el 1965 les revistes musicals de l'època ho van anunciar. Arribava la versió original, venien a Barcelona, els Beatles, els de veritat. Els Beatles van omplir la plaça de Toros Monumental, concert històric inoblidable per tots els presents. També ho va ser pels ideòlegs del règim, abocats a acceptar el fenomen molt a contracor. La por a l'ambient i el rebuig que els provocava el que signifiquen els Beatles es va reflectir en la crònica oficial després del concert de Madrid.
4: La actuación musical está anunciada en la Plaza de Toros, donde salta a la vista que no hay un lleno. Junto al bullidor elemento joven hay familias tranquilas y señores con barba, representantes del servicio doméstico y muchachas nerviosas de las llamadas fans. Por fin salen los melenudos al tablado. Alguno lleva sombrero ancho. Es una concesión al ambiente. Los Beatles pasaron por Madrid sin demasiada pena ni demasiada gloria.
5: El franquisme es va considerar beligerant enfront als Beatles. I es considerava beligerant enfront al que els Beatles eren i enfront al que el seu públic representava. Tant és així que a la Monumental a Barcelona, els Beatles van actuar amb el Sidex a la primera part, la Monumental estava envoltada de policia armada a cavall i quan es va acabar el concert, que lògicament va transcórrer a la més absoluta normalitat, com no podia ser d'una altra manera, al sortir la canalleta que havíem anat a veure aquests nanos, la policia va carregar repetides vegades contra nosaltres per simple ràbia i per simple desig d'espantar i per simple desig de combatre allò que els Beatles i el que la música pop representaven a la Barcelona de 1965. Ves per on.
1: El franquisme va acabar perdent la seva guerra particular contra el pop. Ara, els temps han canviat i sembla que arriba l'hora pels vells símbols de l'època. Les pressions polítiques, les dificultats econòmiques i les inclemències del temps han fet encallar Radio Caroline. A Barcelona, un símbol de la mateixa edat, la Cova del Drac, tancarà a final d'any les seves portes del carrer Tuset. Però alguns dels vells grups continuen sonant. Els Mustang, per exemple, encara toquen cada dilluns en una sala de Barcelona. Són les mateixes cançons dels 60. Gairebé 30 anys després, dalt de l'escenari hi ha els mateixos músics. A la pista, les mateixes fans.
6: Va estar força bé aquest reportatge. És d'aquells tipus de programes que generalment es troben a faltar a la televisió d'avui dia. Bueno, he trobat una altra bobineta de rebels d'aquelles petites.
7: De 6 a 8 cada tarde escucharà.
6: Hauria ser més o menys 1985.
7: I la cadena catalana te ofrecerá.
6: I un company de l'AFM, Paco López, ens va regalar aquest jingle.
7: Su música más marchosa y sus ganas de cantar.
6: Sobre un èxit del grup Mother Talking.
7: Son los musicales los que te acompañarán.
6: Paco López ja fa molts anys que va deixar la ràdio. Ara és...

0: Els musicals cada tarda a la FM i els dissabtes a la tarda per l'hora mitja sessió en contínua. Aquí va una promo amb les veus de luxe de Pedro Vidal Nyaco, Constantino Romero i Montse Miralles.
1: Cadena Catalana presenta... Sesión continua.
2: Sesión continua.

0: Miguel Marín va a fer acomodador en una promo de sessió contínua.
1: Què són, dos?
2: Sí,
1: vinguin, vinguin per aquí. Cap al mig anirà bé, potser?
2: Sí, sí, ja va bé per aquí.
3: Que fa molt que comença la pel·lícula.
1: Una estoneta només per sessió contínua. Aquí va bé?
3: Sí.
4: Gràcies. Gràcies. Calleu.
5: Esto es Sesión Continua.
0: La parella que entrava al cine eren Sergio Montesinos, tècnic, i l'Anna Albertí, d'Informatius, i durant un temps esposa d'Antoni Traveria. El que demanava silenci era jo mateix i la veu final, la de Maitri Borao, esclar.
5: Radio España de Barcelona, cadena catalana, presenta... Sensacionales programas dobles en... Sesión Continua.

0: Ràdio Cunit.
1: Al 107.0.
2: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
3: Amb Albert Malla.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí a Ràdio Cunit.
0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: De dilluns a divendres a partir de les 10 del matí,
4: Cunit al dia.
3: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
4: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
6: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
8: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
9: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
10: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
11: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Jacqueline Castro, la voz que acaricia tus sentidos, de Sabrosura con Jacqueline. Ahora estoy por aquí para invitarlos, todos los martes a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, con música latinoamericana, salsa, cumbias, bachata, boleros, merengue, música española, música del corazón.
12: La salsa vive, ahí llega hasta el cielo.
11: Con grandes protagonistas, aquí en Radio Cunit. Música sabrosa, claro que sí, con la voz que acaricia tus sentidos, todos los martes. No lo olvides, Sabrosura con Jacqueline.
13: Radio Cunit.
14: Al 107.0.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: A punt, un nou espai del Consell Comarcal del Baix Penedès, un projecte compartit amb totes les emissores de la ràdio de la comarca, com sabeu, i que des d'avui justament ho fem des d'aquí, des de Ràdio El Vendrell. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser-hi a tots plegats. Baix Penedès al dia, un espai pensat per apropar-vos l'actualitat, els serveis i els projectes que impulsa el Consell. En aquesta ocasió, amb la participació de la Núria González, ella és gerent del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb qui parlarem de temes d'actualitat o no, i que ens ajudarà a posar interès en la feina i el dia a dia que es fa des d'aquest ens supramunicipal. Núria, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Sí? Què tal pel Consell?
2: Pues enfeinat, sí? Com sempre. Però bé, bé, bé.
1: Ja ha de ser així, eh? No? Un organisme públic sempre ha d'estar enfeinat, eh?
2: Nosaltres sempre estem enfeinats, encara que i es pot veure, eh?
1: Sí, sí,
2: qualsevol pot apropar-se i comprovar-ho.
1: De fet, sempre ho destaquem, ho estem explicant en aquests programes quinzenals, que és això, conèixer aquest dia a dia, conèixer aquesta actualitat i conèixer la multitud de serveis que s'ofereixen des del Consell, que són inesgotables, gairebé m'atreviria a dir, eh?
2: De fet, els ajuntaments més petits, tots els serveis es donen des del Consell Comarcal, clar. Imagina. Excepte tres ciutats de la nostra comarca, que són Vendrell, Calafell, i en algunes coses Cunit, i en algunes altres cosetes l'Arbós, la resta d'ajuntaments són...
1: Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí. Serveis, allò, directament adreçats als ajuntaments pròpiament dits, com a òrgans de gestió municipal, sinó també molts serveis cap a la ciutadania, i que també anem coneixent quinzena rere quinzena. De fet, mira, que parlava en Benjamí al cap de seguida, a nivell així organitzatiu i de coordinació amb altres òrgans de govern, si es pot dir així, que a vegades hem parlat també aquesta relació directa amb ajuntaments, però també amb òrgans que estan per sobre d'aquest ens, com és la Diputació de Tarragona, i aquesta acaba d'estrenar taula compartida, taula de gestió entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal, amb una reunió que es va fer fa molts pocs dies, una setmana tot just, i que va anar bé, em sembla, no? Per les valoracions fetes després?
2: Sí, és la primera reunió oficial de la comissió, però hi havia hagut reunions de treball abans per arribar precisament a aquesta composició d'una comissió bilateral que pugui treballar més en l'encaix, no?, del Baix Penedès dintre de la comarca, de la província de Tarragona, perdó. El Baix Penedès no és una comarca qualsevol. No, a ningú se li escapa que territorialment tenim una singularitat molt específica, no? Que és que sí que és veritat que estem dintre de la província de Tarragona, però moltes vegades mirem per treballar i per desplaçar-nos i per comprar i per això a la província de Barcelona, no? Sí. I de fet, a la vegueria som l'única comarca de les quatre comarques de la vegueria del Penedès que som de Tarragona, no li passa cap altra, no? Llavors la nostra existència dintre de la vegueria amb les comarques de Barcelona i dintre de la província de Tarragona, com una comarca de Tarragona que som i que ens agrada ser-hi, pues és complicada, no? Sobretot en temes del canvi que ha hagut de la població. Som la comarca que més creix, són els pobles que més creixem i no estaven previstos els serveis per aquest creixement exponencial de persones que han vingut a viure al Baix Penedès, no? Que jo crec que sempre és una oportunitat, no? La gent fuig, no?, de l'Espanya vaciada, de la Catalunya vaciada, però aquí no tenim aquest problema, que no estava vacío nada, i aquí tot està ple, no? Però ho hem de gestionar.
1: Sí.
2: Això és una oportunitat, però s'ha de gestionar, no només que vingui la gent i no, s'han de fer, s'han de planificar serveis, s'han de planificar sobretot serveis que tenen a veure amb la mobilitat.
1: Sí, no?
2: Jo crec que és el més important, perquè la mobilitat és la base de l'economia. No pot ser que tinguem grandíssims polígons industrials que donen feina a moltíssima gent i la gent de la comarca no hi pugui arribar amb transport públic. Quan tu li estàs dient a la gent que ha d'optar per al transport públic i, a més, perquè la gasolina i el gasoil pues, són com un objecte de lujo asiàtic ara mismo, no? Llavors, clar, aquestes coses són les que s'han d'arreglar, sobretot intercomarcalment. O sigui, és que ja ho hem dit moltes vegades, és més fàcil anar des de l'Arbós a Barcelona que des de l'Arbós a Sant Jaume dels Domenys, si no tens cotxe. Llavors, clar, és que això s'ha d'arreglar.
1: És voluntat política, clar. És evident que hi ha una voluntat política que després queda, diguem, com en segona instància, que potser hauria de ser la primera, que és la feina que feu els tècnics, les tècniques del Consell Comarcal, i que us toca lidiar justament amb aquestes problemàtiques de forma diària.
2: Jo haig de dir que amb aquest temps que jo porto al Consell Comarcal, l'opinió dels tècnics és pràcticament respectada 100% per l'opinió dels polítics. Doncs, eh? O sigui, vull dir, els polítics s'afien molt, es refien molt dels tècnics, els tècnics fan molt bona feina i no hi ha cap mena de discrepància amb temes pues, com això, no? Com pues, no sé, els serveis tècnics o els serveis socials. Uh-huh. Nosaltres confiem amb els nostres tècnics, amb els caps de departament, amb tots els treballadors i les treballadores del Consell, i no hi ha cap polític ni hi ha hagut cap mena de discrepància entre posar sobre la taula les decisions dels tècnics. De fet, els tècnics venen moltes vegades als Consells d'Alcaldes a explicar com estan fent la feina i com s'ha de fer la feina, i compartidament es prenen les decisions, que al final són polítics.
1: Sí, sí, està clar.
2: Però sí que es respecta molt, i jo sóc la primera interessada en això, en que primi un criteri tècnic d'eficiència, que jo crec que és la paraula que hauria d'anar per davant amb l'administració pública, eh? L'eficiència, l'eficàcia i el servei al ciutadà.
1: Sí, sí, sí. No podem anar més enllà, perquè tampoc no és l'espai, però sí que és cert que és un tema important. Crec que és una manera d'entendre no l'organització, la coordinació de qualsevol ens públic, i que potser sí que és veritat que es pot ratificar més amb un Consell Comarcal que no passa amb un ajuntament, eh? Aquesta part tècnica. Ja dic, no és el tema d'avui, ni tampoc no anirem més enllà, eh? Però que és bo que almenys la responsable tècnica màxima del Consell doncs tingui aquesta bona valoració.
2: Jo crec que sí.
1: És genial. Bé, tenim diferents temes d'actualitat, ara així, marcats per un tema que se n'està parlant molt mediàticament, a nivell nacional, m'atreviria a dir, que són els certificats de vulnerabilitat, que ja no entenem massa, i els qui han de fer la demanda o la certificació d'aquestes demandes encara menys. No sé, des del Consell Comarcal, quin és el paper o quina és la postura en tot això.
2: Bueno, a veure, amb aquest assumpte va haver molta desinformació, però per part del Ministeri, perquè no donaven tota la informació, donaven informació contradictòria. Al final nosaltres vam prendre unes decisions organitzatives molt clares, sobretot per un objectiu, que és poder atendre a tothom que pogués accedir a la regularització i necessités el certificat de vulnerabilitat, que no és tothom.
1: Val, que és la clau d'això, eh? Exacte. El que més es parla, aquest certificat de vulnerabilitat.
2: No és tothom que necessita el certificat de vulnerabilitat. De fet, nosaltres vam dir, atendrem a totes les persones que compleixin el requisit que exigeix el decret de regularització, que és estar empadronat abans de l'1 de gener del 2026... I aquests que estiguin empadronats abans de l'1 de gener del 2026 i que tinguin la documentació de serveis socials nostra, pues li farem el certificat de vulnerabilitat. Va. La resta hauran d'anar a les entitats aquestes acreditades que hi ha, que aquí hi ha un al Vendrell i un altre a l'Arbós, si no m'equivoco, i bueno, ahir ho veuran, però nosaltres som administració pública. El que no farem serà que els tècnics signin certificats de vulnerabilitat sense una acreditació mínima, una documentació darrere d'aquest certificat.
1: Val.
2: Que igual altres ja et dic, les entitats acreditatives pues no són funcionaris, els nostres són funcionaris, i un funcionari, l'assignatura d'un funcionari té un valor. Es presumeix que és veritat el que assigna. Llavors, els nostres funcionaris i funcionàries, nosaltres hem de vetllar per la seguretat jurídica de la persona que demana el certificat de vulnerabilitat, perquè tampoc no té gaire sentit signar un certificat de vulnerabilitat i que després arribis al procés de regularització i et diguin que això no serveix.
1: Clar.
2: Vale? Llavors, nosaltres ens hem d'assegurar que totes les persones del Baix Penedès que tinguin dret a accedir a aquesta regularització i necessitin el certificat de vulnerabilitat i estiguin a la base de dades de serveis socials, pues el tinguin, i ja està, i això és el que estem fent.
1: Val. Suposo que també molta informació a molts usuaris que s'han adreçat, no?, fins al Consell Comarcal.
2: Ens hem organitzat
1: preguntant sobre això, que és tan incert, eh?
2: Bueno, ens hem organitzat bastant bé. Al principi la gent va al seu ajuntament, i els ajuntaments, ells són les treballadores i els treballadors socials del Consell Comarcal, fan aquesta recollida de la documentació. Ho vull deixar molt clar. Val. No és un tema de voy a la ventanilla y me ponen un sello. No és així, almenys no al Baix Penedès, no al Consell Comarcal, no als ajuntaments que depenen del Baix Penedès, no és així. Nosaltres demanem una documentació X, una acreditació mínima, i que amb aquesta acreditació els treballadors i treballadores de serveis socials estudien l'expedient i fan o no fan el certificat de vulnerabilitat.
1: Val.
2: No es dona el moment, tarden uns dies o setmanes, perquè imagino que hi ha moltíssima gent, i sobretot deixar clar que no tothom necessita el certificat de vulnerabilitat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Que és el que més ha transcendit mediàticament, clar, que són aquestes llargues cues que hem vist en altres punts del territori, i que no és un dels documents bàsics per poder acollir-se a aquest pla, sinó que és un dels certificats que es poden demanar.
2: Exacte.
1: Si així es creu necessari. Si ho entenc bé, perquè jo també estic en aquesta situació una mica, de, com suposo que molts companys
2: hem
1: i companyes...
2: Hem après tot sobre la marxa.
1: Correcte, correcte. Sí. És a dir, és un certificat que depèn del servei social, no? Dels equips de serveis socials, els ajuntaments que disposin del seu equip de serveis socials, aquells usuaris empadronats han d'anar al seu ajuntament que tingui serveis socials.
2: Tothom ha d'anar al seu ajuntament. Tothom ha d'anar al seu ajuntament.
1: Ajuntaments grans o ajuntaments petits?
2: O ajuntaments petits, perquè els ajuntaments grans tindran els seus serveis socials, ajuntaments petits tenen allà el propi ajuntament, les treballadores i treballadors de benestar social que es traslladen als ajuntaments.
1: Val.
2: Alguns poden, o sigui, alguna gent ha vingut al Consell Comarcal i li hem agafat la documentació, però que entengui la gent que el que fem és agafar la documentació i traslladar-ho als serveis socials que faran la comprovació que s'hagi de fer, igual que fan els ajuntaments, igual que fan els ajuntaments, perquè som la mateixa gent.
1: Val,
2: només
1: val.
2: Que nosaltres anem als ajuntaments i potser alguna vegada, els primers dies sobretot, es va donar que alguns ajuntaments hi havia molta gent. Doncs la gent es va apropar al Consell Comarcal i va donar la documentació i ja està. Però és la mateixa documentació que demanem als ajuntaments i la que es demana al Consell Comarcal.
1: D'acord, però això és la màxima instància informativa, és que aquests usuaris que vulguin demanar i acollir-se a aquest pla de regularització, al seu ajuntament, eh?
2: Al seu ajuntament. I han d'entendre que no aniran allà amb un paper i li donaran l'informe de vulnerabilitat. Trigaran uns dies perquè han d'acreditar que aquesta situació és real.
1: S'ha de consultar la documentació que es disposi, serveis socials, i poder fer certificat.
2: Exacte.
1: Perquè després l'elaboració, és a dir, el poder inscriure's en aquest pla, com funciona?
2: En quin pla?
1: En aquest, per poder acollir-se a aquest pla de regularització.
2: Això ja ho serà d'estrangeria. Nosaltres no comprovem res. Evidentment, nosaltres no comprovem cap mena de cosa d'estrangeria. Per exemple, nosaltres no tenim cap mena de competència amb el tema del certificat de penals. Això és un tema que estrangeria ho veurà, perquè la persona que es vol acollir a aquesta regularització fa una carpeteta, no?, perquè ens entenguem. Pues amb l'empadronament, amb el passaport o el que sigui, amb el certificat de vulnerabilitat o no, i amb el certificat de penals o no, perquè també es pot presentar sense penal perquè li donen un temps després, perquè s'entén que dels països d'origen triga una mica més enllà.
1: Sí.
2: Però és estrangeria qui fa al final, o sigui, el ministeri, qui fa al final la valoració de si aquest expedient compleix els requisits de la regularització, no? Nosaltres no tenim competència amb
1: això. Sí, està clar. Doncs queda dit, i que és important explicar-ho d'aquesta manera.
2: Clar.
1: Per això que mediàticament, doncs, mediàticament, i perquè hi ha la mateixa manera de funcionar, de com s'ha portat des del principi, doncs fa que hi hagi aquesta mica d'incertesa en aquest sentit.
2: És que
1: qual...
2: a vegades sembla que els ajuntaments donem papets. No,
1: està clar.
2: Tampoc, nosaltres només donem la documentació que la gent necessita per
1: clar,
2: fer aquest expedient que es farà a estrangeria.
1: Correcte.
2: Com totes les regularitzacions.
1: Exacte, qualsevol tramitació en estrangeria es fa des dels seus departaments específics, i del qual doncs hi ha diferents oficines a disposició dels usuaris, i aquest certificat de vulnerabilitat que sí que s'acredita des dels ajuntaments, Consell Comarcal, Serveis Socials, sí que s'ha de demanar aquí, però que després el tot... la resta és la documentació que s'ha de portar en aquests departaments d'estrangeria.
2: De fet, puc dir una cosa? També hem detectat ja que hi ha un gran volum de negoci al voltant d'això que no té res a veure amb l'administració pública.
1: Ja.
2: Evidentment, quan hi ha un moviment d'aquest tipus administratiu, vull dir que quan es pot... que això genera feina, ja hem vist molts despatxos, gestories i tal,
1: que
2: s'estan encarregant.
1: Que per un módico precio nos encargamos de...
2: Exacte, no es vol dir que s'encarreguin de fer els informes de vulnerabilitat, sinó que amb els papers que els hi porta la gent, pues ja s'encarreguen de fer la presentació de papers, que es pot fer a través d'internet, amb l'assignatura digital i tal, o sigui que...
1: Bé.
2: La gent té on anar.
1: Correcte. També un missatge important, crec, que per aquells usuaris que vulguin tramitar, i poder acollir-se a aquest pla, és... Bueno, prendre-s'ho relativament calma i no intentar caure en aquests paranys de gestions extremadament costoses, etcètera, sinó que amb una mica d'informació és relativament fàcil poder acollir-se.
2: Ara, tots els tràmits són gratuïts. També, evidentment, si tens la possibilitat i no vols perdre el temps o no pots perdre el temps i ho pots pagar, pues, com qualsera que contrata una gestoria, perfecte,
1: està molt bé.
2: Però que la gent sàpiga, ho dic sobretot per evitar estafes, que a ningú se li pot cobrar per una forma de vulnerabilitat. Això no pot ser. Si t'estan cobrant per això... No està clar.
1: Doncs màxima informació també en aquest aspecte. És un dels temes, com dèiem, que volíem parlar i que, de fet, hem començat una mica per aquí, d'aquests certificats que tant de rebombori han portat, però hi ha altres temes importants i que també altres serveis que es determinen des del propi Consell Comarcal, com són ajuts, i n'hi ha molts ara mateix, de manera operativa. Entre ells, un de que també se n'ha parlat molt, són els ajuts al lloguer. Més enllà dels ajuts jove al lloguer, sinó també aquests ajuts que van a partir dels 36 anys i fins a 64, que estan en ple procés.
2: S'han ampliat, de fet, s'ha ampliat. La gent que ho vulgui demanar ha d'anar a l'oficina d'habitatge del Consell Comarcal, que està al centre cívic de l'estació d'aquí del Vendrell. Ho pot presentar, em sembla, també per internet, però al final haurà de tornar a venir a donar la documentació i gestionar-ho. Em sembla que el màxim són 300 o 400 euros, depenent de l'habitatge. En fi, ja funciona fa temps i és un assumpte que, escolta, que està molt bé i que pot ajudar, de fet, a pagar, no?, aquest lloguer, que tots sabem que és un gran problema.
1: Hi ha uns barems de determinats, ingressos familiars, membres de l'unitat...
2: Preu de l'hàbit, preu del lloguer, o sigui, no és allò de te toca tant, no, o sigui, els barems que es donen, però que ajuden molta gent.
1: De fet, això que dèiem, que moltes vegades quan parlem d'aquests ajuts ens ve al cap aquests ajuts al lloguer jove, que estan molt bé...
2: I al lloguer de persones grans també, però això ja és per tothom.
1: Aquí està, ara aquí hi ha una franja més universalitzada, que és on poden accedir-hi moltes famílies amb uns barems que són molt estàndards, s'ha de dir, eh?
2: Clar, és que jo crec que m'ha arribat un moment que s'ha posat molta atenció, i està bé, amb les rendes més baixes, però hem arribat un moment en què les rendes mitjanes, si és que existeixen algunes rendes mitjanes ja, pues tampoc poden accedir al preu de l'habitatge tan fàcilment, perquè el preu de l'habitatge és molt alt. Uh-huh. Llavors, les rendes mitjanes, perquè continuïn sent mitjanes, també necessiten d'un recolzament de l'administració, no? Llavors, uh-huh. Bueno, pues jo crec que està bé, perquè al final, si no, la gent que són aquestes rendes mitjanes, que aporten, que paguen, que estan dintre de l'economia anar, no?, com ho diu tothom, pues també han de sentir-se que l'Estat o l'administració li dona una mica de recolzament en un assumpte com l'habitatge, que és tan important.
1: Sí. Parlàvem que la mobilitat és un dels... Uh-huh. punts complicats a la comarca, l'habitatge també podria ser, Núria?
2: L'habitatge, el que passa és que no tenim competència.
1: Ja.
2: Els ajuntaments poden fer el que puguin fer depenent del pressupost que tinguin o els recursos que s'hagin buscat, no? Pues ara, per exemple, l'Ajuntament de Calafell, em sembla que, si no estic equivocada, el dia 8 pues ve el president de la Generalitat a inaugurar, a fer una volta als 110 pisos que s'han fet, però això és un finançament local.
1: Ja.
2: S'ha hagut de buscar un finançament local mitjançant d'ajuts i tal, perquè la competència de l'habitatge no és municipal. Uh-huh. Llavors, els ajuntaments que tinguin pressupost i vulguin fer habitatge, pues ho faran, però els que no, pues no ho poden fer. És una competència de la Generalitat i jo crec que també estatal, no? Hi ha, jo sempre ho dic, hi ha molts pisos buits d'entitats bancàries que s'haurien de gestionar. Uh-huh. Però esto, claro, esto trasciende nuestro...
1: nuestra
2: competencia.
1: I a priori no es preveu tampoc que hi puguin posar mà ajuntaments o Consell Comarcal.
2: A veure, els ajuntaments, per exemple, amb el tema de la Sareb, hi ha alguns ajuntaments que s'han acollit en convenis amb la Sareb. El que passa que eren tan complicats que també els ajuntaments petits, per exemple, necessiten més personal tècnic per poder fer aquest tipus de coses, perquè els ajuntaments petits tenen el just i necessari per passar el dia, ¿vale? Perquè ens entenguem. Perquè per obrir la porta, per fer les coses del dia a dia de l'Ajuntament, però no tenen serveis tècnics per poder seguir un conveni, per fer un anàlisi jurídic d'un conveni amb una entitat bancària, per fer una adjudicació d'aquestes vivendes en lloguer d'emergència. Es necessita una certa estructura, no només el piso i la persona que necessita. No, s'ha de fer així, i jo crec que, bueno, que s'ha de començar a pensar que els ajuntaments petits necessiten, i petits no m'estic referint a un microajuntament, m'estic referint que els ajuntaments tenen molt poc personal i el que tenen està dedicat als serveis del dia a dia, llavors s'ha de repassar.
1: Sí. El que sí que es pot brindar és informació, també ens costa que hi ha aquesta oficina de borsa d'habitatge o de lloguer, sobretot de cara al jovent jove, que també és un punt d'informació que també és importantíssima.
2: I haig de dir que aquesta oficina de lloguer, quan tu t'apuntes a la borsa de lloguer i tal, és una borsa de lloguer que serveix per tota Catalunya, tu poses les teves prioritats, però no t'has d'apuntar a cada poble una bossa de lloguer. Ja estàs apuntat aquí i ja està.
1: I brinden i donen la màxima informació sobre tràmits, sobre lloguers, contractes, que també està molt bé, com dèiem, la informació és importantíssima. Ja diu aquest tòpic que la informació és poder i ho ratifiquem de forma diària en espais com aquests. I canviant radicalment de tema, una qüestió que se n'està parlant moltíssim i que té un caire potser com més distès, però que es vol aprofitar i s'està aprofitant no només com contingut científic, sinó també de promoció econòmica, que és l'eclipsi.
2: M'encanta.
1: Què ha de passar aquell 12 d'agost?
2: El 12 d'agost resulta que estem al ben mig d'un aconteixement planetari i científic importantíssim que es dona cada 300 anys i, a més, el Vendrell, justament on estem avui, és un dels pocs municipis, ciutats de Catalunya i d'Espanya on es veurà més d'un minut. No? Hi ha molt pocs i un, el Vendrell és un. Especialment em dona que la part de la platja. Bueno, hi ha territoris, per exemple el Tarot i Aragó i tal, que ja porten molt de temps fent coses amb això, i nosaltres des del Consell Comarcal vam decidir que això no només era un dia del minuto, no? Sinó que era una oportunitat per posar en valor i també per posar una mica de diversificació al que és l'economia comarcal. El 15 de maig hem organitzat des del Consell Comarcal una jornada sobre l'eclipsi, però una jornada molt especial. O sigui, volem parlar de les empreses que hi ha al territori, vale? Que treballen en aquesta super especificitat de les noves tecnologies, si és que se puede dir ja noves tecnologies, però amb aquest tipus de serveis econòmics, o sigui, d'activitats econòmiques ultra-mega especialitzades, que ni tan sols sabíem que estàvem a la comarca,
1: sí.
2: I que són una font de feina d'altíssima qualitat, de generació de llocs de treball d'altíssima especificitat, i que jo crec que aquest és el mercat de treball que nosaltres hem d'anar a buscar, perquè està molt bé lo del turisme i tot això, però, escolta, els nostres nens i les nostres nenes que estudien també poden ser científics, també volen ser empresaris, també, però és que hi ha una quantitat de diversitat d'empreses que dius, hòstia, ets meravellós.
1: Sí.
2: Des de la gent que, per exemple, des del el sector primari s'ha organitzat per fer, per conjuntar el tema de les vinyes amb el tema de l'observació espacial, a la gent que fa ja start-ups de coses molt específiques, l'Observatori Científic del Garraf, no sé, ja us convido tots, és una jornada oberta a tothom, es podeu apuntar a les xarxes socials del Consell Comarcal, està tot el cartell, és el divendres 15 de maig de 10 a 2, al Teatre Joan Colet de Calafell, inclús nosaltres estem parlant inclús amb els instituts, perquè portin els nois i les noies, perquè entenem que es necessita una miqueta d'inspiració. Amb aquests, no, és veritat, amb aquests temps foscos que estem, que tot és crisi, tot és d'allò, entenem que els nois i les noies han de veure que tenen altres oportunitats, que no és el de sempre, no? I, escolta, és un assumpte que aprofitarem això per fer comarca, però sobretot per fer comarca, per fer territori. També analitzarem una miqueta l'impacte que tindrà el turisme amb això, però sobretot el que volem fer és donar a conèixer el nostre territori és pioner amb tot aquest tipus d'indústria de la tecnologia espacial. És al·lucinant, ningú no ho diria.
1: No,
2: i existeix. No?
1: Doncs que serveixi aquest eclipsi per destapar tot això i que puguem anar més enllà del turisme, de la restauració, que està molt bé, però que és evident que pot destapar altres moltes coses. Núria, deixem-ho aquí, moltíssimes gràcies. Seguirem parlant, el temps ha passat molt ràpid, crec que és bona senyal. Ara ja anirem cap a l'agenda del Consell Comarcal a nivell oficial. Ho deixem aquí, gràcies per acompanyar-nos.
2: Fins la propera.
1: I bona feina.
2: Igual, gràcies. Adéu.
3: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: I seguim encara emmarcats en tot aquest espai habitual cada 15 dies amb la col·laboració i la emissió conjunta de totes les ràdios de la comarca, aquest espai d'actualitat i d'agenda des del propi Consell Comarcal del Baix Penedès. De fet, alguns dels temes que ja hem parlat amb aquesta conversa amb la gerenta del Consell, amb la Núria González. Per exemple, recordar que Calafell acollirà una jornada sobre l'eclipsi solar total el 2026 i el seu impacte econòmic i estratègic al Baix Penedès el proper 15 de maig. La sessió vol posar en relleu el potencial d'aquest fenomen astronòmic excepcional com a motor de desenvolupament i de projecció al territori. En aquest sentit, la jornada abordarà com aquest esdeveniment pot generar oportunitats en àmbits estratègics com la innovació, la recerca científica, la tecnologia, l'astronomia aplicada o l'astroturisme, contribuint a diversificar l'economia i a reforçar el posicionament del territori a escala nacional i també internacional. La jornada s'adreça a professionals, empreses, administracions i persones interessades en el potencial del territori i combinarà continguts divulgatius amb una mirada estratègica sobre les oportunitats que es poden generar. També recordem aquests ajuts a l'habitatge que s'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts de lloguer a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins a 200 euros mensuals en funció dels ingressos i la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per correu electrònic a borsahabitatge@baixpenedès.cat per rebre assessorament o ajuda en la tramitació d'aquesta sol·licitud. Podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès. El telèfon és el 977 66 58 17. I recordem justament aquest correu electrònic, borsahabitatge@baixpenedès.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer aquest tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. I també recordar que el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per presentar la sol·licitud del servei de transport escolar per l'alumnat d'educació infantil, primària, ESO i estudis postobligatoris. El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça de l'inici del curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal, baixpenedès.cat, i de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres, de les 9 del matí i fins les 2 del migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia i han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I també la convocatòria per a sol·licitar els ajuts individuals de menjador per al curs 2026-2027. La convocatòria per a aquest proper curs es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació. També es poden presentar de forma presencial les sol·licituds amb cita prèvia al botó taronja de la seva pàgina web, és la cita prèvia. L'opció de cita està disponible a partir del 13 d'abril, està ja disponible. De fet, el dia de la cita han de portar l'imprès de sol·licitud totalment emplenat i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació serà a partir del 20 d'abril, és a dir, ja ha començat, i romandrà obert durant tot el curs. No obstant això, només es podrà garantir la resolució de la beca a l'inici del curs aquelles sol·licituds presentades abans del 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin tramitar. I nova edició del programa Consolida't, adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. És la segona edició d'aquest Consolida't i que segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a les persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat en els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu ocupacio@baixpenedès.cat o també a través del telèfon 977 157 167. I nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès, els Mossos es desplacen als ajuntaments. Aquest nou servei, que permet millorar l'eficiència i la proximitat en l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la pròpia denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I ja, finalment, parlem de les ludoteques Conciliem Baix Penedès. Continuen aquestes ludoteques als diferents municipis del Baix Penedès. Un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Podeu consultar els horaris i les ubicacions on es realitzen aquestes ludoteques, bé, al propi municipi, o bé trucant a l'Ajuntament o al web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats que es poden consultar, recordem-ho, a través del web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès, www.baixpenedès.cat, i a les seves xarxes socials. I, de fet, com fem cada 15 dies en aquest espai, des de totes les ràdios de la comarca, amb aquest Baix Penedès al dia, que, de fet, i amb aquest repàs a l'agenda de servei, ho deixem aquí. Agrair la participació de tots els companys i companyes de les ràdios del Baix Penedès i us ubiquem, com ara dèiem, d'aquí 15 dies amb una nova edició d'aquest Baix Penedès al dia. Gràcies i molt bon dia.
0: Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.

0: les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per a reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha explicat a la xarxa que la demanda d'un augment de 400 euros mensuals en el salari dels docents és només una xifra que ha d'avalar, evidentment, tot el col·lectiu.
1: Primer de tot, aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
0: Pel que fa a aquestes declaracions, Esther Niubó, consellera d'Educació, ha considerat maximalista aquesta proposta, ja que l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT ja inclou un augment salarial del 30% del complement específic. Ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio.
2: En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no, a acostar posicions.
0: Ha reiterat la intenció del govern d'aprovar a posicions en altres qüestions, com ara els recursos educatius. I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllant després que donés positiu en la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també, circulació densa en molts punts habituals, com són les rondes, que arrosseguen encara afectacions pels talls de les manifestacions dels docents. I 6 dotacions dels bombers han treballat en un ensorrament parcial d'un edifici a Olot. L'edifici estava abandonat i no hi ha indicis que indiquin que hi hagués ningú a l'interior. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran entre els 20 i 26 graus.
3: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
5: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que

0: Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, als serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimarts, dia 12 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Avui, 12 de maig, l'Ajuntament il·luminarà de lila la façana com a gest per visibilitzar la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica i en suport a les persones afectades per aquestes malalties i d'altres símptomes de sensibilització central. Els objectius del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són donar a conèixer l'existència d'aquestes patologies, incidint en la necessitat d'investigar els factors de predisposició i de desencadenament. D'altra banda, l'alcalde Jaume Cassanyes continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori, una demanda històrica que no pot esperar més i que és clau per la mobilitat, les oportunitats i la qualitat de vida de la ciutadania. Ara, a més, el servei s'ha de pagar mentre continua sense funcionar correctament amb incidències, retards i mancances que afecten diàriament milers d'usuaris. Per això, l'alcalde reclama la gratuïtat del servei fins que les rodalies funcionin amb normalitat i es garanteixi un servei eficient, fiable i al servei de la gent. En parlava el nostre alcalde de Cunit, el qual escoltem tot seguit.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com bé sabeu, a partir d'avui dilluns, Rodalies torna a ser de pagament. Jo personalment crec que no és just que si no tenim un servei normalitzat, si no tenim un servei de qualitat que garanteixi a quina hora agafes el tren i a quina hora arribes, no és just que els usuaris de Cunit, que els ciutadans de Cunit, haguem de pagar per un servei que no garanteix ni la qualitat ni la quantitat. Per això demanem que fins que durin les obres, fins que no es garanteixi que el servei va a l'hora i que agafar el tren a Cunit i arribar a Barcelona sigui una cosa normal, no se'ns faci pagar per un servei que no dona la qualitat que ens mereixem als ciutadans de Cunit. Des de l'Ajuntament continuarem treballant, continuarem reivindicant que hi hagi un bon servei de rodalies i que la gent de Cunit tingui una bona mobilitat, perquè una bona mobilitat vol dir una bona qualitat de vida. Seguim treballant.
0: I és que Rodalies torna a ser de pagament, doncs aquesta és la data en la que ha deixat de ser gratuïta el servei de Rodalies des d'aquest passat dissabte, i el qual, doncs, ahir, primer dia laborable, el qual es va sentir, doncs, per tots els afectats de Rodalies de Renfe, el que torna a ser de pagament a partir d'aquest passat dissabte, i així ho va anunciar el passat dijous la consellera de Territori, Sílvia Benegue, durant una visita a les obres del túnel de Rubí, junt amb el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, tot i que les obres continuen a la nostra línia i afecta a milers d'usuaris. La gratuïtat del servei durarà, doncs, per tant, fins aquest passat divendres, el qual estava vigent des de l'accident de Gelida del 20 de gener, que va obligar a suspendre tot el servei a Catalunya i va iniciar una etapa d'obres d'emergència marcada per diversos talls en les línies i l'ampliació de les limitacions temporals de velocitat, les quals encara afecta a milers d'usuaris. Paneque ha confirmat que ja s'ha recuperat el 90% del passatge habitual i que, amb la retirada progressiva de les LTB, ja són necessàries mesures excepcionals com la gratuïtat. I és que en la seva intervenció durant la visita a les obres que s'estaven donant a terme al túnel de Rubí, Paneque, doncs, va destacar que el decret de gratuïtat del servei es va aprovar davant una situació anòmala que afectava a tota la línia de a tota la xarxa de Rodalies, el qual declarava que ens semblava que era també la manera d'acompanyar els usuaris i usuàries, i aquesta gratuïtat es mantindrà, doncs, fins aquest passat divendres 8 de maig, de modo que a partir d'aquest passat dissabte es recuperava el sistema habitual de pagament, el qual va assenyalar la consellera. En aquest sentit, va assegurar amb humilitat que el govern és conscient de que la xarxa ferroviària de Rodalies no està al punt d'excel·lència, però que és necessari avançar amb determinació cap a la millora progressiva del servei, i per això uns 50 tècnics i 400 treballadors han estat actuant en les vies per corregir els punts als quals es detectaven anomalies, amb 31 actuacions d'emergència, sobretot per protegir taüts i trinxeres. La consellera també ha anunciat que a partir del pròxim dilluns, aquest passat dilluns, es recuperaran recorreguts a la R15 entre Reus i Móra la Nova, a la R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i a la R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. La R15 podria recuperar el seu recorregut de Reus fins a Móra la Nova, per tant, amb una millora notable, sobretot pels usuaris de Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. I la R3 recuperarà el recorregut de Ripoll fins a Ribes de Freser, el que també suposa un pas endavant cap a la connexió de les zones vinculades al Pirineu, ha destacat. En quant a la R4, tornarà a realitzar-se el seu recorregut complet entre Sant Vicenç

de Calders i Manresa, i el que això eliminarà doncs la llançadora que actualment operava entre Terrassa i Manresa, i això simplifica el trajecte i millora també la comoditat dels usuaris, el qual va afegir. En aquestes recuperacions del servei, a partir d'aquesta setmana, la xarxa de Rodalies estarà operant el 96% del que hi havia al gener, i això, ha afirmat, garanteix la mobilitat en tot el sistema, gràcies als plans alternatius de transport en d'altres punts, els quals continuen les obres, com és el desdoblament de la R3 o també la nostra pròpia línia. I és que aquest mes d'abril s'han registrat una recuperació del 90% del passatge respecte al gener a les línies de Rodalies, una dada que, segons la consellera, demostra la recuperació de la confiança dels usuaris en el servei. Cosa que a la pràctica doncs no és tan així. Al mateix temps, Paneque ha destacat que es mantenen obres d'emergència ja planificades i d'altres necessàries, com el tram entre Falset i Riba-roja d'Ebre, on el pla alternatiu de transport permetrà treballar amb major rapidesa en actuacions de millora més enllà de les emergències. Una situació similar és la que es dona entre Ripoll i Puigcerdà, on el tall de circulació facilita els treballs en els túnels. Per la seva banda, el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, ha actualitzat els treballs que s'estan realitzant a la línia del Garraf. Així, el túnel 96 bis ja s'ha treballat en 8 pilars del costat muntanya, mentre que en els pròxims dies es començarà a actuar en els del costat mar, amb la col·locació de formigó. En quant al viaducte del Garraf, es prepararan els encofrats per intervenir en aquest punt i també s'està treballant en el de l'Aigua Dolç. La consellera Paneque també ha assenyalat que, davant el vot en contra de Junts en el Congrés que impedia aprovar el Consorci d'Inversions, el govern valora positivament una proposta impulsada per Esquerra Republicana de Catalunya per a cobrir el dèficit en infraestructures i gestió des del territori. Estem veient que alternatives poden assimilar-se a la funció o a l'objectiu que perseguia aquest Consorci d'Inversions, el que no es pot determinar en aquest moment quina és la fórmula perquè no està definida ni tampoc tancada, ha indicat. En tot assegurat que tant Esquerra Republicana com el govern estan treballant intensament per a trobar una fórmula que permeti gestionar les inversions amb una relació institucional cooperativa, però que a la vegada possibiliti a l'executiu català gestionar des de la proximitat. Decisió polèmica a la qual la realitat és molt diferent, i és que els usuaris de la R2 Sud seguim doncs patint doncs múltiples incidències en aquesta línia, a la qual doncs s'espera que se solucioni el més ràpidament possible. D'altra banda, i seguim al diari de Tarragona, 8 ferits hi ha hagut en un accident a la C31 a Cubelles. Una de les víctimes encara està en estat crític i ha sigut evacuada a l'Hospital de Bellvitge. I és que 8 persones van resultar ferides de diferent consideració en un accident a la carretera C31 a Cubelles. Un dels ferits doncs sembla en estat crític i d'altres 5 greus i 2 més menys greus. L'accident va ocórrer a les 6 de la matinada d'aquest diumenge a l'alçada del polígon de les Salines. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, es va desplaçar a la zona amb 10 ambulàncies per atendre els 8 ferits. Un d'ells, un home en estat crític, ha sigut evacuat a l'Hospital de Bellvitge. La resta s'han dut als centres sanitaris de Sant Camil, Vilafranca, Joan 23, Santa Tecla i Vall d'Hebron. I segons el diari, el govern defineix 14 eixos de confinament d'incendis del territori per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Ja estan fent actuacions en 5 trams prioritaris amb l'objectiu de prevenir grans focs forestals. I és que el govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendi a tot el territori català. Segons ha anunciat aquest dilluns la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, el que són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. I els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees. Però perquè siguin operatius, fent la contenció del foc, caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Tot i que portarà anys a complementar tots els treballs, ja s'ha començat a fer les actuacions en 5 eixos que es consideren prioritaris, com és Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Celrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Perelló. Però encara tenim més notícies. I és que comencen les votacions dels pressupostos participatius. La quarta edició del procés de pressupostos participatius de CUNIT arriba a la fase de votació de les propostes finalistes, que permetran als veïns i veïnes escollir a quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a CUNIT poden votar per escollir les propostes que prefereixin d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final.
Les votacions estan obertes des del passat dilluns al portal digital de participació de l'Ajuntament, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no s'accedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, a partir del 13 de maig, diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma el dimecres 13 i el dilluns 18 de maig, de 10 del matí a 12 del migdia al casal de la gent gran, el dilluns 18 i dimarts 26 de 6 de la tarda a 8 de vespre al gimnàs municipal i dilluns 25 de maig de 10 del matí a 12 del migdia a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. Junt, doncs, a la notícia trobareu també el tríptic amb la informació detallada per votar. A la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell el proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El municipi de Cunit tornarà a ser escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració de la quarta cursa Cunit Calafell, que tindrà lloc el pròxim 24 de maig. Després de l'èxit de la participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu, pensat per a totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A dos quarts de 10 del matí tindrà lloc les proves principals. Cursa de 5 quilòmetres, una volta al circuit, cursa de 10 quilòmetres, dues voltes al circuit i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de dos quarts d'11 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Infantil, entre 2012 i 2013, amb 1.120 metres, a la vi, entre 2014 i el 2015, amb 1.050 metres, Benjamí, del 2016 al 2017 amb 980 metres, Prebenjamí del 2018 al 2019 amb 560 metres i Barrufets de 2020 a 2022 amb 150 metres. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a les inscripcions, estan obertes, doncs el que s'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida a tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzin la vida social i esportiva del municipi. Pel que fa a modalitats i preus, els 5 quilòmetres i 10 quilòmetres en cursa, de 3 euros. Caminada i marxa nòrdica, 3 euros. Clos escolar, 1 euro. I dorsal solidari, 3 euros. Inscripcions, doncs, exclusives a online a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I recordem, doncs, que ahir es va celebrar una sessió extraordinària del ple municipal de l'Ajuntament de Cunit, el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Amb l'aprovació de l'únic punt de l'ordre del dia, concretament es va resoldre les al·legacions, desestimant-les presentades a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 6 de 2026 i l'aprovació definitiva de la mateixa. Recordeu que la gravació íntegra d'aquest ple extraordinari la podreu trobar en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat, plens municipals. I també a les xarxes socials de Ràdio Cunit. I comença l'asfaltat dels camins d'accés a Rosers i Costa Cunit del 12 al 14 de maig. Des de la Diputació de Tarragona s'estan executant treballs de manteniment dels camins d'accés a Costa Cunit i Rosers. Els treballs d'asfalt estan programats a partir d'avui i també duraran demà i demà passat. La previsió és que durant aquests 3 dies es pugui executar tot el tram del camí de Masies a Costa Cunit i que dijous 14 de maig ja es pugui començar el camí del Rosers, el que s'iniciaria des de la part superior. En dos casos, les obres estaran degudament senyalitzades i s'habilitarà pas alternatiu de trànsit. L'horari de treball es preveu de les 8 del matí a les 6 de la tarda. De cara a la setmana del 18 de maig es realitzarà previsiblement la resta del camí dels Rosers que quedi pendent. D'aquesta actuació s'informarà quan obtinguem tota la informació.
I comenceu a fabricar les vostres andròmines casolanes perquè el proper dissabte 11 de juliol, enmarcat dins dels actes de la Festa Major d'estiu, tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Us animem a anar creant i posant a punt els vostres vehicles de fabricació pròpia i casolana per participar de l'activitat i gaudir d'una jornada d'allò més esbojarrada. Aquesta activitat no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle, on els participants també poden anar disfressats en conjunt amb la seva andròmina. L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia i muntada sobre rodes per al seu lliscament, ja que la seva tracció ha de ser humana, amb sistema de frenada i direcció, i que l'estructura no excedeixi al metre i mig d'ample. Podeu consultar totes les especificacions a les bases de participació, on les inscripcions ja estan obertes. En acabar el recorregut, seguirem festejant amb l'Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I la Fundació Pere Tarrés, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, ofereix un certificat professional adreçat a persones interessades a treballar donant suport a persones dependents en el seu dia a dia dins d'institucions socials. La formació permet adquirir competències per oferir una atenció de qualitat aplicant estratègies d'autonomia personal, suport emocional i intervenció sociosanitària en coordinació amb equips interdisciplinaris. Es tracta d'una proposta amb un enfocament pràctic i amb alta inserció laboral dins de l'àmbit de la dependència. Aquest certificat ja incorpora l'aplicació del Reial Decret 659/2023 que integra les hores pràctiques dins dels mòduls teòrics dels certificats professionals. Les pràctiques a l'empresa es realitzaran al final de la formació i la titulació no es podrà obtenir fins a haver-les completat. Tampoc hi haurà acreditació parcial. Les persones interessades poden obtenir més informació a la pàgina web de la Pere Tarrés o escanejant el codi QR informatiu.

0: I torna a Cunit Tour aquest any 2026 amb la gran festa ciclista Cunit, amb un viatge a l'edat d'or del pedal. Prepareu els cascs i les ganes de rememorar gestes històriques. És que el pròxim dissabte, dia 16 de maig, Cunit es converteix en la capital del ciclisme, amb una jornada única que combina nostàlgia, reconeixements i la presència de grans figures d'aquest esport. Organitzat per l'Ajuntament de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i el Club Ciclista Cunit, l'acte promet ser un punt de trobada inoblidable per aficionats i professionals. Recorda, aquest dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit tenim l'homenatge a la llegenda de Pedro Torres. El plat fort de la jornada, doncs, el qual serà aquesta figura capdalt del nostre ciclisme. Enguany celebrem el 53è aniversari de la seva gran fita, quan es va coronar com a guanyador de la muntanya al Tour de França de 1973. Una oportunitat d'or per agrair-li el seu llegat i compartir records amb un autèntic mite de les etapes d'altitud. Per als amants del col·leccionisme i la història, la Biblioteca de Cunit acollirà també una exposició inclusiva i exclusiva de mallots històrics, bicicletes clàssiques i records personals dels tours de 1976 i 1977. I també comptarem amb projeccions especials, amb vídeos inèdits o resums dels mítics tours de 1959 i 1973. L'acte comptarà amb una taula rodona i presència de personalitats de primer nivell del món del ciclisme professional. Excorredors i directors com Xavier Florencio, director del Bahrain Victorious, Pedro Torres i Francesc León de Exkelme, Xavier Duc, Exclass, i Núria Florencio de la selecció espanyola femenina. Institucions i organitzacions com Rubén Peris, president de la Volta i de la Volta de Lloc, Víctor Mur, secretari general de la Volta, i Salvador Vigues, Federació Catalana de Ciclisme. No t'ho perdis, tant si ets un ciclista actiu com si ets un apassionat de les històries de carretera i esforç, vine a compartir aquesta matinal amb nosaltres. T'hi esperem. I comença també el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. Sobre el termini per a presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infantils municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes per al curs vinent, on el termini de presentació finalitza el proper 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció, cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. En el llaç que trobareu a la web podreu, doncs, consultar l'oferta inicial de places a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. A partir, doncs, d'aquest passat 8 de maig, la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit també, doncs, podeu trobar aquest enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I a partir d'aquesta setmana passada, l'Ajuntament de Cunit ha implementat una modificació en el calendari del servei de recollida selectiva porta a porta, amb l'objectiu de continuar millorant els índexs de reciclatge i adaptar el sistema a les necessitats reals detectades al municipi. La principal novetat és l'increment d'un dia de recollida de fracció orgànica i amb també d'envasos lleugers, dues de les fraccions que registren un major volum de generació a les llars i que requereixen una freqüència més elevada per facilitar-ne una correcta separació i evitar acumulacions. El canvi és el dijous, en comptes de paper i cartró, el qual la recollirà orgànica i envasos. Per fer possible aquesta millora, els dijous, que fins ara estaven destinats a la recollida de cartró, aquesta fracció quedarà substituïda per la recollida orgànica i d'envasos, reforçant així el servei en aquelles fraccions que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania. A més freqüència de pas en matèria orgànica i envasos, es pretén millorar la qualitat de la separació, reduir impropis i incrementar el percentatge global de reciclatge. Una aposta per un reciclatge més eficaç. I és que el regidor de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics, el senyor José Manuel Cavada, destaca que amb el porta a porta hem posat Cunit al capdavant del reciclatge a Catalunya, sent un exemple per a altres municipis de les mateixes característiques. Una fita assolida entre tots i totes. La recollida porta a porta s'ha consolidat a Cunit com una eina clau per avançar cap a una gestió més responsable dels residus, on aquesta actualització del calendari vol donar resposta a les necessitats actuals del municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin reciclar amb més comoditat i eficàcia. Amb aquesta mesura, Cunit continua fent passos ferms cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient. I el Centre i Factory de Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació als dispositius del teu negoci. Adreçada a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms, la sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos, amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, ja celebrarà el proper dilluns, dia 18 de maig, de 12 del migdia, a dues de les instal·lacions de l'eFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forms.let. Per més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia mitjançant l'adreça de l'Avinguda de Tarragona 149-151 al telèfon 977-67-4080 a l'extensió 316 i al correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'enmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat aquesta nova jornada d'atenció al municipi, el qual té lloc en el dia d'avui a la plaça de la Vila fins a un quart de dues del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es fa amb cita prèvia i s'atén les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Amb aquesta fita es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. També recordem que l'Escola de Música de Cunit ha obert el període de preinscripcions pel curs vinent i organitza diverses jornades de portes obertes i reunions informatives adreçades a famílies, infants, joves i adults interessats en la formació musical. L'escola ofereix una proposta educativa àmplia i adaptada a totes les edats. Impulsada el projecte amb bandes musicals extraescolars als centres educatius del municipi i a l'institut. El període de preinscripció està obert fins al 17 de maig i les inscripcions es realitzaran directament amb l'Escola de Música de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca la importància de l'oferta formativa de l'Escola de Música com a espai de descoberta, creativitat i desenvolupament personal per a infants, joves i adults del municipi, així com el valor dels projectes musicals als centres educatius. Per més informació es pot consultar al web www.escolacontra.cat o contactar amb secretaria, secretaria@escolacontra.cat o al 608-987-287, 608-987-287. L'Escola de Música de Cunit convida tota la ciutadania a participar d'aquesta gran iniciativa i a conèixer de prop la seva oferta formativa. I recordem que demà dimecres, dia 13 de maig, a la zona esportiva municipal torna la Lliga de Futbol 7 a Cunit. A les 9 del vespre, el Dream Team s'enfrontarà al Cunit Legends en categoria veterans. I a la mateixa categoria i a la mateixa hora, Jugones Futbol Club vs Los Papis de la Draga. A les 10 de la nit, Haru Sushi Futbol Club s'enfrontarà a l'Aston Birra Club de Futbol. I també a la mateixa hora, Viejas Glorias Club de Futbol vs el Comorronea. Tots aquests partits són en categoria veterans. I avui dimarts també a 4:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mar de Mata us ofereix el Club de Robòtica a càrrec de FunLab. En aquesta sessió els participants faran la creació d'un joc tipus Geometry Dash amb Scratch, una activitat adreçada a infants entre 8 i 12 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. A més, tenim un espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes i és a 6:15 de la tarda aquest dijous 14 de maig i el proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. I aquest divendres a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal conduïda per la coach Esther Massaguer. Un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta sessió comentarem i aprofundirem en el llibre El problema de ser massa bo, de Xavier Guix. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I també recordem que el proper dimecres, dia 20 de maig, a 6:15 de la tarda, tornarà el Club de Lectura a la Biblioteca Municipal Marta Mata, conduïda per la Magda Minguet. En aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle Dones amb Veu, Dones d'Arreu, del projecte de Biblioteques Sense Fronteres, a les quals abordarà la igualtat de gènere des de diversos vessants. Trobada dinamitzada per Carla Serra de l'associació ECIT, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga de Mariama Ba. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. també recordem que l'àrea d'acció social i ciutadania del Consell Comarcal de Baix Penedès ha estat present a les dues fires de salut comunitària que organitzen des del CAP al Vendrell i el CAP de l'Arboç. Més informació a la seva web i a les xarxes socials del Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Bon dia, el temps avui es presenta molt estable al matí, amb sol i cel clar, tot i que això no vol dir que s'hagi de mantenir així tot el dia, que ens afectarà un curt però notable canvi de temps. A partir de mig matí pot aparèixer algun núvol, pot créixer alguna nuvolada al migdia i a la tarda sí que el cel estarà tapat i esperem pluges i ruixats irregulars localment de curta durada però d'una certa intensitat a partir del vespre. No duraran gaire, ja que a primera hora de la nit marxaran de manera ràpida, amb una temperatura que avui ha baixat una mica, s'ha situat en els 14 graus de mínima, mentre que la màxima també quedarà més curta i estarà al voltant dels 21, amb una humitat que serà moderada al matí i més alta a la tarda. Vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i de xaloc moderat a la tarda, fent que la mar estigui una mica moguda entre marejol i maró. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, amb algun núvol residual a primera hora i alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que baixarà més de nit al voltant dels 12 graus de mínima, mentre que demà la màxima estaria al voltant dels 21, amb una humitat alta de nit i moderada de dia. Vents febles, amb una mica de mestrada al matí i moderats de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maró al final del dia.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:45 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
8: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.
9: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Jacqueline Castro, la voz que acaricia tus sentidos, de Sabrosura con Jacqueline. Ahora estoy por aquí para invitarlos, todos los martes a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, con música latinoamericana, salsa, cumbias, bachata, boleros, merengue, música española, música del corazón.
10: La salsa vive al llegar del cielo.
9: Con grandes protagonistas. Aquí, en Radio Cunit. Música sabrosa. Claro que sí. Con la voz que acaricia tus sentidos. Todos los martes. No lo olvides. Sabrosura con Jacqueline.
11: Todos los sábados a las 5 de la tarde, en Radio Cunit, viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30. Viajando por el mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo. Y ahora en repetición, los martes a las 8 de la tarde.
12: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
2: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí. Tots els dimecres a 9:45 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit. Pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres a les 9:30 del matí a Ràdio Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10:41 minutets, gairebé 42 minutets ja des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:45 de migdia en format magazín i més endavant ja en format informatiu gairebé fins les 3 de la tarda. Déu-n'hi-do, eh? Clar que sí. Com sempre, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit, a qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
0: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
2: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
2: Búscanos y aquí nos encontrarás, claro que sí, en formato telemático en cualquier momento del programa y también doncs, que son las líneas telefónicas en punt y en mitja, porque no podemos estar a mitja y repicant, eh? Això sí, us avancem de les vies de comunicació directes perquè no us agafi desprevinguts, en preneu bona nota i aleshores en punt o en mitja podeu aprofitar per posar-vos en contacte amb nosaltres. Nosaltres en prendrem nota de tots els encàrrecs que desitgis, eh? Pots fer doncs, homenatges recordatoris i agraïments, bromes telefòniques, el que faci falta i més a més, doncs, et donarem numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, com no, saludem a tots els nostres patrocinadors, a tots els nostres comerços, a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, també per FM o per online, i també a la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Clàudia García, Maricà Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe Anabel Alévalo, a la peli fantasma Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà de fila i que passarem ara a passar al nostre sumari de continguts d'avui dimarts, ja 12 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens.
1: Sumari.
2: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. I també connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia, com a la resta de serveis de Rodalies i regionals. De la Renfe passarem a la 11. Aviam si engreixem la cartera i ens emportem algun pessic amb les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, a la 11. 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, el sabies què, i a més ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 12 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. Com cada dimarts, també ens pujarem a la nostra muntanya russa particular de la mà de Vanessa Sancho, el qual ha publicat nou llibre i el qual esperem doncs parlar-ne en exclusiva a través dels micròfons de Ràdio Cunit. A més, també tindrem l'actualitat pastoral amb els horaris de les misses, les reflexions i poesies de Maria Román. I a més, també tindrem l'espai d'humor de la Sonrisa de Lisi per Nassos, de la mà del nostre company Tete Faner, amb col·laboració amb Moncho Barrajo, en exclusiva també aquí a Ràdio Cunit. A més, també tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. No sé, que seràs pare, mare, que et divorciaràs, que et divorciaràs, no? Vaja, qualsevol cosa, vaja. Si vols fer homenatges, recordatoris, agraïments, bromes telefòniques, declaracions d'amor, aquest és el teu espai. Et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin i a sobre t'enduràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa. També tenim la Clínica Dental de Cunit en la seva higiene bucal, Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta, Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical, Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. També tenim el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals o premium de Sam i Scalafell, els talls de cabell de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, també els cafès del Rincón del Tapeo 2, els esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligencia, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passateria Cunit, també tenim el suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo, la sessió de yoga o massatge a Ananda Yoga Studio Cunit, també tenim el vermut i braves amb la visita a les seves instal·lacions a la braseria hípica de Cubelles, també mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, també sortegem un pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, un vermut per dues persones de la cova del Gorka, també un sopar per dues persones del local social al castell, un menú per dues persones de dimarts a divendres a bar Casa Carminya de Castanyeira i també, com no, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline i l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, també el sopar per dues persones amb entrepà beguda de Penya Bètica de Comarruga i també el sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. El Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, també consumició gratuïta si esperes comanda a la seva botiga. I a la discoteca Lou de Segura Calafell també una invitació en consumició per dues persones. I la Giralda de l'Arbós, també una invitació per dues persones. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, a l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entreleu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta, cortesia del Racó Dolç de Cunit. També tenim un esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atlètic de Vilanova. I l'Hotel Adi ens ofereix també un fantàstic mega menú per dues persones. I com no, al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per a dues persones. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes el millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home!
4: Un cop d'ull als diaris.
2: I ara ràpidament, doncs, quan ens separen 10 minuts per les 11 del matí, és moment de començar doncs, a desgranar doncs, totes les notícies les quals ens arriben a través dels diversos rotatius d'avui dimarts, dia 12 de maig de 2026. I comencem pel diari de Tarragona, el que ens ha de portar amb el següent titular. La part alta és on més pugen els lloguers, i és que a Tarragona, als barris de Ponent, gairebé hi ha pisos de lloguer. El topall a les rendes enfonsa l'oferta. En fotografia de portada tenim el món empresarial de Tarragona que es dona cita per a reforçar el seu lobby. L'AIQT porta la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme i les càmeres de comerç, entre d'altres, estan doncs presents a la presentació de Foet. A Barcelona, els culers surten al carrer per escoltar la Rua del Campió. Els blaugranes celebren la seva nova lliga davant de milers de persones. I a Reus, la Fiscalia pacta amb el cas Innova amb Prats i Batesteza. A l'antic director general i a l'arquitecte acorden una rebaixa de penes. A més, pel que fa a Antivirus, tenim un passatger espanyol aïllat a Madrid, el que dona positiu. I a Tarragona tenim l'encallament del POM, que marcarà la campanya electoral. Deixem el diari de Tarragona, ens endinsem amb el diari Ara, el que ens té de portada amb la crisi al sector educatiu. I és que tenim el següent titular que obre portada. Els docents fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes. Pel que fa a les escoles, afronten un final de curs marcat per la conflictivitat laboral. I els Mossos valoraran la proporcionalitat de la infiltració en una assemblea. A més, Yolanda Segura, portaveu nacional del síndic USTEC, diu que amb 400 euros mensuals podrien parlar d'aixecar la protesta. En fotografia de portada observem el Barça que desborda els carrers de Barcelona. Milers d'aficionats van sortir ahir als carrers a saludar els seus ídols del futbol del 29è títol de Lliga en una celebració en què es va veure Lamine Yamal amb la bandera de Palestina i Robert Lewandowski amb l'estelada a Barcelona, el qual va ser una gran festa. Però encara tenim més titulars. La Fiscalia manté la petició de presó per al fill gran de Pujol. Primer positiu per Antivirus en el grup dels aïllats a Madrid. Indra vol contractar 1.500 treballadors a Catalunya. I encara tenim articles com, per exemple, el de Carme Colomina, periodista, a la que declara que la retòrica trumpista ja hi ha ofert així el millor reconeixement, un món bipolar que confronta en igualtat la Xina i els Estats Units. I també tenim a Enrico Letta i Pascal Lamy, el primer ministre d'Itàlia i escenògraf també europeu, el que declara que completar el mercat únic no és un exercici tecnogràfic i és la manera més eficaç de reforçar la competitivitat, la seguretat i la sobirania europees. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el 47 de portada, amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem el Papa de Roma d'esquena, doncs sobre fons negre, i amb el següent titular. Un any de lleó 14è. Des de la discreció i la prudència, el Papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Lluís Simón Rabasseda, la Lliga dels Homes Extraordinaris. Flick i els seus soldats desarmats comparteixen felicitat amb centenars de milers de culers a Barcelona. I tenim crònica de Pere Bosch i Cuenca, esmena al passat. També crònica d'Aina Argüeta, ni gratuïtat ni normalitat en el servei. Pel que fa a l'esportiu, Estuani evita el drama del Girona i el camp del Rayo Vallecano amb un empat a un. L'equip gironí empata a última hora i té 2 punts de marge. Però tenim altres articles, com per exemple el de Dolors Vallès, titulat Infiltracions a la UGT i comissions. Lluís Simón, Serenites i Marcians. Irene Casellas, el Barça i Elvis. Emma Ansola, Posa i un policia. Carme Vinyoles, Les persones primer. Francesc Torralba, L'anel de pau. I Jordi Mulet, Mig mandat del govern d'Illa. A la capçalera tenim entrevista a Jesse Antill Hughes, professor d'Economia a la Universitat de San Francisco, el que declara que els Estats Units estan entrant en una fase molt perillosa. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Montornès del Vallès, on arriben els equipaments. Entrevistes a l'alcalde José Antonio Montero Domínguez i a la cap de l'oposició Eva Díaz Medina. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar l'avantguàrdia, el que ens ha de portada amb aquesta gran fotografia, el que observem els jugadors del Barça en la rua que va recórrer ahir als carrers del centre de Barcelona. Pel que fa a la governabilitat a Catalunya, el govern i Esquerra Republicana ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. L'acord que es preveu per la setmana que ve tindrà que anar precedit de passos de l'executiu central en matèria d'aeroports, inversions i rodalies. Però encara tenim més titulars. Els carrers sempre seran del Barça, de Flick. Tenim suplement especial amb els campions per estona del Futbol Club Barcelona. I un dels espanyols de Gómez Ulla dona positiu a Hantavirus. El Ondius zarpa cap als Països Baixos després de desembarcar a tots els passatgers. A més, Indra creixerà a Catalunya amb 1.500 llocs de treball per la defensa i a Iraq una base secreta d'Israel per atacar Iran. Pel que fa a cinema, tenim el Festival de Cannes més espanyol. I deixem La Vanguardia, ens anicem amb el Periódico de Catalunya, que ens ha portat també amb aquesta gran fotografia amb els carrers tanyits de blaugrana per tota Barcelona, plens a vessar amb els autocars dels campions, els jugadors del Barça en plena festa sobre l'autocar de la Rua, el que observem en fotografia de portada i amb el següent titular. El Barça viu una festa sense fi. Una multitudinària Rua pren els carrers de Barcelona per celebrar la segona lliga consecutiva de l'equip de Hansi Flick. A més, un passatger espanyol dona positiu per Hantavirus. El creuer salpa cap als Països Baixos després de desembarcar a les Canàries tots els viatgers. També tenim 2 milions de catalans que ja reciclen amb mètodes eficients. I un exprofessor del Conservatori del Liceu és acusat de tocaments. També Indra crearà 1.500 llocs de treball a Catalunya fins al 2027. I a la capçalera tenim a Rubén Viñuales, el que declara: Tarragona necessita empreses que generin progrés per al territori. Deixem el Periódico de Catalunya i finalitzem aquest cop d'ull a les portades dels diaris i ho farem amb El País. El que han set de portada amb el següent titular: el brot d'Hantavirus. Un dels 14 espanyols que viatjaven en el vaixell dona positiu. El MV Ondius abandona Canàries després d'evacuar els passatgers en 36 hores en un operatiu sense precedents. El pacient, asimptomàtic, és traslladat a una unitat especial d'aïllament. En fotografia de portada tenim un dels passatgers evacuats del vaixell saludant ahir des d'un autobús de la unitat militar d'emergències de la UME. Però encara tenim més titulars. La gran encallada del sou frena 1,5 milió de vivendes en grans ciutats. El 30% dels terrenys inutilitzats és en mans dels ajuntaments. I creix la rebel·lió laborista per forçar la dimissió de Starmer. A més, el narco amplia les seves xarxes a Andalusia amb més violència. I també fa referència als més de 4.700 milions d'euros gestionats per Indexa. A la capçalera marxem amb finances. Multa a Piqué per operar en borsa amb informació privilegiada. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com és el Diari de Tarragona, el Diari Ara, el Punt Avui, i també els d'àmbit general, com és La Vanguardia, el Periódico de Catalunya i El País, totes elles edicions d'avui dimarts, dia 12 de maig de 2026. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa, refrescant tota la informació d'àmbit general, que com sempre ens van oferint a través dels micròfons de Ràdio Cunit, a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des del Cunit al dia.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels 3 dies de vaga de mestres de tot Catalunya. Connectem ara amb Barcelona, concretament anem a Plaça Espanya, on professors comencen ja a dirigir-se al punt de manifestació, que serà a les 12 del migdia a Urquina, on allà hi tenim a la nostra companya, la Carina Vallvé. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
7: Bon dia, doncs la columna de docents que ha sortit o que està sortint ara mateix a Plaça Espanya amb mig miler llarg de mestres i professors s'ha desdoblat i es dirigeix per la Gran Via i per paral·lel cap a la plaça Urquinaona, on, com deies, d'aquí a una hora de començar la gran manifestació unitària d'aquesta marea groga. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació i anar més enllà de l'acord que UGT i Comissions Obreres van signar al març, una manifestació d'avui que està marcada per la infiltració dels Mossos amb una assemblea de docents i la falta d'explicacions que ha donat el govern al respecte. De fet, algunes pancartes es poden llegir lemes com claustres vigilats, escoles abandonades.
6: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
7: Bon dia.
6: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu preventiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I 8 dotacions dels bombers treballen en un ensorrament parcial d'edifici a Olot. Com a mesura preventiva, també s'han desallotjat els veïns de 3 edificis del davant. Fins al lloc s'hi han desplaçat també l'arquitecte municipal, tècnics de les companyies de serveis i un equip de drons i gossos del grup caní de recerca per tal de descartar víctimes a l'interior. Es tracta d'un edifici que estava abandonat. I una incidència de la companyia telefònica està afectant el servei de telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. Precisament han indicat que la incidència és baixa a Catalunya, però que tot i això es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. I un home de 80 anys i veí de Pinós del Solsonès està desaparegut des d'ahir la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i 2 dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els Dos Vallès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
8: Ràdio Cunit. Al 107.0.
9: No sé què volia ser de gran.
2: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola de Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut

0: Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita.
1: Joyería Castillo.
2: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva.
3: Radio Cunit. Al 107.0.
0: I a l'arribar a aquest punt del programa és el moment de començar doncs a repassar l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments és impossible de passar per l'antena, però com sempre ens faciliten la informació, bueno, més o menys, la informació no gaire exacta, per això, però bueno, de l'estat de circulació ferroviària en aquests moments a la nostra línia, que recordem segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Una línia i un servei al qual torna a ser de pagament, tot i que segueixen les incidències que potser van a pitjor. Doncs, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú per l'última circulació de la línia R2 Sud. Una línia la que segueix realitzant totes les seves parades i que doncs circula amb demores que superen els 20 minuts. D'altra banda, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, un degut als treballs de millores manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, més incidències. Degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, a la R3, amb motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la R2 fins a Barcelona. A més, a la R15, servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova. Degut als treballs de millores, manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. A la R4, motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb el servei de la línia R2 fins a Barcelona. Una incidència que també afecta a la R13, R14, R15, R16, R17 i també pel que fa al que seria Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia entre Terrassa i Manresa. Degut als treballs de millora, que s'estableix un servei alternatiu per carretera entre 11:15 de la nit i 6:15 de la matinada. A més, a la R15 tenim doncs el tren que va de Reus a Barcelona, Estació de França, que circula amb una demora de més de 40 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura, a la qual sembla ser doncs estan posant fil a l'agulla. I fins aquí un altre dia més complicat de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable al matí, amb sol i cel clar, tot i que això no vol dir que s'hagi de mantenir així tot el dia, que ens afectarà un curt però notable canvi de temps. A partir de mig matí pot aparèixer algun núvol, pot créixer alguna nuvolada al migdia i a la tarda sí que el cel estarà tapat i esperem pluges i ruixats irregulars localment de curta durada però d'una certa intensitat a partir del vespre. No duraran gaire, ja que a primera hora de la nit marxaran de manera ràpida, amb una temperatura que avui ha baixat una mica, s'ha situat en els 14 graus de mínima, mentre que la màxima també quedarà més curta i estarà al voltant dels 21, amb una humitat que serà moderada al matí i més alta a la tarda. Vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i de xaloc moderat a la tarda, fent que la mar estigui una mica moguda entre marejol i maró. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, amb algun núvol residual a primera hora i alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que baixarà més de nit al voltant dels 12 graus de mínima, mentre que demà la màxima estaria al voltant dels 21, amb una humitat alta de nit i moderada de dia. Vents febles, amb una mica de mestral al matí i moderats de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maró al final del dia.

0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra experta Núria Ruiz, a la qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal, Núria? Quina cançó ens proposes en el dia d'avui?
1: Doncs avui anem a escoltar una cançó que va arribar tot dia com avui al número 1 de les llistes americanes.
0: Caram!
1: És de la germana del Michael Jackson, de la Janet Jackson.
0: Sí.
1: I es diu All For You.
0: Ah, molt bé, doncs mira, doncs amb aquest tema ens quedem. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, si de vol ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà, petonar-nos a tothom.
0: Petons i abraçades, gràcies, adéu-siau, bon dia. Edit. 4, 3, 2, 1.

0: I ara sí, a l'arribar aquest moment del programa, és el torn d'esbrinar quines són les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, a la ONCE, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem pel cupó diari, on el número premiat va ser el 35.704. 3, 5, 7, 0, 4 de la sèrie 46. Pel que fa a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 7, 11, 22, 32, 35, 39, 42, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 82 i 85. Pel que fa referència al sorteig midia, la data premiada és la del 24 d'octubre de 1954 amb el 3 de trèvols. I la dupla de la 11 ha sigut el número 5. Pel que fa al triplex de la 11, el número ha sigut el 865, 865. I fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, a la 11, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hi ha paraules que de manera incorrecta sovint es diuen amb el gènere canviat per influència del castellà.
3: Per exemple, cal dir un avantatge en masculí i no una avantatge, incorrecte.
2: El bacteri en masculí i no la bactèria, incorrecte.
3: El compte del banc en masculí i no la compte del banc, incorrecte.
2: El deute en masculí i no la deute, incorrecte.
3: El llegum en masculí, com els cigrons o les llenties, i no la llegum, incorrecte.
2: El lleixiu en masculí, que usem per desinfectar, i no la lleixiu, incorrecte.

I ara sí, l'escut d'aquesta sintonia és el torn d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts, dia 12 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Muntaner, situada al passeig Narcís Verdagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. Repetim, 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Lluís Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 4446 de Calafell Platja. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 0308. Repetim, 977 69 0308.

0: Sabies que...
1: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.

Efemérides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a desgranar, doncs, totes les notícies més destacades que han succeït al dia com avui, un 12 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1706, on Felip V fuig precipitadament amb el seu exèrcit en desbandada cap a França després del setge fallit de Barcelona durant la Guerra de Successió. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al segle XIX, on el 1810, al castell d'Hostalric, després de 6 mesos de setge, 800 soldats que formaven part de la guarnició del castell van poder escapar del setge de les tropes napoleòniques. Amb aquestes que arribem ja al segle XX. I més concretament a l'any 1909, a Barcelona, el que es crea el Club Esportiu Júpiter, a la cerveseria Cebrián del Poble Nou, fundada per la fusió de dos equips amateurs del barri, l'Anglo Espanyol i l'Estàdium Nacional. I tal dia com avui de l'any 1916, tenim presó de Kilmainham a Dublín, James Connolly i Sean McDermott són afusellats per la seva participació en l'alçament de Pasqua. Un any després, a Barcelona s'estrena al Teatre Victòria la versió teatral de l'Auca del Senyor Esteve, feta pel mateix Santiago Rusiñol. I el 1939 és executat Francisco Javier Elola i Díaz Varela, magistrat del Tribunal Suprem de la Segona República Espanyola. Amb aquestes que arribem ja al 1980, a Barcelona, on Mercè Rodoreda rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és que arribem ja al nostre segle, al segle XXI. I més concretament a l'any 2008. Amb el terratrèmol a la província xinesa de Sichuan. Dos anys més tard, el 2010, a Hamburg, el Club Atlético de Madrid guanya la UEFA Europa League 2009-2010 a la final vers el Fulham Football Club. I acabem 12 anys més tard, i més concretament l'any 2012, a PortAventura. Aquest tal dia com avui s'inaugurava la nova muntanya russa Shambhala, expedició a Himàlaia, que bat 3 rècords europeus: la muntanya russa més alta d'Europa, amb 76 metres, la muntanya russa amb la caiguda més llarga d'Europa, amb 78 metres, i l'hipercòster més llarga, amb 1.650 metres, com també la més ràpida, amb 134 km hora. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui. Un 12 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults, tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripció

Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribem a aquest punt del programa. És el torn de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a dori a dret, a tots i totes, xatos, xates, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa. Per tant, farem el Santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Aquest és el teu espai. Recorda, truca, truca i participa.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-49-18. 977-67-49-18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
1: També al web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
1: Búscanos, aquí nos encontrarás, claro que sí, como siempre, con nuestro santoral i cumpleaños. Recordeu a tota la gent que participa en un numeret al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Abans de donar pas a Maria Román, anem a repassar el santoral. Avui és Sant Aquiles, Baroncio, Casio, Casto, Catalina, Ciriaco, Cirilo, Deseado, Dionisio, Santo Domingo, aunque estemos en España y no en Santo Domingo y que sea martes. También sale Epifanio, Felipe Confesor, Santa Gema, Germán, Grato, Macario, toma Moreno, San Máximo, Modeado, Nereo, Pancras, a San Pancras, patró de la feina, que no falti, Remigio, Rictrudis i Tutela. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. Per tots ells, moltíssimes felicitats i us dediquem temes musicals, com per exemple aquest que ens escoltem ara mateix, d'Álvaro de Luna, Todo Contigo, al qual doncs, ens demanaven... I el que ja sona, doncs, en aquests moments, el que aprofitem per donar un numeret amb el 106 a Jordi Miralles.

amb aquest tema musical aprofitem també per anar a numeret amb el 136 a Isabel Carrasco, 137 a Eva de la Peña, 138 a Fernando Gómez, 139 a Zoe Gómez, 140 a Encanar Silaga, 141 a Juan Pablo Rodríguez, 142 a Josep Macià, que ens demanava un tema qualsevol, amb el 143 a Joana Paredes, 144 a Quico Blázquez, 145 a Ángeles Araque, 146 a Natàlia Alba i amb el 147 a Àfrica Sant Martín, el qual doncs també aprofitem per donar més temes musicals també. Amb el 148, Victòria HM. Amb el 149, Dani GH. 150, Roser Mauri. 151, Maria Maldonado. 152, Jordi Campà. I amb el 153, Toni Capdevila. Com també amb el 154, Pepi Rey. 155, Josep Peris. 156, Renato García. 157, Adolfo Andreu. 158, Amador Sánchez. 159, Juana Jiménez. I amb el 160, Armand Cortés.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimarts, dia 12 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Avui, 12 de maig, l'Ajuntament il·luminarà de lila la façana com a gest per visibilitzar la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica i en suport a les persones afectades per aquestes malalties i d'altres símptomes de sensibilització central. Els objectius del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són donar a conèixer l'existència d'aquestes patologies, incidint en la necessitat d'investigar els factors de predisposició i de desencadenament. D'altra banda, l'alcalde Jaume Cassanyes continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori, una demanda històrica que no pot esperar més i que és clau per la mobilitat, les oportunitats i la qualitat de vida de la ciutadania. Ara, a més, el servei s'ha de pagar mentre continua sense funcionar correctament amb incidències, retards i mancances que afecten diàriament milers d'usuaris. Per això, l'alcalde reclama la gratuïtat del servei fins que les rodalies funcionin amb normalitat i es garanteixi un servei eficient, fiable i al servei de la gent. En parlava el nostre alcalde de Cunit, el qual escoltem tot seguit.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com bé sabeu, a partir d'avui dilluns, Rodalies torna a ser de pagament. Jo personalment crec que no és just que si no tenim un servei normalitzat, si no tenim un servei de qualitat que garanteixi a quina hora agafes el tren i a quina hora arribes, no és just que els usuaris de Cunit, que els ciutadans de Cunit, haguem de pagar per un servei que no garanteix ni la qualitat ni la quantitat. Per això demanem que fins que durin les obres, fins que no es garanteixi que el servei va a l'hora i que agafar el tren a Cunit i arribar a Barcelona sigui una cosa normal, no se'ns faci pagar per un servei que no dona la qualitat que ens mereixem els ciutadans de Cunit. Des de l'Ajuntament continuarem treballant, continuarem reivindicant que hi hagi un bon servei de rodalies i que la gent de Cunit tingui una bona mobilitat, perquè una bona mobilitat vol dir una bona qualitat de vida. Seguim treballant.
0: I és que Rodalies torna a ser de pagament, doncs aquesta és la data en la que ha deixat de ser gratuïta el servei de Rodalies des d'aquest passat dissabte, i el qual, doncs, ahir, primer dia laborable, el qual es va sentir, doncs, per tots els afectats de Rodalies de Renfe, el que torna a ser de pagament a partir d'aquest passat dissabte, i així ho va anunciar el passat dijous la consellera de Territori, Sílvia Benegue, durant una visita a les obres del túnel de Rubí, junt amb el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, tot i que les obres continuen a la nostra línia i afecta a milers d'usuaris. La gratuïtat del servei durarà, doncs, per tant, fins aquest passat divendres, el qual estava vigent des de l'accident de Gelida del 20 de gener, que va obligar a suspendre tot el servei a Catalunya i va iniciar una etapa d'obres d'emergència marcada per diversos sostalls en les línies i l'ampliació de les limitacions temporals de velocitat, les quals encara afecta a milers d'usuaris. Penequi ha confirmat que ja s'ha recuperat el 90% del passatge habitual i que, amb la retirada progressiva de les LTB, ja són necessàries mesures excepcionals com la gratuïtat. I és que en la seva intervenció durant la visita a les obres que s'estaven donant a terme al túnel de Rubí, Penequi, doncs, va destacar que el decret de gratuïtat del servei es va aprovar davant una situació anòmala que afectava a tota la línia de tota la xarxa de Rodalies, el qual declarava que ens semblava que era també la manera d'acompanyar els usuaris i usuàries, i aquesta gratuïtat es mantindrà, doncs, fins aquest passat divendres 8 de maig, de modo que a partir d'aquest passat dissabte es recuperava el sistema habitual de pagament, el qual va assenyalar la consellera. En aquest sentit, va assegurar amb humilitat que el govern és conscient de que la xarxa ferroviària de Rodalies no està al punt d'excel·lència, però que és necessari avançar amb determinació cap a la millora progressiva del servei, i per això uns 50 tècnics i 400 treballadors han estat actuant en les vies per corregir els punts als quals es detectaven anomalies, amb 31 actuacions d'emergència, sobretot per protegir taüts i trinxeres. La consellera també ha anunciat que a partir del pròxim dilluns, aquest passat dilluns, es recuperaran recorreguts a la R15 entre Reus i Móra la Nova, a la R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i a la R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. La R15 podria recuperar el seu recorregut de Reus fins a Móra la Nova, per tant, amb una millora notable, sobretot pels usuaris de Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. I la R3 recuperarà el recorregut de Ripoll fins a Ribes de Freser, el que també suposa un pas endavant cap a la connexió de les zones vinculades al Pirineu, ha destacat. En quant a la R4, tornarà a realitzar-se el seu recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, i el que això eliminarà, doncs, la llançadora que actualment operava entre Terrassa i Manresa, i això simplifica el trajecte i millora també la comoditat dels usuaris, el qual va afegir. En aquestes recuperacions del servei, a partir d'aquesta setmana, la xarxa de rodalies estarà operant el 96% del que hi havia al gener, i això, ha afirmat, garanteix la mobilitat en tot el sistema, gràcies als plans alternatius de transport en d'altres punts, als quals continuen les obres, com és el desdoblament de la R3 o també la nostra pròpia línia. I és que aquest mes d'abril s'han registrat una recuperació del 90% del passatge respecte al gener a les línies de rodalies, una dada que, segons la consellera, demostra la recuperació de la confiança dels usuaris en el servei. Cosa que a la pràctica, doncs, no és tan així. Al mateix temps, Panecchi ha destacat que es mantenen obres d'emergència ja planificades i d'altres necessàries, com el tram entre Falset i Riba-roja d'Ebre, on el pla alternatiu de transport permetrà treballar amb major rapidesa en actuacions de millora més enllà de les emergències. Una situació similar és la que es dona entre Ripoll i Puigcerdà, on el tall de circulació facilita els treballs en els túnels. Per la seva banda, el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, ha actualitzat els treballs que s'estan realitzant a la línia del Garraf. Així, el túnel 96 bis ja s'ha treballat en 8 pilars del costat muntanya, mentre que en els pròxims dies es començarà a actuar en els del costat mar, amb la col·locació de formigó. En quant al viaducte del Garraf, es prepararan els encofrats per intervenir en aquest punt i també s'està treballant en el de l'Aigua Dolç. La consellera Panegue també ha assenyalat que, davant el vot en contra de Junts en el Congrés que impedia aprovar el Consorci d'Inversions, el govern valora positivament una proposta impulsada per Esquerra Republicana de Catalunya per a cobrir el dèficit en infraestructures i gestió des del territori. Estem veient que alternatives poden assimilar-se a la funció o a l'objectiu que perseguia aquest Consorci d'Inversions, el que no es pot determinar en aquest moment quina és la fórmula perquè no està definida ni tampoc tancada, ha indicat. En tot assegurat que tant Esquerra Republicana com el govern estan treballant intensament per a trobar una fórmula que permeti gestionar les inversions amb una relació institucional cooperativa, però que a la vegada possibiliti a l'executiu català gestionar des de la proximitat. Decisió polèmica a la qual la realitat és molt diferent, i és que els usuaris de la R2 Sud seguim, doncs, patint, doncs, múltiples incidències en aquesta línia, a la qual, doncs, s'espera que se solucioni el més ràpidament possible. D'altra banda, i seguim al diari de Tarragona, 8 ferits hi ha hagut en un accident a la C31 a Cubelles. Una de les víctimes encara està en estat crític i ha sigut evacuada a l'Hospital de Bellvitge. I és que 8 persones van resultar ferides de diferent consideració en un accident a la carretera C31 a Cubelles. Un dels ferits, doncs, sembla en estat crític, i d'altres 5 greus i 2 més menys greus. L'accident va ocórrer a les 6 de la matinada d'aquest diumenge a l'alçada del polígon de les Salines. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, es va desplaçar a la zona amb 10 ambulàncies per atendre els 8 ferits. Un d'ells, un home en estat crític, ha sigut evacuat a l'Hospital de Bellvitge. La resta s'han dut als centres sanitaris de Sant Camil, Vilafranca, Joan 23, Santa Tecla i Vall d'Hebron. I segons Eix Diari, el govern defineix 14 eixos de confinament d'incendis al territori per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Ja s'estan fent actuacions en 5 trams prioritaris amb l'objectiu de prevenir grans focs forestals. I és que el govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendi a tot el territori català. Segons ha anunciat aquest dilluns la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, el que són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. I els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees. Però perquè siguin operatius, fent la contenció del foc, caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Tot i que portarà anys a complementar tots els treballs, ja s'ha començat a fer les actuacions en 5 eixos que es consideren prioritaris, com és Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Celrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Perelló. Encara tenim més notícies. I és que comencen les votacions dels pressupostos participatius. La quarta edició del procés de pressupostos participatius de Cunit arriba a la fase de votació de les propostes finalistes que permetran als veïns i veïnes escollir a quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des del passat dilluns al portal digital de participació de l'Ajuntament, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no s'accedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, a partir del 13 de maig, diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma el dimecres 13 i el dilluns 18 de maig, de 10 del matí a 12 del migdia al casal de la gent gran, el dilluns 18 i dimarts 26 de 6 de la tarda a 8 de vespre al gimnàs municipal i dilluns 25 de maig de 10 del matí a 12 del migdia a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. Junt, doncs, a la notícia trobareu també el tríptic amb la informació detallada per votar. A la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell el proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El municipi de Cunit tornarà a ser escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració de la quarta cursa Cunit Calafell, que tindrà lloc el pròxim 24 de maig. Després de l'èxit de la participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu, pensat per a totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A 2:15 del matí tindrà lloc les proves principals. Cursa de 5 quilòmetres, una volta al circuit, cursa de 10 quilòmetres, dues voltes al circuit i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 10:15 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Infantil, entre 2012 i 2013, amb 1.120 metres, a la vi, entre 2014 i el 2015, amb 1.050 metres, Benjamí, del 2016 al 2017 amb 980 metres, Prebenjamí del 2018 al 2019 amb 560 metres i Barrufets de 2020 a 2022 amb 150 metres. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a les inscripcions, estan obertes, doncs el que s'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida a tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzin la vida social i esportiva del municipi. Pel que fa a modalitats i preus, els 5 quilòmetres i 10 quilòmetres en cursa, de 3 euros. Caminada i marxa nòrdica, 3 euros. Cross escolar, 1 euro. I dorsal solidari, 3 euros. Inscripcions, doncs, exclusives a online a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I recordem, doncs, que ahir es va celebrar una sessió extraordinària del ple municipal de l'Ajuntament de Cunit, el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Amb l'aprovació de l'únic punt de l'ordre del dia, concretament es va resoldre les al·legacions, desestimant-les presentades a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 6 de 2026 i l'aprovació definitiva de la mateixa. Recordeu que la gravació íntegra d'aquest ple extraordinari la podreu trobar en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat, plens municipals. I també a les xarxes socials de Ràdio Cunit. I comença l'asfaltat dels camins d'accés a Rosers i Costa Cunit del 12 al 14 de maig. Des de la Diputació de Tarragona s'estan executant treballs de manteniment dels camins d'accés a Costa Cunit i Rosers. Els treballs d'asfalt estan programats a partir d'avui i també duraran demà i demà passat. La previsió és que durant aquests 3 dies es pugui executar tot el tram del camí de Masies a Costa Cunit i que dijous 14 de maig ja es pugui començar el camí del Rosers, el que s'iniciaria des de la part superior. En dos casos, les obres estaran degudament senyalitzades i s'habilitarà pas alternatiu de trànsit. L'horari de treball es preveu de les 8 del matí a les 6 de la tarda. De cara a la setmana del 18 de maig es realitzarà previsiblement la resta del camí dels Rosers que quedi pendent. D'aquesta actuació s'informarà quan obtinguem tota la informació. I comenceu a fabricar les vostres andròmines casolanes perquè el proper dissabte 11 de juliol, enmarcat dins dels actes de la Festa Major d'estiu, tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Us animem a anar creant i posant a punt els vostres vehicles de fabricació pròpia i casolana per participar de l'activitat i gaudir d'una jornada d'allò més esbojarrada. Aquesta activitat no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle, on els participants també poden anar disfressats en conjunt amb la seva andròmina. L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia i muntada sobre rodes per al seu lliscament, ja que la seva tracció ha de ser humana, amb sistema de frenada i direcció i que l'estructura no excedeixi al metre i mig d'ample. Podeu consultar totes les especificacions a les bases de participació, on les inscripcions ja estan obertes. En acabar el recorregut, seguirem festejant amb l'Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I la Fundació Pere Tarrés, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, ofereix un certificat professional de l'adreçat a persones interessades a treballar donant suport a persones dependents en el seu dia a dia dins d'institucions socials. La formació permet adquirir competències per oferir una atenció de qualitat aplicant estratègies d'autonomia personal, suport emocional i intervenció sociosanitària en coordinació amb equips interdisciplinaris. Es tracta d'una proposta amb un enfocament pràctic i amb alta inserció laboral dins de l'àmbit de la dependència. Aquest certificat ja incorpora l'aplicació del Reial Decret 659/2023 que integra les hores pràctiques dins dels mòduls teòrics dels certificats professionals. Les pràctiques a l'empresa es realitzaran al final de la formació i la titulació no es podrà obtenir fins a haver-les completat. Tampoc hi haurà acreditació parcial. Les persones interessades poden obtenir més informació a la pàgina web de la Pere Tarrés o escanejant el codi QR informatiu.

0: I torna a Cunit Tour aquest any 2026 amb la gran festa ciclista a Cunit, amb un viatge a l'edat d'or del pedal. Prepareu els cascs i les ganes de rememorar gestes històriques. És que el pròxim dissabte, dia 16 de maig, Cunit es converteix en la capital del ciclisme amb una jornada única que combina nostàlgia, reconeixements i la presència de grans figures d'aquest esport. Organitzat per l'Ajuntament de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i el Club Ciclista Cunit, l'acte promet ser un punt de trobada inoblidable per aficionats i professionals. Recorda, aquest dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit tenim l'homenatge a la llegenda de Pedro Torres. El plat fort de la jornada, doncs, el qual serà aquesta figura cabdal del nostre ciclisme. Enguany celebrem el 53è aniversari de la seva gran fita, quan es va coronar com a guanyador de la muntanya al Tour de França de 1973. Una oportunitat d'or per agrair-li el seu llegat i compartir records amb un autèntic mite de les etapes d'altitud. Per als amants del col·leccionisme i la història, la Biblioteca de Cunit acollirà també una exposició inclusiva i exclusiva de mallots històrics, bicicletes clàssiques i records personals dels tours de 1976 i 1977. I també comptarem amb projeccions especials, amb vídeos inèdits o resums dels mítics tours de 1959 i 1973. L'acte comptarà amb una taula rodona i presència de personalitats de primer nivell del món del ciclisme professional. Excorredors i directors com Xavier Florencio, director del Bahrain Victorious, Pedro Torres i Francesc León de Exkelme, Xavier Duc, Exclass i Núria Florencio de la selecció espanyola femenina. Institucions i organitzacions com Rubén Peris, president de la Volta i de la Volta de Lloc, Víctor Mur, secretari general de la Volta, i Salvador Vigues, Federació Catalana de Ciclisme. No t'ho perdis, tant si ets un ciclista actiu com si ets un apassionat de les històries de carretera i esforç, vine a compartir aquesta matinal amb nosaltres. T'hi esperem. I comença també el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. Sobre el termini per a presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infantils municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes per al curs vinent, on el termini de presentació finalitza el proper 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció, cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. En el llaç que trobareu a la web podreu, doncs, consultar l'oferta inicial de places a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. A partir, doncs, d'aquest passat 8 de maig, la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit també, doncs, podeu trobar aquest enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I a partir d'aquesta setmana passada, l'Ajuntament de Cunit ha implementat una modificació en el calendari del servei de recollida selectiva porta a porta amb l'objectiu de continuar millorant els índexs de reciclatge i adaptar el sistema a les necessitats reals detectades al municipi. La principal novetat és l'increment d'un dia de recollida de fracció orgànica i amb també d'envasos lleugers, dues de les fraccions que registren un major volum de generació a les llars i que requereixen una freqüència més elevada per facilitar-ne una correcta separació i evitar acumulacions. El canvi és el dijous, en comptes de paper i cartró, el qual es recollirà orgànica i envasos. Per fer possible aquesta millora, els dijous, que fins ara estaven destinats a la recollida de cartró, aquesta fracció quedarà substituïda per la recollida orgànica i d'envasos, reforçant així el servei en aquelles fraccions que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania. A més freqüència de pas en matèria orgànica i envasos, es pretén millorar la qualitat de la separació, reduir impropis i incrementar el percentatge global de reciclatge. Una aposta per un reciclatge més eficaç. I és que el regidor de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics, el senyor José Manuel Cavada, destaca que amb el porta a porta hem posat Cunit al capdavant del reciclatge a Catalunya, sent un exemple per a altres municipis de les mateixes característiques. Una fita assolida entre tots i totes. La recollida de porta a porta s'ha consolidat a Cunit com una eina clau per avançar cap a una gestió més responsable dels residus, on aquesta actualització del calendari vol donar resposta a les necessitats actuals del municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin reciclar amb més comoditat i eficàcia. Amb aquesta mesura, Cunit continua fent passos ferms cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient. I el Centre iFactory de Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació als dispositius del teu negoci. Adreçada a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms, la sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antoni Herrera, consultor en ciberseguretat, i es celebrarà el proper dilluns, dia 18 de maig, de 12 del migdia a 2 de les instal·lacions de l'eFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forms.let. Per més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 de matí a 2 de migdia mitjançant l'adreça de l'Avinguda de Tarragona 149-151, al telèfon 977-67-40-80, a l'extensió 316 i al correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'enmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat aquesta nova jornada d'atenció al municipi, el qual té lloc en el dia d'avui a la plaça de la Vila fins a un quart de dues de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es fa amb cita prèvia i s'atén les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Amb aquesta fita es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. També recordem que l'Escola de Música de Cunit ha obert el període de preinscripcions pel curs vinent i organitza diverses jornades de portes obertes i reunions informatives adreçades a famílies, infants, joves i adults interessats en la formació musical. L'escola ofereix una proposta educativa àmplia i adaptada a totes les edats. Impulsada el projecte amb bandes musicals extraescolars als centres educatius del municipi i a l'institut. El període de preinscripció està obert fins al 17 de maig i les inscripcions es realitzaran directament amb l'Escola de Música de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca la importància de l'oferta formativa de l'Escola de Música com a espai de descoberta, creativitat i desenvolupament personal per a infants, joves i adults del municipi, així com el valor dels projectes musicals als centres educatius. Per més informació es pot consultar al web www.escolacontra.cat o contactar amb secretaria, secretaria@escolacontra.cat o al 608-987-287, 608-987-287. L'Escola de Música de Cunit convida tota la ciutadania a participar d'aquesta gran iniciativa i a conèixer de prop la seva oferta formativa. I recordem que demà, dimecres, dia 13 de maig, a la zona esportiva municipal torna la Lliga de Futbol 7 a Cunit. A les 9 del vespre, el Dream Team s'enfrontarà al Cunit Legends en categoria veterans. I a la mateixa categoria i a la mateixa hora, Juganes Futbol Club vs Los Papis de la Draga. A les 10 de la nit, Haru Sushi Futbol Club s'enfrontarà a l'Aston Birra Club de Futbol. I també a la mateixa hora, Viejas Glorias Club de Futbol vs el Comorronea. Tots aquests partits són en categoria veterans. I avui dimarts també a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mar de Mata us ofereix el Club de Robòtica a càrrec de FunLab. En aquesta sessió els participants faran la creació d'un joc tipus Geometry Dash amb Scratch, una activitat adreçada a infants entre 8 i 12 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. A més, tenim un espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes i és a 6:15 de la tarda, aquest dijous 14 de maig i el proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. I aquest divendres a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal conduïda per la coach Esther Massaguer. Un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta sessió comentarem i aprofundirem en el llibre El problema de ser massa bo, de Xavier Guix. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I també recordem que el proper dimecres, dia 20 de maig, a 6:15 de la tarda, tornarà el Club de Lectura a la Biblioteca Municipal Marta Mata, conduïda per la Magda Minguet. En aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle Dones amb Veu, Dones d'Arreu, del projecte de Biblioteques Sense Fronteres, a les quals abordarà la igualtat de gènere des de diversos vessants. Trobada dinamitzada per Carla Serra, de l'associació ECIT, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga, de Mariama Ba. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. També recordem que l'àrea d'acció social i ciutadania del Consell Comarcal del Baix Penedès està present a les dues fires de salut comunitària que organitzen des del CAP al Vendrell i el CAP de l'Arboç. Més informació a la seva web i a les xarxes socials del Consell Comarcal del Baix Penedès. No tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable al matí, amb sol i cel clar, tot i que això no vol dir que s'hagi de mantenir així tot el dia, que ens afectarà un curt però notable canvi de temps. A partir de mig matí pot aparèixer algun núvol, pot créixer alguna nuvolada al migdia i a la tarda sí que el cel estarà tapat i esperem pluges i ruixats irregulars localment de curta durada però d'una certa intensitat a partir del vespre. No duraran gaire, ja que a primera hora de la nit marxaran de manera ràpida, amb una temperatura que avui ha baixat una mica, s'ha situat en els 14 graus de mínima, mentre que la màxima també quedarà més curta i estarà al voltant dels 21, amb una humitat que serà moderada al matí i més alta a la tarda. Vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i de xaloc moderat a la tarda, fent que la mar estigui una mica moguda entre marejol i maró. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, amb algun núvol residual a primera hora i alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que baixarà més de nit, al voltant dels 12 graus de mínima, mentre que demà la màxima estaria al voltant dels 21, amb una humitat alta de nit i moderada de dia. Vents febles, amb una mica de mestral al matí i moderats de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maró al final del dia.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
3: Això sí, els adverteix que es mantindran l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
3: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
3: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
3: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
1: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
5: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
1: I molt pendents avui del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
7: Bon dia, 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Urquina on omplint a la sala Via Laietana i la plaça Sant Jaume on són encara ara amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern
2: I aquesta conselleria arriba a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
1: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació

0: mestres vigilats, escoles abandonades. Una emprenyamenta i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
1: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
2: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
1: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
3: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Campdevànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
4: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
3: L'Udal veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
4: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
3: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
1: Doncs a tot això, el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
6: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
5: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que, d'altra banda, ha dit que van pel bon camí.
1: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
2: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
7: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
8: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració a agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
9: Notícies en xarxa.
1: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
11: Momentos después,

0: de aceptar la petición de la OMS, el Gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
1: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
2: Doncs no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
4: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
3: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
2: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest dimarts al matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu de Catalunya. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem fins allà. Televisió de Girona, Jordi Palau.
5: Sota el lema Les infermeres ja no callen, des de SATSE ha impulsat en tot l'estat diferents accions de reconeixement i reivindicació. A Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
6: I que realment doncs, cada vegada tenim més feina, la fem molt bé, però ens suposa un desgast tant físic com mental i el que fa doncs, és de que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals, no?
5: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, sota el títol Enfortiment del personal d'infermeria a la Unió Europea de la Salut, competència professional, autonomia i sistemes d'atenció sostenibles.
2: Avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
7: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
8: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
7: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
9: La xarxa de comunicació local.

0: per just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut d'un quart de tres, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en només 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, com per exemple polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
5: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, van fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
3: L'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial al municipi que després es vol replicar en d'altres indrets. La iniciativa es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran qüestions com, per exemple, els preus del lloguer, l'associacionisme o la percepció de la professió de botiguer per part dels joves. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
6: Aquest matí l'Ajuntament de Premià de Mar ha acollit la presentació del projecte integral de regeneració de comerç urbà, una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consistori Premianenc. El projecte, plantejat com una experiència pilot exportable a altres municipis, vol donar resposta a diferents reptes del comerç local, com ara el preu dels lloguers, els costos de gestió o el relleu generacional. La diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, Olga Serra, ha destacat la necessitat d'impulsar una mirada integral per reforçar el comerç urbà i ha detallat les línies principals del pla d'actuació.
7: Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, i mirar què és viable i què no és viable fer, plans de formació per comerços i empreses.
6: Després de la signatura del conveni, la comitiva institucional ha visitat diversos punts de la zona comercial de Premià de Mar per conèixer de primera mà les necessitats i reptes del sector. La Diputació de Barcelona hi destinarà una inversió de 20.000 euros en aquest projecte.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
8: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
3: Els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret de no declarar el jutjat de Tarragona.
8: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura. Ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
10: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
9: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmaier.
3: Doncs encara més cites per aquesta tarda. L'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
8: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
1: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
8: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resuresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens aporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça encara dues temporades més.
11: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions.
12: We go to 28.
13: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
12: No, also the last days...
13: També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent, i el meu equip, la meva família.
11: Declaracions de Hansi Flick, del tècnic del Barça. Cal dir que l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del conjunt blaugrana, que després de guanyar, i els gironins, que encara no han certificat la permanència. Ahir, el Girona va sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
15: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més, hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és lo que tothom desitja.
14: El Girona té ara 2 punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
11: En bàsquet, Jan Vesely anuncia que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, es veuen les cares, el bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Els dos equips catalans es troben a la part mitjana de la classificació. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
16: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
11: El duel català avui a partir de les 8 del vespre.

0: N'estarem pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten pocs minuts per arribar a 2:45. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
3: Avui va de misteris al tren. Porto't un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes i avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
4: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
4: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
4: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
4: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
4: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
1: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça 2 temporades més.
6: El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
1: Molt pendents avui també del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran malavada, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ival López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume. Allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
8: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
1: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa, un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les importacions dels Mossos a les assemblees de docents. Cartes es pot llegir, menys policia i més educació, o claustres vigilats, escoles abandonades.
10: Primer li demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. I després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos, perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
9: Una emprenyamenta i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades pel centre de la capital catalana.
1: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
4: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
1: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
11: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i, en molts casos, han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
12: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
11: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
1: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Montcarvajal, bon dia.
13: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que, d'altra banda, ha dit que van pel bon camí.
1: Doncs justament enmig de les protestes dels docents i també, com sentíem, de la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica en una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els Comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
14: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
15: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
19: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
18: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
1: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000 al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
20: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral. Com no, cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
16: I és que, segons CODITA, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
1: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
21: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
22: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades. Estem jutjades. Som malalts de segona.
21: Afimoi, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
24: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, van fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
23: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
1: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia que ha fet l'entitat ecologista GEPEC, demanant que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
25: El conflicte per l'aigua del riu Siurana arriba als tribunals. Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GEPEC, diu que avui és un dia històric.
26: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són... ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GEPEC pugui presentar això.
25: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
1: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
4: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
1: L'explosió d'una bombona de Butà obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
4: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergències ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
1: I els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
4: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per mateix Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
3: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
0: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Ligmaer.
1: I una altra proposta de cara a aquest vespre, perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
4: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
6: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
4: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
7: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i precisament l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del Futbol Club Barcelona perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden tres jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els tres partits de Lliga que queden.
8: Of course.
9: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar a 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat, ho hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
7: Demà juga el Barça, també juga l'Espanyol contra l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà al Prat. El Girona juga dijous després de sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Partit molt gris del conjunt gironí que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan l'Alemau va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
8: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival. Però avui ha tocat així i només. Hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és

0: Bàsquet Girona i Baxi Manresa. El tècnic del conjunt del Bages és Diego Ocampo.
1: El Martínez és molt bo jugador, però juga dins i juga fora. És capaç de tirar, és capaç de passar la pilota i després és capaç de rebotejar i, bueno, recibir la pilota dins. Com afrontem això? Aprendent. Aprendent d'ahir, tenim molt més activitat, jugar més dur. Crec que les dues coses, anticipant-nos molt més.
0: El duel a partir de les 8 del vespre i dia de comiats al Club Natació Sabadell. El president de l'entitat centenària, Claudi Martí, ha confirmat en roda de premsa el que ja era un secret de domini públic. Quim Colet i David Palma no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo de l'entitat. Tot plegat s'emmarca en un procés de reestructuració de la part esportiva en un canvi de cicle a les banquetes vallesanes després de gairebé una dècada d'èxits, tant en la categoria femenina com masculina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Per tu, que t'agrada el jazz, ara comença Sitges.
2: Un programa de Ràdio Sitges.
1: Recomanacions didàctiques i musicals dels nostres col·laboradors i les nostres col·laboradores.
2: Elisabet Raspall, Joan Chamorro, Beatriz Zaragoza, Joan Pinós, Toni Solà, Pinyo Martí, Ignasi Terraza, Òscar Font i Xavi Plaza.
1: Col·laboracions especials de Joan Balaguer,
3: Nando Picó,
2: Marc Ferrer.

0: David Toribio, programador de la sala Jazzman.
1: Veus en off de Ramon Hernández i Eva Lluc.
0: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

Los Ángeles, per tres músics: John Clayton, baixista, director i arranjador de la banda, el seu germà saxofonista Jeff i el bateria Jeff Hamilton. És una big band activa des del 1986 i considerada una de les millors big bands actuals, amb reconeixements i premis internacionals. Ha col·laborat amb músics com Diana Krall o Michael Bublé, entre molts altres. Avui us proposo escoltar el tema Jody Green, una composició d'Ora Silver, enregistrada pel seu quintet per primera vegada al 1967. Però en aquesta ocasió gaudirem de l'adaptació d'aquest blues amb un enèrgic arranjament per a Big Band, enregistrat el 2005 en directe al Manchester Craftsman Guild de Pittsburgh, de la mà de la Clayton i Hamilton Orchestra. El tema es troba al disc Clayton and Hamilton Orchestra Live at MCG. Escoltarem aquest tema i després de l'explosiva exposició de la melodia, escoltarem els solos del saxotenor de Ricky Woodward, seguit del solo de trombó de Ryan Porter, i per acabar, un tutti final amb intervencions de la bateria del cofundador de la banda, Jeff Hamilton. Espero que us agradi aquesta versió de Jody Green, composició d'Ora Silver, interpretada per la Clayton and Hamilton Jazz Orchestra. Que tingueu molt bona setmana i, sobretot, molt jazz.

0: Els millors especialistes en jazz els tenim nosaltres, al Cinc Jazz.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Cinc Jazz de Víctor Uller. Us parla Toni Insular. Avui us voldria recomanar, més que recomanar, voldria reivindicar la figura d'un gran saxofonista, un gran músic de jazz que no molta gent coneix avui dia. Es tracta d'un saxotenor nascut a Filadèlfia el 1916 i que ens va deixar el 1992. Es tracta del Charlie Ventura. Va ser un saxofonista d'origen nord-americà, però d'origen italià, que va néixer amb el cognom de Charlie Venturo, que després el va canviar pel de Ventura. Aquest senyor va ser molt famós, es va fer molt famós perquè va participar en l'orquestra de Gene Krupa a final dels 30, dels 40. La seva carrera va durar pràcticament fins a la seva mort, el 1942. Va ser el propietari d'un club als anys 50 a Filadèlfia, amb el qual ell tocava molt sovint. Va ser un dels impulsors, diguem-ne, de la transició entre el swing, entre l'època del swing i el pop, no? Va dominar tots dos estils, especialment amb el saxo tenor, del que extreia un so meravellós. Herència pròpia de Coleman Hawkins, naturalment, i amb molta influència de Ben Webster, que va ser conjuntament, bueno, famós amb el seu coetani Flip Phillips, que havia nascut un any abans, també d'origen italià i amb nom Filippetti. Va guanyar moltes vegades l'enquesta de Down Beat, com va ser votat com jo, saxotenor. Va participar també amb els Metronome All Stars, que era una selecció dels millors músics triats per votació popular, els quals estava Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Va ser un músic molt afamat i sempre amb un tarannà molt popular, sense perdre ni el mínim de qualitat, va fer una música que va arribar a tothom. Va tocar els saxos alto, baríton, la part del tenor, i saxo baix també, i contrabaix, saxo contrabaix, va tocar tota la gamma dels saxos. I bé, aquí el tenim interpretant en un estàndard, un gran estàndard de Jerome Kearns, aquest Smoke Get in Your Eyes, el fum cega als teus ulls. Charlie Ventura.

0: I ara Pinyo Martí ens fa la seva recomanació musical.
1: La meva recomanació d'aquesta setmana és un dels grandíssims estàndards, el Summertime de George Gershwin. És un fragment o una part de, del Porc i en Bess. En aquest cas, la versió que us proposo d'aquest tema, que potser és dels més versionats de la història de, del jazz i de la música, és a càrrec del gran Oscar Peterson Trio. Val destacar doncs la classe i l'estil tan extrem que té Oscar Peterson al piano. Espero que disfruteu moltíssim d'aquest gran tema i d'aquest gran intèrpret. Víctor, dona-li el play!

0: Els millors especialistes en jazz els tenim al Sid Jazz.
1: Hola, oients de Sid Jazz, de Víctor Oller. Aquí Joan Chamorro amb una nova recomanació d'uns dels meus saxos tenors preferits, Ben Webster. Que va néixer a Kansas City un 27 de març de 1909 i ens va deixar a la ciutat d'Amsterdam el 20 de setembre de 1973. Ben Webster està considerat com un dels tres grans saxofonistes tenors del swing, juntament amb Coleman Hawkins, la seva primera influència, i Lester Young. Va començar amb el violí, però més tard va passar-se al saxo tenor, rebent classes del citat Lester Young. Kansas City era en aquell moment una ciutat important per a la música de jazz i d'on van sorgir alguns dels noms més grans del jazz dels anys 30. Ben Webster es va unir a la banda de Benny Moten en 1932. Un grup que també va incloure Count Basie i Walter Page. Durant els anys 30 va tocar també en les big bands de Andy Kirk, Fletcher Henderson, Benny Carter i Teddy Wilson. El moment més important a la carrera musical de Ben Webster es va produir el 1940, quan es va incorporar a l'orquestra de Duke Ellington per convertir-se en el primer saxofonista important de la mateixa, arribant a exercir un paper crucial en moltes de les obres clàssiques d'Ellington d'aquella etapa, com Cottontail, Perdido i All Too Soon. Se li comparava molt amb l'altre gran saxofonista tenor Coleman Hawkins, del que ja parlarem més endavant. Però Ben Webster va trobar la seva pròpia veu, movent-se sempre entre un estil enèrgic arrabassat en els temps ràpids i un altre romàntic en les balades, amb un so inconfundible, fent servir molt el vibrato. Era posseïdor d'un estil únic que destacava pel seu inigualable sentit del fraseig. Va viure molts anys a Copenhagen, on es va traslladar a 1964, des d'on va començar a treballar per tota Europa, tocant en clubs i festivals amb diferents músics. Entre altres grans figures del jazz, va tocar i gravar amb Billie Holiday i Ella Fitzgerald. Smoking, drinking. El tema que us recomano és el clàssic In a Sentimental Mood, que està interpretat al costat de Serge Linger, piano, Jack Skull, contrabaix, i John Engels, a la bateria. Ben Webster és un dels saxos referents per a tots els meus alumnes, i que aquesta versió va ser inspiració per a la nostra pròpia versió a duo de Jaume Ferrer, tenor, i Ignasi Terrassa, al piano. I que forma part del Jazzing 1, en directe en la Casa Fuster, gravat el 2009. Però bé, això és una altra història. De moment, us deixo amb In a Sentimental Mood, amb Ben Webster al saxo tenor. Espero que us agradi.

Hola, què tal, estimats oients del programa Sit Jazz, de l'estimat també Víctor Uller i els estimats i apreciats col·laboradors. Us parla i us saluda l'Elisabet Raspall des de Vilanova i la Geltrú. Aquesta nit us vull fer tornar a recordar el gran mestre Francesc Burrull, amb motiu de la conferència-concert que oferirem aquest dijous 26 a la sala d'actes de la Casa Golferix, a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, a les 7 de la tarda. Us hi esperem. Serà una xerrada entre l'Àlex Gómez Font, codirector del documental Francesc Burrull, un buit que s'ha d'omplir, del 2021, i Martí Ferrer, periodista musical, jo mateixa al piano, interpretant diferents peces del mestre Burrull. Això dins del cicle musical Barcelona i el jazz, que s'ofereix un cop al mes en aquest centre cívic, la Casa Golferix. És una entrada gratuïta amb reserva prèvia. Serà una xerrada, com dic, sobre el mestre Francesc Burrull, pianista, compositor, arranjador i director, ha passat a la història com un dels grans arranjadors del moviment de la nova cançó. On va treballar al servei de Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Guillermina Mota i La Trinca, entre d'altres. Però també i sobretot va ser un gran músic de jazz, company de viatge de Tete Montoliu, Ricard Roda i d'altres intèrprets d'aquella generació irrepetible. Va esdevenir un dels grans referents de l'escena jazzística a casa nostra, dels anys 60. Va tocar amb grans figures internacionals com Chet Baker, Sidney Bechet, Bill Coleman i Don Byas, entre d'altres. I amb músics de casa nostra, com Josep Maria Ferràs, Laura Simó i un llarg etcètera, pels quals va ser un referent, un mestre. La seva empremta és, sens dubte, inesborrable. Això ho recordarem i en parlarem aquest dijous 26, com us deia, a la Casa Golferix de Barcelona, a les 7 de la tarda. Això serà el primer concert xerrada homenatge que oferirem aquest any, perquè el 8 de febrer, ja us ho comentaré més endavant, tornarem a trobar-nos per retre-li homenatge al Luz de Gas a les 9 del vespre amb Laura Simó a la veu, Jordi Mestres al contrabaix, Pinyo Martí a la bateria i Gilbert Bernadó al violoncel i jo mateix al piano, oferint un repertori amb un caire més poètic. Doncs bé, per aquesta nit i per il·lustrar aquesta invitació, escoltarem Blues en Sol, del disc de piano sol Blanc i Negre, del mestre Francesc Burrull. Espero que el gaudiu moltíssim i us espero veure el dijous 26 a la Casa Golferix. Salut i jazz!

0: Els millors músics de jazz als Sitges.
1: Hola a tots i a totes, els oients del Sitges, del Víctor Ullé. Soc el Nando Picó, estic content de poder fer-vos una recomanació d'un tenorista que em va marcar durant molt de temps, molt proper a la meva generació. Recomanar-vos un temeta de l'Eric Alexander, tenorista hereu dels grans tenoristes del George Coleman, del Griffin. Vaig a recomanar-vos un tema que es diu Number 3. És una sessió Criss Cross del 2009 amb el Peter Bernstein, Kenny Barron. Bueno, és un disco fantàstic, que us recomane. I, bueno, un tenorista tremendo que us recomane a tothom que l'escolteu i que li sigueu una miqueta el fil. Moltes gràcies i una forta abraçada per tothom.

0: Al Sitges tenim els millors col·laboradors.
1: Molt bona nit, oients del programa Sitges de Víctor Uller. Soc en Marc Ferrer i avui us vull recomanar un disc que van enregistrar el trio de l'Oscar Peterson juntament amb el trompetista Clark Terry. El disc es diu Oscar Peterson Trio Plus One, Clark Terry. Va ser gravat el 17 d'agost de 1964, publicat el mes de setembre del mateix any pel segell discogràfic Mercury i reeditat més tard pels segells discogràfics Verb i Philips. El trio, liderat per Oscar Peterson al piano, s'acompanya en aquesta ocasió de Ray Brown al contrabaix i Ed Thigpen a la bateria. Acompanyant a Clark Terry a la trompeta i al flugelhorn. El tema que escoltareu es diu Brotherhood of Men, escrit per Frank Lowser. Espero que us agradi. Una forta abraçada a tothom. Salut i jazz!

0: Estàs escoltant Sitges. Un programa de Ràdio Sitges.
1: Hola, amics del bon jazz. Sóc en Joan Balaguer, des del Xac de la Ràdio. Disposat a compartir amb vosaltres una recomanació entre totes les bones recomanacions que es fan en aquest espai en el Sitges d'en Víctor Uller. Espero que la meva no us decebrà. M'he volgut fixar en un treball dels Brian Auger's Oblivion Express. La banda liderada pel gran organista Brian Auger i que en aquest cas es titula Kiss to the Heart. És un treball de l'any 1996 que conté 7 temes, dels quals la meitat més o menys són d'ell, i el número 3, el que es titula Blue Note Shuffle, és el que volem destacar en el Sitges d'avui. En aquest treball hi trobem al baix l'Steve Evans, a la percussió i bateria en Larry Vann, a la guitarra en Rick Hanna i el saxo tenor i saxo soprano en Dick Morrissey. Com a curiositat, l'enginyer i productor és en Phil Carmen, el gran compositor, el gran músic, més aviat conegut per música pop, suís, d'origen canadenc, Phil Carmen. Però no m'allargo més, anem per feina. Dels Brian Auger's Oblivion Express, el seu àlbum Kiss to the Heart, això és Blue Note Shuffle. For the victory.

0: Al Sitges de Víctor Uller tenim el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Salutacions a tothom, aquí Joan Pinós des de Música en Sons, la botiga de música de Sitges. Avui escoltarem un tema de Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton és un dels músics de jazz més divertits de tota la història, només per la seva vida. És molt interessant i està plena d'anècdotes i gags de tot tipus. L'home era jugador, bevedor, cantant, era un gran pianista i fins i tot, diuen les llegendes, que havia arribat a anar de poble en poble tocant el piano, cantant i venent un elixir contra la tuberculosi. Un elixir que era Coca-Cola amb sal. La típica imatge del que arriba al poble, ven allò, el crece pelo i apreta a córrer, doncs bueno, diu la llegenda que Jelly Roll Morton havia estat un d'aquests. El tema que escoltarem avui té molt a veure amb aquesta anècdota i es diu Grandpa's Spells, que vindria a ser algo així com els bravatges de l'avi. Doncs bé, segurament el seu avi no, perquè encara no havia la Coca-Cola, però en el seu moment sí que ja existia. Ell va fer diverses gravacions d'aquest tema. La primera, piano sol, i després va fer també gravacions amb els seus Hot Peppers, arranjada doncs, amb tota la banda de Jazz New Orleans. Avui, però, escoltarem una versió ben diferent. Ens anem a l'any 1959, quan Arne Domnirus, que era un saxofonista i clarinetista suec, de primera línia en aquell moment, va gravar el seu primer disc, que es titulava When Lights Are Low. I, sorprenentment, en aquest disc, un dels temes és aquest Grandpa's Spells de Jelly Roll Morton.

0: Deixa't seduir pel millor jazz. El Sit Jazz de Víctor Oller.
1: Hola, sóc Oscar Font i toco el trombó de vares. Avui us porto un tema fantàstic interpretat per una formació de luxe liderada per un trompetista de luxe, el senyor Wynton Marsalis. Aquest senyor, a principis dels anys 90, decideix idear un espectacle on hi haurà també una coreografia, uns balladors, etc., inspirant-se en la cacofonia i amb els sons de la ciutat de Nova York. A les ciutats, doncs, i especialment a Nova York, hi ha molts sorolls que es van barrejant, que creen unes harmonies estranyes a les bocines dels cotxes, barrejat amb tot plegat. I llavors ell va voler una mica traslladar això a la partitura i ho va aconseguir molt bé. La veritat és que sí. Va enregistrar un disc que s'anomena City Movement, dividit en tres moviments, i hi ha un dels temes, que és el que escoltarem avui, on realment podem quasi tocar, doncs, aquesta cacofonia, on realment ens podem fer la idea del que és allò, no? Llavors, bueno, el septet, ja sabeu, el septet de Wynton Marsalis, hi ha músics fantàstics, com per exemple el senyor Wycliffe Gordon al trombó, podem trobar també l'Eric Reed al piano, els hem vist algunes vegades per Barcelona, Herlin Riley a la bateria. Són aquests primeres espases. I el tema s'anomena Hustle Bustle.

Benvolguts amics de Sitges, soc Ignasi Terraza i avui us presento una novetat discogràfica que va sortir aquest passat divendres. Es tracta d'un avenç del pròxim disc de Pepa Niebla amb Ignasi Terraza Trio. És un tema que es diu Cuéntame un cuento, és un bolero original en què em demana que expliquem aquella història que portem tots dins. Cuéntame un cuento, amb Pepa Niebla, jo mateix al piano, Horacio Fumero al contrabaix i Esteve Pi a la bateria. Cuéntame.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Eres mi fuerza y mi morada.
7: La Senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio donde hablamos de temas y realidades cotidianas desde un punto de vista bíblico. Escúchanos los sábados de 10 a 11 de la mañana y también en repetición los jueves a las 6 de la mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.
8: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
9: La música no el fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. DJs, quilòmetre zero amb denominació d'origen.
10: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3:30 de la tarde.
10: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
11: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
12: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
13: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
14: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als Vianants.
11: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
15: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
16: Chinchín Costa Fleming.
17: Ha regresado.
18: He regresado con fuerza.
19: Más o menos, sí.
20: Soy María Roma y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
21: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
20: De la belleza, del amor, de la alegría y de la expansión personal.
22: Sí, hombre, ¿y qué más?
23: Costa Fleming.
24: Y lo hacemos el... ¿qué día? Jueves. Jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
24: Pero menos guasa, ¿eh?
25: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
17: Costa Fleming aquí.
3: ¡Hombre, bravo! ¡A Radio Cunit!
26: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
2: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
0: Bona nit, són les 12 de la nit, és dijous ja, i a l'hora de les bruixes comença Megabit Cunit, un programa de tecnologia i informàtica on intentem explicar les coses d'una forma senzilla, amena, divertida i, per què no, perquè aprengueu una miqueta més i saltem aquesta bretxa digital, que avui no serà. Avui no us explicaré res. Avui parlarem de vici, realment del vici, que són els videojocs que tenim i videojocs que tenim gratis per als nostres ordinadors, per a PC. Avui ens centrarem únicament en PC. Òbviament, molts dels jocs que us diré també estan disponibles per a altres plataformes, com per exemple mòbils, com per exemple consoles, però ens centrarem en els ordinadors de sobretaula i els portàtils que tenim a casa. Jocs gratuïts, jocs que realment paguen la pena jugar i pels quals no haureu de moquinar ni un sol cèntim. Dintre capçalera i engeguem.

programes que ofereixen aquest tipus de jocs i d'aquí començarem a engegar el que podeu jugar gratis en el vostre ordinador sense gastar ni un cèntim. Comencem. Vinga, va, anem a pams. Sobretot, abans de jugar a qualsevol d'aquests videojocs, una de les coses que heu de tenir els usuaris de PC ben sabuda ja, són els requisits mínims d'aquests videojocs. Per què? Perquè si poseu a jugar i teniu un ordinador que no, que més que un ordinador és una torradora, pues no tirarà cap d'aquests jocs. Sí que és cert que hi ha jocs que amb pocs requisits pot tenir una experiència de joc bona, però la majoria pues, necessitareu una targeta gràfica mitjanament decent, necessitareu un processador mitjanament nou i un espai d'emmagatzematge que sigui com a mínim que tingueu espai. Vale? I a partir d'aquí, si pot ser un SSD que va molt més ràpid, doncs molt millor per tothom. Però això ja ho reviseu vosaltres dintre del vostre PC, si podeu o no podeu jugar aquests videojocs que us diré. De moment començarem per un dels darrers que han arribat. O sigui, aquesta és la llista del 2023, però sortiran jocs de totes les èpoques que encara són gratuïts i encara es juguen. Comencem pel primer, Halo Infinite. Si no sabeu el que és el Halo, us heu perdut una de les millors franquícies de shooters en primera persona. O sigui, portar l'arma i començar a disparar a tot el que es belluga. El Halo Infinite, el mode història no és gratuït, però el multiplayer sí que ho és. I els que heu jugat, doncs ja sabeu el que és el Halo. I els que no, doncs feu-li una ullada, perquè està molt, molt bé amb uns gràfics despampanants i funciona a les mil meravelles el mode multijugador. El mateix sistema, Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike ja és un clàssic. És un clàssic de intemporal, o sigui, va començar com un mod del Half-Life i a partir d'aquí ja es va desenvolupar el propi joc com a tal. Pel que no sabeu el que és el Counter-Strike Global Offensive, hi ha dos bandos de 5 persones cadascun, has de matar l'altre, bàsicament, però tenen una missió, que és plantar una bomba, hi ha uns terroristes i uns policies. Els terroristes han de plantar una bomba en dos punts que estan determinats i els policies, doncs, òbviament, ho han d'evitar en la mesura que puguin. A partir d'aquí van passant rondes i realment és un joc molt addictiu, molt ràpid i que no pots anar en plan jo soy Rambo i m'ho carrego tot perquè acabaràs al terra. En el mateix sistema de joc, estem parlant sempre, la primera llista és shooters en primera persona, tenim Valorant. Valorant de Riot Games és una de les darreres adquisicions i realment funciona molt bé. És un joc que barreja el que és el first person shooter amb una espècie de màgia o habilitats especials de cadascun dels tipus de personatge que tens. Hi ha diferents personatges i cada personatge té unes habilitats diferents que combinades podeu fer un gran equip de 5 contra 5 per guanyar en el plano. Hi ha diferents missions i a partir d'aquí bàsicament és carregar-te a l'altre equip el més aviat possible. Dintre de la mateixa línia tenim Overwatch 2. Overwatch, el primer Overwatch va ser de pagament, però a la versió 2, la segona versió Blizzard, ha decidit fer-ho free-to-play, gratuït, que tothom pugui jugar. La producció de Blizzard és tan divertida com l'anterior, és tan divertida com sempre, mòduls de jocs diferents, mapes realment genials, i aquests enfrontaments de 5 contra 5 fan moments molt tensos, donant la victòria que es pot aconseguir al darrer segon. A més, tenim tot l'elenco que tenia l'Overwatch i alguns personatges nous que van sortir. Més jocs gratuïts de disparos en primera persona. Destiny 2. Tot i que aquí hem de dir una cosa, la versió gratuïta del Destiny 2 no inclou la majoria de coses de la versió de pagament, però sí que et pot deixar una experiència de joc boníssima a l'hora de poder jugar en aquest shooter de ciència-ficció on tu encarnes a un personatge que ha de salvar el món, com sempre, en aquests tipus de jocs, però també hi han incursions, hi han mazmorres entre cometes i un fotimer de puzzles i modus competitius que podreu fer servir. A més, s'està actualitzant tot sovint per gaudir d'una experiència de joc més bàsica. Hi ha moltes armes, molt equipament i també podeu fer la versió de pagament, en la qual tindreu tot el modo història i les mazmorres i els eventos del mode de pagament. Però a la versió gratuïta ja us dic que és un joc espectacular. Continuem. Tenim Warframe. Warframe és un dels, es va estrenar el 2013 i és un dels antics. És un shooter bastant àgil, bastant dinàmic, en el qual hem d'acabar amb

0: moltes oleades d'enemics que ens venen armats amb pistoles, fusibles i katanes, mentre fem moviments així de parkour. ¿Vale? Podem jugar en solitari, podem jugar fins amb tres amics, i hem de fer front a diferents missions i activitats de tot tipus. Les estadístiques i els personatges varien d'una a l'altra. Podem fer servir el sistema de joc que més ens agradi a nosaltres, depenent del personatge que escollim. Hi ha més de 30 personatges, ja us ho dic ara. Un altre, Paladins. Paladins, bueno, és més de lo mateix, també, però també és un joc molt divertit. Va sortir per fer-hi la competència al primer Overwatch, vale? I és un shooter basat en herois, també amb habilitats especials, ple de fantasia, i hi ha un fotimer de personatges, campions legendaris com a elfos, dracs, duendes, i molts més que posseixen aquestes habilitats i poders únics, i que a més els podem personalitzar. Les mecàniques de disparo i de tot això estan molt ben valorades i es basa, com tota la resta, en sistemes de micropagaments que són més a nivell estètic que no pas a nivell jugabilitat, o sigui, no es donaran un avantatge per pagar. Després tenim Alien Swarm Reactive Drop. Alien Swarm no és el primer que us vindria a la ment de la part de Valve i d'Steam. És un joc cooperatiu, gratuït, fins a 8 jugadors, que la vista és des de dalt. O sigui, veus el personatge des de dalt, una vista isomètrica des de dalt. Has d'anar fent missions, has d'anar fent habilitats i sempre disparant. O sigui, diguem, és més un hack and slash, tipus Diablo, amb l'ambientació de ciència-ficció, que no pas un joc de disparo en primera persona. Tens 4 classes diferents de personatges que poden personalitzar-se fins a cert punt. I també, òbviament, té el seu PvP, el seu jugador contra jugador. I desafiaments i diverses coses més. Spelunky. Spelunky és un joc de plataformes. I és dels més valorats de tota la història. I la veritat és dels més valorats per la seva qualitat i la seva generalitat i el seu gran disseny. És un indie que es va publicar en el primer moment completament gratis, i la seva versió clàssica continua sent-ho, que és una cosa que molta gent desconeix, que si vas a la pàgina a la pàgina oficial et sortirà per pagar, però si vols descarregar-te la versió bàsica, la versió clàssica la pots descarregar sense cap mena de cost. No és una versió en HD, la versió clàssica, però realment és un joc que paga molt la pena. Si t'agraden les plataformes, tindràs moltíssimes hores de diversió amb aquest joc. PUBG Battlegrounds. Des dels inicis és el pare, entre cometes, dels Battle Royale com els coneixem avui dia. Hi ha milions de jugadors que estan viciats en aquest joc, més que rep el seu enfoc totalment realista, i les partides de supervivència que té. Enfrontaments entre esquadrons, i des de 2022, ha passat de ser un joc de pagament a ser un joc totalment free-to-play. Encara que aquest no compta amb el crossplay, o sigui, no pots jugar amb la mateixa compte en PC i consola, són comptes diferents. Igualment, és un joc altament recomanable si t'agrada les Battle Royale. El Battle Royale és allò de et deixen caure des d'un avió i t'has de carregar els altres 100, els 99 jugadors que hi ha, mentre el mapa es va encongint per donar opcions de que us trobeu el més ràpid possible. I dintre d'aquest tipus de Battle Royale, òbviament, no podria faltar Fortnite. El Fortnite és el, juntament amb el PUBG, és el joc d'Epic Games que va posar el terme de Battle Royale a boca de tots els jugadors. Com els altres, com tots els Battle Royale, doncs 100 jugadors, un mapa, el mapa es va encongint, amb l'habilitat de que aquí pots fer fins i tot construccions. Les claus del triomf que va tenir Fortnite, el sistema de construcció, ja us ho he dit ara, que li dona molta versatilitat quan es domina, i també l'estil visual animat dels personatges, més de tipus còmic que no pas de tipus realista com seria el PUBG. Dels darrers que han sortit, Call of Duty Warzone 2. El Call of Duty és un dels millors shooters que hi ha en primera persona, ho tenim claríssim. Però dintre dels Call of Duty, el Warzone 2 entra dintre de la mecànica dels Battle Royale. I aquest Call of Duty Warzone 2 es basa en el Call of Duty Warzone, en el primer Warzone, I és un estil de joc diferent al del Fortnite, diferent al del PUBG, no és tan frenètic, és més pausat, un moviment molt realista, un disseny dels plànols molt verticals, que has d'estar atent a totes les direccions, però té també aquí una manca de varietat, ¿vale? Tot i així, pues, és un Battle Royale, és un Battle Royale que es pot jugar sol, tu contra tots, o amb esquadres, i una experiència de joc que si t'agrada el Call of Duty, òbviament, amb això gaudiràs. Més, Apex Legends, un altre Battle Royale. De Battle Royale, quan es va posar de moda, pues, ja tothom va treure el seu. ¿Vale? Apex Legends, pues, és un dels que més personatges té, un catàleg de personatges molt extens, que permeten col·locar portals de transport, curar aliats, demanar atacs aeris, posar trampes, i el moviment d'Apex Legends es basa en el Titanfall 2, el que es tradueix en un joc molt àgil, en què constantment ens estem lliscant per pendents, penjant-nos de tirolines i escalant edificis. Hi ha diversos mapes, events temporals que passen cada X temps i que alteren les regles del joc, i un sistema de disparo estupendo, marca de la casa dels creadors també del Call of Duty. Passem dels disparos i els FPS als jocs d'estratègia i gestió. Conqueror's Blade és un món multijugador massiu que també és un joc d'estratègia tàctic, a més d'un joc d'acció. La proposta de Booming és molt ambiciosa i és molt original. Comandes un senyor de la guerra amb els seus moviments, els seus atacs i les seves habilitats úniques, donant ordres a un exèrcit per enfrontar-se a altres jugadors en batalles totalment massives per conquerir el territori. Les fortaleses, les rutes comercials d'un món persistent, a poc faran que els jugadors millorin el seu castell, puguin accedir a millors unitats i armes d'assedi per al seu exèrcit. I també pots millorar el senyor de la guerra, que el controlaràs com si fos un hack and slash, un diablo o un cosa similar. El sistema de clans, per juntar-te amb més gent, posa la puntilla d'un joc on l'important són les tàctiques, com el domini del personatge, com els aliats que escollis en cada moment. Més jocs d'estratègia gratuïts. StarCraft 2. StarCraft 2 va començar sent un joc de pagament. És una de les sagues d'estratègia de ciència-ficció, juntament amb Command & Conquer, de les més bones que hi ha. És un avanç i un després en els jocs d'estratègia, i és un dels millors, i no ho dic jo, és que és un dels millors jocs d'estratègia de la història. Gran part del seu contingut està de manera totalment gratuïta a l'aplicació de Blizzard. Per ser més exacte, és la primera de les tres campanyes que té el Wings of Liberty, que està centrada en els humans i el comandant Raynor. El mode multijugador també està totalment desbloquejat. Ja podeu fer partides multijugador, tant personalitzades entre amics com entrar dintre del que són les ladders i el sistema competitiu. I també el mode cooperatiu, que permet participar en missions de dificultat ajustable conjuntament amb un amic, ofereix tres dels seus comandants gratis. No tots, però tres dels comandants serien gratis. Mentre que la resta de comandants es poden provar fins al nivell 5. Si no l'heu provat mai, si us agrada l'estratègia, us recomano StarCraft 2, és una bestialitat de joc. Seguim. Crusader Kings. Crusader Kings 2. Aquest joc està carregat, plegat de conquestes, intrigues, corrupció i domini de territoris. És el joc que ens porta al final de l'edat escura, a l'edat fosca, i ens permeteix engegar una campanya per a la dominació cristiana des del món, de tot el món, des de l'any 1066 fins al començament de l'edat mitjana. Escollirem un senyor de la cristiantat i haurem d'anar ampliant el nostre territori al mateix temps que augmentem la glòria de la nostra dinastia. Les expansions són de pagament, val? Però el joc base, així com el joc multijugador fins a 32 jugadors, és totalment gratuït, sense cap mena de micropagament. Continuem. Fallout Shelter. Potser tenim en compte els anteriors jocs d'aquesta categoria, us pot sonar una miqueta estrany de veure Fallout Shelter aquí, però no ens deixem enganyar. La singular estètica d'aquest joc de Bethesda ha aconseguit reunir les característiques essencials de l'estratègia i la gestió en un carismàtic títol de dos dimensions. Us assegurem que mantenir el nostre refugi, o sigui, el Fallout Shelter, has de fer un refugi i mantenir la gent que estigui dintre viva, vale? Pues mantenir aquest refugi en marxa no serà gens fàcil, així com tampoc ho serà assegurar-nos que els nostres habitants tinguin totes les seves necessitats cobertes. És una fórmula que està molt ben portada i que ja ha sentat precedents per a altres títols similars. Continuem. Shop Titans. És un joc de rol desenvolupat per Caban Games, centrat en la construcció i gestió de la teva pròpia botiga. La particularitat d'aquesta obra és que nosaltres encarnem un comerciant i, com a tal, la idea principal és que hem de dedicar-nos a personalitzar el local, fabricar objectes per posar-los a la venda, regatear amb clients i molt més. La cosa no queda aquí. També podem reclutar diversos herois per sortir d'aventures i formar clans amb altres jugadors per progressar en els sistemes del mercat. Tot sigui per complir els nostres somnis. I ara, la categoria reina de gairebé tots els jocs multijugador gratuïts. Els MOBA. Què és un MOBA? Perquè els que no sabeu què és un MOBA, un MOBA és un Massive Online Battle Arena. Són un mapa compost normalment per tres carrils, carril superior, carril mitjà, carril inferior, i un centre entre carrils on hi ha una cosa que es diu jungla. Dos equips de 5 jugadors contra 5 jugadors competeixen en aquest mapa i a partir d'aquí la missió és derrocar a l'altre equip. Cada equip té una base, has de destruir la base de l'equip contrari. No sé si m'he explicat bé, però bueno, perquè sabíeu, un joc multijugador d'estratègia per equips. Number one des de que va sortir és League of Legends. League of Legends és el joc de Riot Games que és el més popular del planeta, tant en el que se refereix a nombre de jugadors com en quantitat d'espectadors en plataformes de streaming. El que hem dit, dos equips de 5 campions competeixen entre si per derrocar el Nexa, la base, de l'oponent, que estan situats cadascú en un extrem. Hi ha campions per avorrir. Si arribar a dominar-los tots, jo crec que seria gairebé impossible. Campions amb habilitats, màgies i estadístiques, cadascuna diferents, cadascú en una posició diferent, i en alguns casos jugar molt... O sigui, és que és un tipus de joc, depenent del personatge que escollis, és un tipus de joc diferent en cada moment. El que sí que requereix és molta coordinació entre els equips per aconseguir la victòria. Dintre del mateix sistema de joc, MOBA. El Dota 2, Defense of the Ancients, número 2. És la mateixa base de Riot Games. S'ha de dir que Dota, la versió primera, la primera versió que va sortir, va ser la que va fundar aquest gènere dels MOBA. I no era un joc en si mateix, sinó era una extensió del Warcraft 3, que era un joc d'estratègia. Doncs com a extensió ja van haver uns programadors que van decidir modificar aquest joc per fer el que avui dia coneixem com els MOBAs. I allà va sortir Dota. A partir d'aquí, Dota va evolucionar pel seu compte i ara tenim Dota 2 des de fa una colla d'anys, que és l'herència de l'original, però no ha tingut tanta ressò com el League of Legends, perquè el League of Legends realment ho ha vetat. Doncs el Dota 2 és un MOBA que és de Valve i és la mateixa base del League of Legends. Tots dos es basen en el mateix sistema del mod de Defense of the Ancients, encara que l'objectiu sigui el mateix, acabar amb la base dels rivals. El Dota, l'economia funciona d'una forma distinta. El ritme de les partides és molt diferent. I encara que la major complexitat pugui arribar a ser discutible, sí que és cert que s'han de tenir més coses en compte a l'hora de jugar al Dota que no pas en el League of Legends. El qual no significa que el League of Legends sigui tirat i tothom pugui jugar. O sigui, té la seva base d'estratègia. Però el Dota encara ho complica una miqueta més. Hi ha més de 100 herois en el Dota totalment gratuïts i constantment s'estan actualitzant, s'estan aplicant canvis d'equilibri perquè el joc mai no arribi a ser el mateix. Continuem amb més MOBAs. Tenim l'Smite. L'Smite, que Hi-Rez Studios pues, va treure la seva versió del que ell considerava un MOBA, que la particularitat que té és que en comptes de veure com es veuen la resta que es veuen des de dalt en vista isomètrica, aquí es pot jugar en tercera persona en comptes de la càmera isomètrica. Això li dona un punt més d'espectacularitat, fent-ho més similar en perspectiva, que no en l'ús d'habilitats, a un joc d'acció. Els herois que controlem en Smite es basen en déus mitològics que controlem per vèncer els oponents fins en 6 diferents modes de joc, cadascun amb els seus propis objectius i amb un número de jugadors que oscil·la entre els 6 i els 10. A més, aquest sí té joc creuat entre diferents plataformes, el que us permetirà jugar amb els vostres amics de consoles o continuar la partida des de l'ordinador en qualsevol consola. Deixem els MOBAs i passem als jocs de creació. Jocs de creació. Què són els jocs de creació? Quan comenci a dir els noms, us sonaran tots. Comencem per primer, Roblox. Roblox és un fenomen mundial. És un món de mons. Ens permet explorar nous mons de forma instantània, molts d'ells, la majoria, que han estat creats per la pròpia comunitat, i podem jugar des de jocs d'acció, combat, fins a lluita, de simuladors de vida, jocs de construcció, i pràcticament tot el que ens imaginem. A més de consumir les creacions d'altres usuaris, també podem dissenyar els nostres propis mons i objectes que posteriorment poden ser venuts a la botiga on qualsevol pot col·locar les seves creacions. Roblox realment és un altre món. Tenim Core. Si Roblox és més orientat a jugar, Core té el focus posat en crear. Qualsevol persona, sense tenir ni idea de programació, pot construir un nivell en qüestió de minuts. Per això el títol disposa d'una àmplia gamma d'objectes, materials i eines que faciliten la tarea de posar en peu un videojoc des de zero. Després ho pots publicar perquè la comunitat accedeixi a ell després d'haver escollit un sistema de monetització. Un altre sistema. Clar, em direu, aquí no està el arxifamós Minecraft. És que Minecraft no és gratuït. Ja us ho dic ara, Minecraft s'ha de pagar. Aquí estem parlant de jocs gratuïts. Passem als Autobattles Autochess. Teamfight Tactics. Els Autobattles són jocs en els que els jugadors col·loquen en un camp de batalla personatges que es van comprant de forma aleatòria perquè lluitin contra altres personatges d'altres jugadors. En aquesta batalla es tenen en compte on col·loques els teus herois, l'escenari, el nivell que tenen, les sinergies que hi ha entre les diferents classes i els objectes amb els que estan equipats. L'objectiu és ser l'únic jugador que sobreviu al final de la partida. Teamfight Tactics està integrat en el client de League of Legends. És l'aposta que va fer Riot Games en aquest gènere. I és el més popular, a més és que ho va arrasar. Ho van treure i realment va arrasar. No va ser el primer, no és l'únic, però no sé què té Riot Games, que el que toca automàticament ho transforma en un èxit. És el més popular i es va estrenar a l'estiu de 2019. S'han introduït mecàniques noves que es poden alterar, taulers hexagonals, cada temporada es canvien els personatges i les sinergies perquè la gent no agafi sempre la mateixa i hi hagi cert canvi, i realment és un joc que és molt divertit, ocupa temps, ja us ho dic ara, ocupa temps, però és molt divertit, molt amè, i no requereix tampoc d'una complicació, d'una habilitat extrema, més allà de pensar i avaluar la tàctica. Dintre del mateix sistema d'Autochess Autobattles, tenim Dota Underlords, que és la versió de l'Autobattles de Valve, que s'inspira, ja que el Teamfight Tactics s'inspirava en el món de League of Legends, pues el Dota Underlords s'inspira en el món de Dota 2. Afeix algunes idees distintes al gènere aquest, com els Underlords. Unitats molt poderoses que s'han d'escollir al principi de la partida i marquen l'estil de joc. L'objectiu és el mateix, sobreviure als enfrontaments amb altres jugadors, construint un equip de personatges amb les seves sinergies i que anirem comprant a la botiga de forma aleatòria abans del començament de cada ronda. Dota Underlords afegeix també una campanya en el joc contra bots sense connexió a internet i la possibilitat de fer tornejos fins a 8 jugadors. Per últim, un dels darrers que ha arribat i que té joc creuat realment entre totes les plataformes. Vale? És el Might and Magic Chess Royale. Virtut, al final és el mateix, és un autochess basat en l'univers del Might and Magic, però que té una virtut respecte a la competència, que és que les partides no duren més de 10 minuts. Les partides del Dota i les partides del Teamfight Tactics poden arribar a durar tranquil·lament, si es vas classificant i vas passant nivells, a una hora te la passes jugant. I aquest, el Might and Magic, és més anem per feina. I són partides molt més ràpides, també contra 100 jugadors, i eliminant cadascun segons van perdent vides. Ara anem als jocs de rol. Jocs de rol i MMOs gratis per a PC. Comencem amb Genshin Impact. Genshin Impact és un dels llançaments free-to-play que més interacció ha generat en els darrers mesos. Per què? Perquè és un joc, un RPG d'acció de l'estudi xinès miHoYo, que ofereix una aventura amb clares referències de Legend of Zelda Breath of the Wild. L'apartat visual és preciós. Si t'agrada l'estètica anime, realment és espectacular. S'està expandint contínuament, cada X temps estan traient una expansió contínua i de forma gratuïta en un món que és totalment obert. I perquè té el millor, i també el pitjor, dels gacha. Els jugadors controlen el viatge, però en el temps i el viatge se li aniran unint personatges amb les seves pròpies històries, característiques de combat i habilitats. Aquests personatges s'aconsegueixen, com en els jocs dels mòbils, a l'atzar, gastant recursos que ho pots obtenir en el joc. Però també pots comprar en diner real. Encara i això, jugar a l'aventura, de moment, no fa imprescindible que es pagui res. I més important encara, el podràs jugar amb els teus amics sense importar si estan en PC, Play 4, dispositius Android o iOS. I podràs jugar en l'ordinador i al mateix temps jugar en el mateix compte en el mòbil. Continuem amb el MMO i el MMORPG. Un dels clàssics, que fins i tot, si el veieu, direu, hòstia, aquests gràfics estan desfasats, i tindreu raó. Però tot això és un joc que en el seu dia estava molt a l'alçada d'un triple A. Estem parlant de Star Wars The Old Republic. Qui busqui, si t'agrada Star Wars, ja directament tira-t'hi de cap. No cal ni parar-se a pensar. Si t'agrada Star Wars i ets fan de Star Wars, vés-hi directament. Qui busqui un joc online amb una bona història, Star Wars The Old Republic, directament. A l'MMORPG de BioWare, els creadors de Knights of the Old Republic i Mass Effect, es continua ampliant 9 anys després de que va ser llançat. I no només això. La seva opció totalment gratuïta ofereix els prou contingut com per guanyar-se un lloc en aquesta llista. Està ambientat 3.000 anys després de les pel·lícules de la saga. En The Old Republic, els jugadors poden crear un personatge escollit entre 8 classes distintes, cadascuna d'elles amb la seva pròpia història, que avançarà segons les decisions que preneu. Hi ha diferents tipus d'activitats cooperatives, un sistema per construir la teva llar en diversos planetes de la galàxia i un fotimer de jocs de modes de jugador contra jugador. Sí que és cert que, a part de la versió gratuïta, teniu una versió de pagament amb un mòdul de subscripció mensual que afegeix més continguts i llibera algunes restriccions que té la compte free-to-play. Però l'experiència gratuïta us permet gaudir del joc original i 2 expansions completes fins al nivell 60. I no es puja de nivell així com així, Ja teniu joc per estona. Seguim. Dauntless. És un Monster Hunter. Dauntless és un Monster Hunter, un joc gratuït d'acció de Phoenix Labs, amb un estil visual molt animat. És un sistema de progressió que mantindrà enganxat a la pantalla i l'objectiu és aconseguir cada cop armes variades i armadures més poderoses per fer front, òbviament, a reptes de cada cop més dificultat. Per això us podeu jugar ajuntar amb altres 3 caçadors, Slayers, que es diuen aquí, per a caçar enormes bitxos, enormes behemoths i fer servir els materials de les temibles feres que mateu per fabricar nou equip i millorar el vostre. A més, teniu joc creuat amb les versions de consoles. Continuem. Path of Exile. Quan va sortir el Path of Exile, tothom va dir Path of Exile és el que Blizzard hauria d'haver fet amb Diablo 3. Y pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però al final és un diablo, és un tipus diablo, completament online, complexa, però complexa fins al màxim. Els jugadors, bueno, es ponen en perspectiva isomètrica, al món de pesadilla de Wreckless, tornant una i altra cop a missions ja conegudes, amb els enemics que es generen aleatòriament, perquè l'experiència mai no sigui la mateixa. L'arbre d'habilitats passives que podeu fer servir per personalitzar i potenciar el vostre personatge, el personatge que escolliu, és tan gran que em sembla que no hi hauran dos personatges iguals. Les habilitats actives no s'aprenen, sinó que les gemes que apliquem a les nostres armes i els objectes que trobem són els que ens permeten fer les màgies i les habilitats que, de cadascun dels personatges. Tota l'economia del joc es basa en el comerç i l'obtenció d'aquests ítems. Les millores que s'han de que es fan als nivells més de dificultat més alts alteren de forma considerable el comportament de l'enemic i la construcció de nivells. Un lloc immens, però immens, on podeu estar atrapat hores, hores i hores. Realment bestial. Albion Online. Albion Online és un MMORPG dels més estimats per la comunitat, que respalda el seu, que està respaldat pel seu peculiar sistema d'economia. Permet que els jugadors creen qualsevol tipus d'objecte i comerciar amb ell. A més, òbviament, en tratar-se d'un joc de rol multijugador massiu, ambientat en un univers fantàstic, compta també amb les seves habilitats dinàmiques. Missions, sistema de jugador contra jugador, encara que no tingui classes, exploració, construcció d'assentaments, conquesta... És un dels títols més complets del gènere i té un sistema de vista una mica particular. És isomètric, però és una mica particular. El joc està molt bé, es pot jugar totalment de franc, sense fer res de micropagaments ni res, i dona una experiència com a joc MMORPG molt bona. Tower of Fantasy, dels darrers que han arribat aquí. Va ser un fenomen. El 2022, quan va sortir, és un fenomen. És l'àmbit dels RPG en línia, seguint l'estela de Genshin Impact, i combinant-la amb altres elements dels MMO. L'èxit de la desenvolupadora xinesa Jota porta els jugadors al planeta Aida, on es narra una història de ciència-ficció, en la que la humanitat sobreviu a dures penes per la falta de recursos energètics. Com en el joc de Genshin Impact, que aquí cada personatge desbloquejable té un context argumental que l'has d'anar descobrint i un estil de joc diferent al que pots treure profit en aventurar-te en un món obert amplíssim, en solitari o amb d'altres jugadors. Més MMO i MMORPG. Diablo Immortal. No podria faltar. La darrera joia de Blizzard, disponible en mòbils, disponible en PC, que és la continuació del Diablo, ¿vale? Amb un sistema que també permet clans, que tens missions diàries, que tens mazmorres aleatòries, tens les falles, tens tot el que tens en el Diablo, de forma gratuïta, amb micropagaments, si vols avançar més ràpid, vols pagar, si vols, però que no són necessaris per gaudir de tota la història i de disfrutar durant molt de temps matant bitxos a dojo amb la jugabilitat del Diablo. I a més, ara, a la versió de PC del Diablo Immortal, sí que s'ha afegit el suport per a comandaments, per a gamepads, etc. El qual també li dona certa vidilla, eh? Jo l'he provat, i amb el mando és diferent que amb el mouse. Igual de divertit o més. Ja us ho dic ara. Deixem els MMORPG i passem als millors jocs d'esports gratis per a PC. Konami. Pro Evolution Soccer. Tenim el eFootball 2023. Pro Evolution Soccer ha migrat al model de joc gratuït com a servei de microtransaccions i... La veritat és que l'eFootball 2023 encara té molt que polir per arribar al nivell que ens tenien acostumats els senyors de Konami. Vale? Té molt a polir. Però a poc a poc van donant passos a la bona adreça. Els jugadors que vulguin jugar a l'eFootball 2023 trobaran un títol amb un ritme que vol simular els elements ofensius i defensius del futbol modern, en paraules de la desenvolupadora, i que està enfocat a la construcció de l'equip ideal i els partits en línia. Fishing Planet. Us agrada pescar? Doncs és un joc de pesca. És un joc de pesca gratuït que ens dona 19 localitzacions diferents, en la que ens asseguem a l'orilla o ens posem en la nostra barca una mica endins i hem de capturar alguna de les 120 espècies disponibles. Una de les seves principals característiques és un sistema d'intel·ligència artificial que li dona a cada peix un comportament diferent i desafiant, com si fos un animal real. Disponem d'una àmplia gamma de parejos amb el que s'intenta aconseguir la màxima puntuació possible per a posteriorment assumir les funcionalitats multijugador com la taula de classificació. Si us agrada pescar, ja us dic, la pinta està, o sigui, la imatge, els gràfics són molt bons, però us agrada pescar. A mi realment no m'agrada, però jo ho deixo aquí. És un joc gratis. Passem d'esports. Anem als jocs de cartes gratis per a PC. Engeguem. Hearthstone Heroes of Warcraft. Blizzard va treure el Hearthstone Heroes of Warcraft i ho va petar. A data d'avui, bueno, continua viu, que ja és molt, per un joc d'aquestes característiques amb el temps que porten al mercat, que continuï viu és força, força, força bo. Les cartes, pues, és un joc de cartes, està basat en els héroes de World of Warcraft i després de 5 anys encara s'està afegint contingut. L'objectiu és escollir una de les 8 classes que té i construir un mazo amb les cartes que et van apareixent en les sobres i en les competicions. Fer la sinergia, avaluar la sinergia, derrotar els teus oponents en partides estàndards i classificatòries i realment a data d'avui amb totes les expansions que han anat traient, el número de cartes que tens per escollir són enormes. I les possibilitats d'arribar a sinergies també. A més, a part d'això, heu de sumar també les aventures, enfrontaments que possiblement són de menys a més complicats contra la intel·ligència artificial, on es plantegen situacions en forma de puzzles i alguns modes addicionals com una sort d'autobattle, un draft i moltes coses més. Virtuts que li trobo jo al Hearthstone, que si no t'agrada una carta la pots desfer i pots acumular mana per fer-te les teves pròpies cartes o escollir les cartes que vols fabricar. És una de les virtuts que té. Magic the Gathering Arena. Si no heu jugat a Magic, si no us sona el que és Magic, mireu un tutorial, perquè Magic porta anys, no en la versió digital, sinó en la versió de cartes que podeu comprar a qualsevol botiga friki, porta anys, anys i panys. Doncs la versió de Magic the Gathering Arena porta el joc de cartes d'una forma magistral al vostre ordinador i al vostre mòbil. Així sí que tenim joc creuat, no hi ha gaire diferència. A veure, el fet de que portin un joc que ja es portava molts anys implementat a la majoria de taules de botigues de jocs alternatius, pues ha fet que el Magic the Gathering Online i el Magic the Gathering Arena no tingués un èxit molt gran. Encara això, realment t'està oferint exactament el mateix que tindries a la taula, amb la diferència de que aquí sí que et regalen cartes i no les has de comprar totes. L'únic problema, que aquí no es poden desfer cartes per crear cartes noves. No pots crear la carta que vulguis si està molt més a el que et surti dintre dels sobres. I que si deixes de jugar una temporada, probablement, com que les cartes es van ciclant i s'anulen les temporades anteriors, doncs probablement et trobis que si portes un any sense jugar, moltes de les cartes que tens ja no et serveixen per jugar les noves temporades. Tot i així, Magic, el que és el Magic en si, el Magic the Gathering, porta 30 anys a les taules de la majoria de gent que els agraden aquest tipus de joc. Seguim. Òbviament, si tothom té un joc de cartes col·leccionable, no podia ser menys, Riot té el seu, que és el Legends of Runeterra. Basat en l'univers del League of Legends, agafa la forma dels jocs digitals de cartes i li afegeix una mica de dinamisme i una mica d'amabilitat a l'hora d'aconseguir les cartes. Els mazos inclouen els campions que marquen el tipus d'estratègia que farà servir. I tenen cartes exclusives d'ells i cartes genèriques. Hi ha numeroses mecàniques que potser són una mica complicats d'entendre al començament, però que ofereixen molta versatilitat a l'hora de jugar. Els torns són molt més ràpids perquè després de cada carta jugada per un jugador, l'oponent, hòstia, se'm llengua la trava, realment a aquestes hores, l'oponent pot respondre amb una altra. A més, les cartes no s'aconsegueixen amb micropagaments, es poden comprar diverses a la setmana amb un límit, sinó avançant mitjançant una sort de passes de batalla gratuïts que podem desbloquejar, campions, criatures, màgies, etc. I comodins. I comodins que podem intercanviar per les cartes que realment vulguem nosaltres per al nostre mazo. Realment molt bo. Més jocs de cartes. Marvel Snap. Marvel Snap és... A veure, Marvel Snap surt d'una companyia on els programadors venien de fer el Hearthstone, el Heroes of Warcraft. Marvel Snap ha agafat així a la gent una mica amb el peu canviat, perquè encara que és un joc de cartes, encara està en fase beta, realment canvia molt les mecàniques. Realment és un joc que és molt maco, és molt accessible, té moltes habilitats i moltes estratègies darrere, no és un joc planell simple. És un joc que busca partides cortes, molt curtes, i estratègies molt complexes. Una última carta pot canviar totalment l'estratègia i pot aconseguir la victòria o derrotar-te. Té micropagaments, com tots els jocs gratuïts, això no canvia, vale? Però està més orientat a sistemes estètics que no pas a coses de joc. És un joc que, tant per als que no coneguin, si hi ha algú en aquest món que no coneix l'univers de Marvel, com els que no tenen ni idea dels còmics, si hi ha algú, vale? No cal. O sigui, realment és un joc que sí, està basat en Marvel, però és un joc de cartes que tothom pot entendre encara que no sàpigues qui és el personatge que estàs jugant. Passem a jocs de simulació gratis per a PC. War Thunder. War Thunder és un simulador bèl·lic massiu amb rigor històric. Els jugadors participaran en batalles multitudinàries en més de 80 mapes diferents, on participaran vehicles, militars, aeris, navals, terrestres i més de 1.000 per escollir. I tots estan recreats basant-se en els utilitzats en les guerres reals. A més, el mode multijugador hi ha modes en solitari, campanyes històriques que rememoren enfrontaments històrics i missions en solitari carregades d'acció. Un dels clàssics, World of Tanks, el shooter bèl·lic de tanks de Wargaming, és un dels simuladors més jugats del planeta amb més de 180 milions de jugadors. El títol ofereix dúsenes de maps inspirats en escenaris de guerra. Hi ha més de 600 tanks diferents entre els que escollir i, a part, dissenyats a partir de les màquines de destrucció creades en les potències bèl·liques del segle XX. Inclús hi ha vehicles reals que mai no van arribar a produir-se. El títol compta amb diferents mòduls, mòduls de 15 contra 15 i 30 contra 30, partides classificatòries, sistemes de clans i novetats constants que arriben a través d'actualitzacions gratuïtes. Seguim, Star Conflict. Els més apassionats de la ciència-ficció i les refrigues interplanetàries trobaran Star Conflict una obra més que interessant a la que fer-li una ullada. Aquest joc de massiu de simulació espacial i acció ens posa en la pell d'un pilot d'elit que per disputar batalles contra l'entorn i batalles contra jugadors. Per tot un univers obert, amb més de 100 naus, 9 rols tàctics i la possibilitat d'expandir la nostra flota a poc a poc. El joc de Stargem et pot tenir enganxat moltíssimes hores, però moltíssimes hores. Canviem de secció. Jocs de lluita. Killer Instinct. Killer Instinct va arribar per actualitzar els jocs de lluita de la mà de Rare i es va convertir en un dels millors jocs de lluita gràcies als seus combats ràpids, estratègics i impactants i les combos que eren de vertigen. Hi ha un mode història, múltiples modes de joc multijugador online i local, que inclou un personatge entre els 25 disponibles que es poden aconseguir comprant-los o jugant al títol. Els enfrontaments tenen lloc a 20 escenaris diferents amb elements interactius. Els lluitadors es poden personalitzar i hi ha un complet mode d'entrenament que us permetrà practicar abans de llançar-vos al món competitiu. Brawlhalla. Brawlhalla és un brawler. És un títol de lluita bidimensional, a l'estil de Super Smash Bros, amb plataformes, zones a les que podem caure i un equilibri ajustat entre accessibilitat i profunditat. En el seu plantel de personatges hi ha més de 40 llegendes que podem anar aconseguint, i cada setmana roten 8 gratuïtes. Té un mode multijugador, com estic avui, multijugador local i online, amb partides de 1 contra 1 i 2 contra 2. A més de numerosos modes de joc que com capturar la bandera i party games. Un altre, aquest us sonarà més. Death or Alive, Core Fighters. La meva versió de l'anglès, ja sabeu que... Ja, pels que no sabeu anglès, és Death or Alive. La versió gratuïta de Death or Alive 6, encara que està limitada, us pot oferir un bon grapat d'hores de joc. Inclou 4 personatges, al començament de la campanya, jocs multijugador online i joc multijugador local, el mode d'entrenament, tots els escenaris i els modes de Doha Quest i Doha Central. El títol de lluita 3D de Koei ofereix un sistema de combat estratègic. Els cops ganen els de derribar l'altre, els de derribar l'altre i les claus als cops. Hi ha sistemes de contraatac i protecció per als que no sapigueu, vale? Per als més neòfits en el gènere. I els camps de batalla són molt interactius, inclús el públic pot llançar-te de nou al ring, encara si caus. O sigui, si no l'heu provat, teniu la versió gratuïta, la podeu descarregar a l'Steam. Anem a una cosa que a mi m'agrada molt, va. Jocs de conducció o de carreres. Engeguem amb una cosa que no sabem si és un joc de carreres o no ho és. Hi ha cotxes, que hi ha cotxes segur, que és el Rocket League. És un dels jocs multijugador online més populars dels darrers anys, que és totalment gratis des del 2020. És d'Epic Games, els creadors de Fortnite. I Rocket League és un joc una mica raro. Vas en cotxe, això sí. És un estadi, una pilota, 2 porteries i 6 cotxes, 3 a cada equip. L'objectiu? Marcar gol. És així de clar. Com es marca el gol? Conduint el cotxe. Empitxant la pilota amb el cotxe i fent servir les habilitats que cada cotxe té. Has d'accelerar, fer servir el turbo, saltar, has de dominar una mica la física que està dintre del joc. És un joc accessible, no és gaire complicat, però té una corba d'aprenentatge extensa. Hauràs de dedicar-hi moltes hores per preveure cap a on anirà la pilota cada cop que la toquis, o com les pots tocar, o com fer els passes cap a un dels teus companys, etc etc etc. És un joc molt tècnic, però realment, encara que no en sabeu, és molt divertit de jugar. És molt, molt divertit. Divertit. Continuem. Trackmania. Trackmania porta molts anys. És una franquícia de la marca Ubisoft, i ara ha tornat amb un model free-to-play amb el que vol fer-se un forat dintre del gènere. Trackmania proposa circuits molt desafiants en els que pots competir en solitari, si n'hi ha ni altres jugadors, tratant d'aconseguir la millor marca possible. La versió gratuïta del joc permet accedir a les noves temporades, que s'actualitzen cada 3 mesos. Els modes solitari i l'online. Hi ha una prova de l'editor de nivells. La resta de continguts, com la personalització o la competició, només es desbloquegen com a subscripció de pagament. Realment el joc és molt divertit. Seguim. Un altre joc de conducció que aporta més. Crossout. És cert que conduïm un vehicle, però no ho farem ni per guanyar carreres, ni per fer saltes acrobàtics, i que també, sinó per enfrontar-nos amb altres cotxes en batalles post-apocalíptiques. Si heu vist Mad Max, pues imagineu Mad Max en un MMO. És un MMO que no pas un joc de curses. Però és cert que hi ha una molt àmplia varietat de vehicles a personalitzar, multitud de parts intercanviables entre vehicles, un arsenal enorme i diversos modes de joc en el que podem sacar molt partit dels cotxes a les personalitzacions que fem al cotxe. És un cotxe contra cotxe i disparo tot el que es bellugui. Més del tipus, que això sí, hi ha de carreres. Asphalt 9 Legends. És un joc de carreres. Aquest sí que és un joc de carreres. Els jugadors maneguen multitud de bòlits de marques com Ferrari, Lamborghini i moltes altres al voltant de circuits repartits per tot el món. Shanghai, San Francisco, Roma, El Cairo... i més ciutats que estan representades en el títol de Gameloft. El joc inclou una campanya que ens permetrà desbloquejar aquests esportius i aprendrem circuits, òbviament. Quelcom necessari per ficar-nos de ple en un mode multijugador dividit en línies bastant addictiu. I fins aquí el que es donava avui. A veure, hem fet un bon grapat de jocs, de diverses temàtiques, n'hi ha molts més, però aquesta és la llista dels més valorats, que de vegades diem, són els millors? No, són els més valorats. Jo, per exemple, d'aquí sí que hi ha alguns que puc estar molt d'acord que són els millors dintre de la seva àrea, però en altres, per exemple, em faltarien alguns videojocs que també són gratuïts i que no sé per què, pues, bueno, no apareixen en les llistes aquestes de millors jocs. Suposo perquè la gent no els agrada. Així, com a qüestió, pues, mira, dintre dels jocs de rol, jo posaria també el Neverwinter, que és gratuït dintre de Steam, i molts més. Però, clar, ara, si haig de fer tota la llista, poder necessito dos programes més, perquè hi ha molts més jocs, poder no tan coneguts o poder no tan, tan ben valorats, però al final és una qüestió, la valoració és una qüestió personal, cadascú li dona la nota al joc que més li agrada. Per exemple, sí que estic d'acord que l'eFootball 2023 té que polir moltíssimes coses, però sí que és cert que dintre dels simuladors de jocs de futbol, pues, és el millor que tenim avui dia a versió gratuïta. Tots els jocs que us he dit, tots, són gratis. Com a mínim tenen una part gratuïta.
1: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
2: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Jacqueline Castro, la voz que acaricia tus sentidos, de Sabrosura con Jacqueline. Ahora estoy por aquí para invitarlos, todos los martes a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, con música latinoamericana, salsa, cumbias, bachata, boleros, merengue, música española, música del corazón.
3: La salsa vive, ahí llega hasta el cielo.
2: Con grandes protagonistas, aquí en Radio Cunit. Música sabrosa, claro que sí, con la voz que acaricia tus sentidos, todos los martes. No lo olvides, Sabrosura con Jacqueline.
4: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit, viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, viajando por el mundo, la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo. Y ahora en repetición, los martes a las 8 de la tarde.
5: Territori Penedès, el podcast del Penedès en xarxa, arriba a Radio Cunit. El podreu escoltar tots els dimarts a 8:45 del vespre i en repetició els dissabtes a 8:45 del matí.
6: Territori Penedès.
7: Radio Cunit presenta A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
8: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
9: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades?
10: Me bañan de hermosura.
9: A Veus de Dones cada setmana exploren les històries de dones que, malgrat les dificultats, troben força i propòsit en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirán cómo superan desafíos, mantienen vivas las tradiciones y aportan un valor inmenso a la nuestra comunidad. No perdis Veus de Donas al Sunset de la FAM. En cada episodio ofereix una finestra a vidas inspiradoras y et convida a reflexionar sobre la resiliencia humana y la integración cultural. Cantamos. Sintonizan y forma part d'aquesta celebració. Que somos libres.
6: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
11: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí a Ràdio Cunit.
6: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
12: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
1: Ràdio Cunit.
13: Al 107.0.
14: Sabrosura con Jacqueline. Un encuentro con la música latinoamericana en todas sus formas y estilos. Con invitados, entrevistas, peticiones musicales, sorpresas, rumbas y gozadera. Salsa.
15: La salsa es un término usado a partir de los años 70 para definir el género musical resultante de una síntesis de influencias musicales cubanas.
16: Cuando tú me miras se me sube el corazón.
14: Bachata.
17: Tu gran amor. Tu triste adiós.
15: La bachata es un baile originario de República Dominicana, dentro de lo que se denomina folclor urbano. Se considera un híbrido del bolero rítmico con otros estilos.
18: Lejos de ti es un infierno. Tu grupo
14: está. Bolero.
19: Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
15: Sin necesidad de ninguna introducción o algún preámbulo para entrar a conocer la historia del bolero, sin duda alguna, el señor bolero siempre nos pone a soñar.
19: Fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión.
14: Rumba.
15: Es una familia de ritmos musicales con raíces afrocubanas, palmas y guitarras.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Territori Penedès, el podcast del Penedès en xarxa, arriba a Ràdio Cunit. El podreu escoltar tots els dimarts a 8:45 del vespre i en repetició els dissabtes a 8:45 del matí.
1: Territori Penedès.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
4: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
5: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades? A Veus de Dones, cada semana exploren las historias de dones que, malgrat las dificultades, troben fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirem cómo superan desafiaments, mantienen vivas las tradiciones y aportan un valor inmenso a la nuestra comunidad. No perdis Veus de Dones, al Sunset de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Cantamos. Sintonitza i forma part d'aquesta celebració. Que somos libres.
6: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
3: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí. A Ràdio Cunit.
6: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
7: Sitges. El programa de jazz de Víctor Uller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
8: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:45 del migdia.
8: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
9: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
10: Cunit al dia.
9: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
10: Cunit al dia.
9: Amb Jaume Asens.

0: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Ràdio Cunit.
3: Al 107.0.
2: Ràdio Cunit.
3: Al 107.0.
4: Territori Penedès, el podcast del Penedès en xarxa, arriba a Ràdio Cunit. El podreu escoltar tots els dimarts a 8:45 del vespre i en repetició els dissabtes a 8:45 del matí.
3: Territori Penedès.
5: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
6: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
7: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades? A Veus de Dones, cada semana explorem les històries de dones que, malgrat les dificultats, troben força i propòsit en el seu viatge. A través de entrevistes profundes i personals, descobrirem com superen desafiaments, mantenen vives les tradicions i aporten un valor immens a la nostra comunitat. No et perdis Veus de Dones, al 107 de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Sintonitza't i forma part d'aquesta celebració. Que somos libres.
8: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
9: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí. A Ràdio Cunit.
8: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
10: Sitges. El programa de jazz de Víctor Uller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
11: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
12: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:45 del migdia.
11: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
13: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
14: Cunit al dia.
13: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
14: Cunit al dia.
15: Amb Jaume

0: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat, sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
1: La cuina d'en John, un programa de cuina, un programa que el farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina, un programa de Jordi Ibáñez.
2: Ràdio Cuní.
3: Al 107.0. Territori Penedès.
4: Avui a Territori Penedès ens aturem a Moja, un nucli amb identitat pròpia dins el municipi d'Olèrdola, per descobrir una de les seves construccions més emblemàtiques, la Torre de Moja. Situada al vell mig del poble, aquesta torre de planta circular és un dels testimonis arquitectònics més antics i singulars de la zona. Es creu que la seva construcció podria remuntar-se als segles X o XI, en plena època medieval, quan les torres de guaita i defensa eren essencials per vigilar el territori i protegir la població. Cal recordar que en aquell moment la marca del Penedès era terra fronterera i el perill d'atacs i incursions era constant. Per això, elements com la Torre de Moja no només eren edificis de pedra, sinó una garantia de seguretat i un punt de referència per a les comunitats que hi vivien. La seva funció principal era controlar els accessos, mantenir la vigilància i servir de refugi en cas de perill. Des de dalt, els guaites podien albirar els voltants i comunicar-se amb altres torres o fortificacions properes, formant part d'una xarxa defensiva que protegia el territori. Arquitectònicament, la Torre de Moja s'alça sobre una base sòlida de pedra i conserva murs gruixuts que encara deixen entreveure la seva imponent alçada original. Amb el pas dels segles, el nucli urbà ha crescut al seu voltant i avui la torre conviu amb les cases i carrers com un element quotidià que recorda, però, els orígens medievals del poble. És alhora patrimoni arquitectònic i símbol identitari per als veïns i veïnes, que la veuen com una empremta viva de la seva història. Visitar la Torre de Moja és comprendre el paper fonamental que aquestes estructures jugaven en la defensa i l'organització del territori medieval. Però també és una manera de connectar amb la memòria d'un poble que, malgrat la modernitat, manté ben present la seva herència històrica. En aquest capítol recorrerem la seva trajectòria, des dels seus orígens fins a l'actualitat, i descobrirem com ha passat de ser un element defensiu a convertir-se en part inseparable del paisatge urbà i de la identitat de Moja.
3: Territori Penedès.

Hola, sóc l'Aitor Aguirre Bengoa i Villarroya, responsable de les visites guiades a la Torre de Moja, i avui us parlarem d'aquest element patrimonial situat a Olèrdola, dins del nucli de Moja, del qual s'hi realitzen a través de l'Ajuntament d'Olèrdola una sèrie de visites i obertures durant tot l'any. Aquestes visites les realitzem a través de l'empresa Tríade Serveis Culturals, i l'oferta aglutina sobretot els dos primers caps de setmana de mes, menys algun mes en concret que no s'hi realitzen visites guiades, dels quals l'oferta és aquesta: obertura, del qual són 2 hores que es pot veure lliurement tot l'interior de la torre, i després visita guiada, una visita d'1 hora explicant la història del monument, la seva arquitectura, el seu passat, la seva evolució, les seves restes arqueològiques i tot plegat. La Torre de Moja data del segle X, però es tracta d'un element patrimonial de tipus torre de guaita medieval, del qual estava originalment completament aïllat. No tenia cap recinte annex, ni cap fortificació, ni cap estructura annexa, podríem dir, del qual fins ara no se n'ha descobert cap rastre, no? Per explicar l'origen i la funcionalitat inicial d'aquesta torre, clar, ens hem de remuntar al segle VIII. Al segle VIII hi ha un fet històric molt important a tota la península Ibèrica, que és la conquesta islàmica de la península Ibèrica. Es tracta d'un fet històric que s'inicia el 711 després de Crist, i del qual l'islam conquereix pràcticament, podríem dir, totes les terres catalanes i sobrepassa els Pirineus. A partir d'aquí, a la península Ibèrica es creen dos mons culturals completament diferents i completament enfrontats, amb una sèrie de conflictes i fronteres establertes que marcaran tota l'època medieval, no? A partir d'aquí, es crea un joc de potències, del qual es van creant una sèrie de comtats catalans, aquests incipients comtats catalans, que van recolzats de la mà del regne franc i que tenen frontera directa amb l'Àndalus. Aquesta frontera, durant pràcticament tot el segle IX, en les terres on estem ara mateix, serà el riu Llobregat. Aquesta frontera serà molt estable, però clar, arribarà un punt que des del comtat de Barcelona, clar, no els interessava gens tindre aquesta frontera a literalment uns 10 o 15 quilòmetres del nucli central de Barcelona, no? Llavors, a partir d'aquí es crea, un gran objectiu, que és rebaixar aquesta frontera terres al sud. Llavors, a partir d'aquí, aquesta marca hispànica, aquesta frontera, va baixant una sèrie de quilòmetres en direcció a Tarragona i es crea una àmplia àrea densament fortificada amb una xarxa de fortificacions que inclourà fortificacions principals, castells principals, medievals, i una sèrie de castells secundaris i torres de guaita secundàries. Tota aquesta àrea geogràfica és el que coneixem actualment com a Penedès Garraf, i segueix en línia cap a les comarques de l'Anoia i també de la Segarra. Clar, aquí tenim una sèrie de fortificacions que surten com a bolets al segle X. Al llarg de tot el segle X, aquests castells principals, per posar alguns exemples, podrien ser el castell de Cervelló, el castell d'Aranprunyà, el castell de Subirats, castell de Gelida, o inclús una ciutat que era la punta de llança vers l'islam, que era la ciutat d'Olèrdola. A partir d'aquí, també tenim aquestes torres, no?, de guaita aïllades, del qual, a part de la Torre de Moja, dintre del nostre context, en tenim d'altres, com per exemple la Torre de Can Pascol, situada a Castellví de la Marca,
la Torre de Viladellops, situada a Olèrdola, la Torre d'Ela, situada a Vilafranca, el que passa és que actualment no tenim restes al respecte, etc, etc. Estem en un moment on comença a aflorar la documentació medieval, una documentació que ens explica com era, com es configurava aquest sistema de fortificacions. El Penedès en aquell moment, abans de la conquesta cristiana, estava poblat, però és a partir d'aquest moment, doncs, d'aquesta conquesta cristiana, i sobretot cap a finals del segle X, principis de l'XI, on trobem un creixement demogràfic en aquestes contrades.

Parlar de la Torre de Moja també és parlar del seu context geogràfic, que està molt ben marcat i és molt singular, ja que es situa just al centre del nucli medieval de Moja, a la plaça que coneixen com a plaça Tedeum, i enfrontada, més o menys, no encarada, doncs, a les dues esglésies que tenim al nucli, que són l'església de Sant Jaume, datada del segle XIX, i l'església doncs, de Sant Esteve a Sant Cugat, que dataria del segle XI. Llavors, estem situats en una elevació singular, que és l'elevació de Moja, que en certa manera domina l'àrea central de la depressió penedesenca, tot el que coneixem com aquests vials que tenim a l'àrea central, doncs, tota l'AP7, la Nacional 340, les vies del ferrocarril, etc etc. Doncs aquesta elevació, vulguis o no, que es situa a 233 metres sobre el nivell del mar, ja es va utilitzar d'antic, en època medieval, al segle X, doncs, per, bàsicament, controlar aquest pas central de la depressió penedesenca, que en aquell moment doncs, hi havia una de les vies més concurrents del món medieval. En aquest cas, la via doncs, tenia diversos noms, es podia conèixer, i en documentació la coneixem, com a via Morisca, o via Francisca, o via Calciada, del qual era l'evolució històrica de l'antiga via Augusta Romana, no? Un vial romà que es va anar degradant i va ser utilitzat en època medieval. Doncs la finalitat principal de la Torre de Moja i la seva situació geoestratègica té molt a veure amb el control d'aquest vial que passava segurament aproximadament a 1,5 km, una cosa així del nostre monument, no?

per comentar una mica la importància de l'element patrimonial i afegint una mica d'al·lici en personal també, hem de comentar que la Torre de Moja es tracta d'un element patrimonial que ens ha arribat molt ben conservat. Una torre aïllada de guaita que generalment ens han arribat moltes doncs, amb problemes estructurals, amb parts enrunades, amb un desgast històric molt important, i en canvi la Torre de Moja ens ha arribat força ben conservada i també ens ha arribat com un edifici molt monumental, ja que es tracta d'una de les torres de guaita doncs, aïllades, no torres mestres de castell, sinó de torres aïllades més monumental de la regió, perquè presenta unes dimensions tècnicament importants, amb uns murs, amb uns paraments que pràcticament arriben als 2 metres d'espessor i una fonamentació a base de roca, o sigui, fonamentant directament a la roca, i una gran massa de morter de calç medieval ajuntat, conglomerat amb una sèrie de blocs calcaris, del qual aquesta gran base assoleix els 3 metres i mig d'alçada. Vull dir que estem parlant d'una fonamentació molt potent respecte a altres torres de guaita aïllades de la zona. Sí que hem de dir que les torres mestres dels castells de vegades sí que tenen una potència més elevada, però sí que en torres de guaita doncs, estem en un element molt important. En època medieval, tot i que coneixem diversos conflictes, com per exemple la ràtzia del Manzó, situada l'any 985, no sabem si aquests conflictes afecten directe a la torre i com l'afecten. De fet, l'alçat que tenim actual de la torre, pràcticament complet, és l'original del segle X, i això ens indica que ha resistit molt bé el pas de la història, no? Sí que és veritat, però, que al segle XIII i XIV sembla que la torre s'escapça. Sembla que la part superior, que segurament li falta un pis més d'alçada, doncs es rebaixa i es fa una gran refacció a la part superior de l'edifici. De totes maneres, l'edifici és això que us diem, es mantindrà pràcticament estable i ben conservat fins que ens situem ja al segle XXI. Al segle XXI, clar, l'estat precari de la torre, l'estat d'abandonament, va fer doncs, que l'Ajuntament d'Olèrdola iniciés aquesta restauració que es va dur a terme en 3 fases. Clar, aquesta restauració va començar l'any 2007 i pràcticament, pocs mesos després d'haver començat, es van adonar que els problemes d'estabilitat de la torre eren més greus del que s'havia doncs, plantejat inicialment. Es va veure clarament que hi havia una sèrie d'esquerdes verticals que també afectaven la roca inferior, doncs, on fonamenta l'edifici, i sí que van veure que l'edifici podia haver perillat en unes quantes dècades, no? A partir d'aquí es va reformular tot el projecte i es va fer una sèrie de solucions que ara mateix doncs, han doncs, apuntalat doncs, tota aquesta fonamentació de l'edifici que esperem que duri moltes més dècades. Pels que som del propi nucli, doncs, es tracta d'un element molt singular i molt personal. En el meu cas, doncs, sent petit, doncs, sempre l'havíem vist, sempre l'havíem magnificat. El que passa és que, clar, estava en un estat de conservació força greu. A partir d'aquí, quan es va fer la restauració, quan es va començar a fer aquesta rehabilitació de l'edifici, doncs, un cop acabada, clar, a partir del 2022, fa un poquet, doncs, aquesta il·lusió de poder accedir per primera vegada a l'edifici, no?, i poder contemplar la seva història i la seva arquitectura, sobretot en l'interior i també en l'exterior restaurat, doncs va ser un gran al·licient per tots els mogencs i les mogenques, no? Recomanem molt la seva visita guiada que fa l'Ajuntament, que realitza l'Ajuntament d'Olèrdola, i del qual, a partir del seu web, doncs, podeu buscar tota la informació al respecte. Es tracta d'una visita que, a part de doncs, analitzar
els seus orígens, la seva funcionalitat inicial, a part de veure el context històric, doncs també es repassa molt la seva vessant arquitectònica, també arqueològica, també documental. Es van fent una sèrie d'explicacions en tots els pisos interiors que hi ha a l'edifici, finalment es puja a la terrassa superior, del qual es pot gaudir d'aquestes vistes espectaculars de la plana penedesenca, i del qual també es pot analitzar com devia ser doncs, la xarxa de fortificacions i tota la situació dels pobles del Penedès medieval en el segle X i segle XI.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: A punt, un nou espai del Consell Comarcal del Baix Penedès, un projecte compartit amb totes les emissores de la ràdio de la comarca, com sabeu, i que des d'avui justament ho fem des d'aquí, des de Ràdio El Vendrell. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser-hi a tots plegats. Baix Penedès al dia, un espai pensat per apropar-vos l'actualitat, els serveis i els projectes que impulsa el Consell. En aquesta ocasió, amb la participació de la Núria González, ella és gerent del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb qui parlarem de temes d'actualitat, o no, i que ens ajudarà a posar interès en la feina i el dia a dia que es fa des d'aquest ens supramunicipal. Núria, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Sí? Mm-hmm. Què tal pel Consell?
2: Pues enfeinat,
1: sí?
2: Com sempre. Però bé, bé, bé.
1: I ha de ser així, eh? No? Un,
2: home,
1: un recadisme públic sempre ha d'estar enfeinat, eh?
2: Sempre estem enfeinats, encara que la... I es pot veure, eh?
1: Sí, sí,
2: qualsevol
1: no, no,
2: pot apropar-se
1: està
2: i comprovar-ho.
1: De fet, sempre ho destaquem, ho estem explicant en aquests programes quinzenals, que és això, conèixer aquest dia a dia, conèixer aquesta actualitat i conèixer la multitud de serveis que s'ofereixen des del Consell, que són inesgotables, gairebé m'atreviria a dir, eh?
2: Pues de fet, als ajuntaments més petits, tots els serveis es donen des del Consell Comarcal, clar.
1: Imagina't.
2: Excepte tres ciutats de la nostra comarca, que són Vendrell, Calafell, i en algunes coses Cunit, i en algunes altres cosetes l'Arbós, la resta d'ajuntaments són,
1: sí, sí, exacte,
2: tots
1: nostres. Sí, sí, sí. Serveis, allò, directament adreçats als ajuntaments pròpiament dits, com a òrgans de gestió municipal, sinó també molts serveis cap a la ciutadania i que
2: clar,
1: també anem coneixent quinzena rere quinzena. De fet, mira, que parlava en Llamaní al cap de seguida a nivell així organitzatiu i de coordinació amb altres òrgans de govern, si es pot dir així, que a vegades hem parlat també aquesta relació directa amb ajuntaments, però també amb òrgans que estan per sobre d'aquest ens, com és la Diputació de Tarragona, i aquesta acaba d'estrenar taula compartida, taula de gestió entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal, amb una reunió que es va fer molts pocs dies, una setmana tot just, i que va anar bé, em sembla, no? Per les valoracions fetes després?
2: Sí, és la primera reunió oficial de la comissió, però ja havia hagut reunions de treball abans per arribar precisament a aquesta composició d'una comissió bilateral que pugui treballar més en l'encaix, no?, del Baix Penedès dintre de la comarca, de la província de Tarragona, perdó. El Baix Penedès no és una comarca qualsevol. No, a ningú se li escapa que territorialment tenim una singularitat molt específica, no? Que és que sí que és veritat que estem dintre de la província de Tarragona, però moltes vegades mirem per treballar i per desplaçar-nos i per comprar i per això a la província de Barcelona, no?
1: Sí.
2: I de fet, a la vegueria som l'única comarca de les quatre comarques de la vegueria del Penedès que som de Tarragona, no li passa cap altra, no? Llavors la nostra existència dintre de la vegueria amb les comarques de Barcelona i dintre la província de Tarragona, com una comarca de Tarragona que som i que ens agrada ser-hi, pues és complicada, no? Sobretot

0: en temes de, pues, del canvi que ha hagut de la població. No som la comarca clar. Que més creix, són els pobles que més creixem, i no estaven previstos els serveis per aquest creixement exponencial de persones que han vingut a viure al Baix Penedès, no? Que jo crec que sempre és una oportunitat. No? La gent fuig, no? De l'Espanya vaciada, de la Catalunya vaciada, però aquí no tenim aquest problema, que no estava vacío nada, i aquí tot està ple. No? Però ho hem de gestionar.
1: Sí.
0: Això és una oportunitat, però s'ha de gestionar, no només que vingui la gent i no, s'han de fer, s'han de planificar serveis, s'han de planificar sobretot serveis que tenen a veure amb la mobilitat.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: jo
1: sí.
0: Crec que és el més important, perquè la mobilitat és la base de l'economia. No pot ser que tinguem grandíssims polígons industrials que donen feina a moltíssima gent i la gent de la comarca no hi pugui arribar amb transport públic. Quan tu li estàs dient a la gent que ha d'optar per al transport públic i, a més, perquè la gasolina i el gasoil pues, són com un objecte de lujo asiàtic, ara mismo, no? Llavors, clar, aquestes coses són les que s'han d'arreglar, sobretot intercomarcalment. O sigui, és que ja ho hem dit moltes vegades, és més fàcil anar des de l'Arbós a Barcelona que des de l'Arbós a Sant Jaume dels Domenys, si no tens cotxe. Llavors, clar, és que això s'ha d'arreglar.
2: És voluntat política, clar. És evident que hi ha una voluntat política que després queda, diguem, com en segona instància, que potser hauria de ser la primera, que és la feina que feu els tècnics, les tècniques del Consell Comarcal, i que us toca lidiar justament amb aquestes problemàtiques de forma diària.
0: Jo haig de dir que amb aquest temps que jo porto al Consell Comarcal, l'opinió dels tècnics és pràcticament respectada 100% per l'opinió dels polítics. Doncs, eh? O sigui, vull dir, els polítics s'afien molt, es refien molt dels tècnics, els tècnics fan molt bona feina i no hi ha cap mena de discrepància amb temes pues, com això, no? Com pues, no sé, els serveis tècnics o els serveis socials. Nosaltres confiem amb els nostres tècnics, amb els caps de departament, amb tots els treballadors i les treballadores del Consell, i no hi ha cap polític ni hi ha hagut cap mena de discrepància entre posar sobre la taula les decisions dels tècnics. De fet, els tècnics venen moltes vegades als consells d'alcaldes a explicar com estan fent la feina i com s'ha de fer la feina, i compartidament es prenen les decisions. Genial. Que al final són polítiques.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, està clar.
0: Però sí que es respecta molt, i jo sóc la primera interessada en això, en què primi un criteri tècnic d'eficiència, que jo crec que és la paraula que hauria d'anar per davant amb l'administració pública, eh? L'eficiència, l'eficàcia i el servei al ciutadà.
2: Sí, sí, sí. No podem anar més enllà, perquè tampoc no és l'espai, però sí que és cert que és un tema important, crec que és una manera d'entendre no, l'organització, la coordinació de qualsevol ens públic, i que potser sí que és veritat que es pot ratificar més amb un Consell Comarcal que no passa amb un Ajuntament, eh? Aquesta part tècnica. Ja dic, no és el tema d'avui, ni tampoc no anirem més enllà, eh? Però que és bo que almenys la responsable tècnica màxima del Consell doncs tingui aquesta bona valoració.
0: Jo crec que sí.
2: És genial. Bé, tenim diferents temes d'actualitat, ara així, marcats per un tema que se n'està parlant molt mediàticament, a nivell nacional, m'atreviria a dir, que són els certificats de vulnerabilitat que ja no entenem massa, i els qui han de fer la demanda o la certificació d'aquestes demandes encara menys. No sé, des del Consell Comarcal, quin és el paper o quina és la postura en tot això.
0: Bueno, a veure, amb aquest assumpte va haver molta desinformació, però per part del Ministeri. Perquè no donaven tota la informació, donaven informació contradictòria. Al final nosaltres vam prendre unes decisions organitzatives molt clares, sobretot per un objectiu, que és poder atendre a tothom que pogués accedir a la regularització i necessités el certificat de vulnerabilitat, que no és tothom.
2: Val, que és la clau d'això, eh? Exacte. El que més es parla, aquest certificat de vulnerabilitat.
0: No és tothom que necessita el certificat de vulnerabilitat. De fet, nosaltres vam dir, atendrem a totes les persones que compleixin el requisit que exigeix el decret de regularització, que és estar empadronat abans de l'1 de gener del 2026... i aquells que estiguin empadronats abans de l'1 de gener del 2026 i que tinguin la documentació de serveis socials nostra, pues, li farem el certificat de vulnerabilitat. Va. La resta hauran d'anar a les entitats aquestes acreditades que hi ha, que aquí hi ha un al Vendrell i un altre a l'Arbós, si no m'equivoco, i bueno, ahí ho veuran. Nosaltres som administració pública. El que no farem serà que els tècnics signin certificats de vulnerabilitat sense una acreditació mínima, una documentació darrere d'aquest certificat.
1: Val.
0: Que igual altres ja et dic, les entitats acreditatives pues, no són funcionaris, els nostres són funcionaris. I un funcionari, l'assignatura d'un funcionari té un valor. Es presumeix que és veritat el que signa. Llavors, els nostres funcionaris i funcionàries, nosaltres hem de vetllar per la seguretat jurídica de la persona que demana el certificat de vulnerabilitat, perquè tampoc no té gaire sentit signar un certificat de vulnerabilitat i que després arribis al procés de regularització i te diguin que això no serveix.
1: Clar.
0: Vale? Llavors, nosaltres ens hem d'assegurar que totes les persones del Baix Penedès que tinguin dret a accedir a aquesta regularització i necessitin el certificat de vulnerabilitat i estiguin a la base de dades de serveis socials, pues el tinguin, i ja està, i això és el que estem fent.
2: Val. Suposo que també molta informació a molts usuaris que s'han adreçat, no?, fins al Consell Comarcal.
0: Ens hem organitzat
2: preguntant sobre això, que és tan incert, eh?
0: Bueno, ens hem organitzat bastant bé. Al principi la gent va al seu ajuntament, i els ajuntaments són les treballadores i els treballadors socials del Consell Comarcal, fan aquesta recollida de la documentació. Ho he deixat molt clar. Val. No és un tema de voy a la ventanilla y me ponen un sello. No és així, almenys no al Baix Penedès, no al Consell Comarcal, no als ajuntaments que depenen del Baix Penedès, no és així. Nosaltres demanem una documentació X, una acreditació mínima, i que amb aquesta acreditació els treballadors i treballadores de serveis socials estudien l'expedient i fan o no fan el certificat de vulnerabilitat.
2: Val.
0: No es dona el moment, tarden uns dies o setmanes, perquè imagineu que hi ha moltíssima gent, i sobretot deixar clar que no tothom necessita el certificat de vulnerabilitat.
2: Sí. Que és el que més ha transcendit mediàticament, que són aquestes llargues cues que hem vist en altres punts del territori, i que no és un dels documents bàsics per poder acollir-se a aquest pla, sinó que és un dels certificats que es poden demanar.
0: Exacte.
2: Si així es creu necessari. Si ho entenc bé, perquè jo també estic en aquesta situació una mica, de, com suposo que molts companys
0: hem
2: i companyes...
0: Hem après tot sobre la marxa.
2: Correcte. Sí. És a dir, és un certificat que depèn del servei social, no?, dels equips de serveis socials, els ajuntaments que disposin del seu equip de serveis socials, aquells usuaris empadronats han d'anar al seu ajuntament que tingui serveis socials.
0: Tothom ha d'anar al seu ajuntament. Ajuntaments
2: grans o ajuntaments petits?
0: O ajuntaments petits, perquè els ajuntaments grans tindran els seus serveis socials i els ajuntaments petits tenen allà al propi ajuntament les treballadores i treballadors de benestar social que es traslladen als ajuntaments.
2: Val.
0: Alguns poden... O sigui, alguna gent ha vingut al Consell Comarcal i li hem agafat la documentació, però que entengui la gent que el que fem és agafar la documentació i traslladar-ho als serveis socials que faran la comprovació que s'hagi de fer, igual que fan els ajuntaments. Igual que fan els ajuntaments, perquè som la mateixa gent.
2: Només
0: que nosaltres anem als ajuntaments i potser alguna vegada, els primers dies sobretot, es va donar que alguns ajuntaments hi havia molta gent. Doncs la gent es va apropar al Consell Comarcal i va donar la documentació i ja està. Però és la mateixa documentació que demanem als ajuntaments i la que es demana al Consell Comarcal.
2: D'acord, però això és la màxima instància informativa, és que aquests usuaris que vulguin demanar i acollir-se a aquest pla de regularització, al seu ajuntament, eh?
0: Al seu ajuntament. I han d'entendre que no aniran allà amb un paper i li donaran l'informe de vulnerabilitat.
2: No.
0: Trigaran uns dies perquè han d'acreditar que aquesta situació és real.
2: S'ha de consultar la documentació que es disposi, serveis socials, i poder fer certificat.
0: Exacte.
2: Perquè després l'elaboració, és a dir, el poder inscriure's en aquest pla, com funciona?
0: En quin pla?
2: En aquest, per poder acollir-se a aquest pla de regularització.
0: Això ja serà d'estrangeria. Nosaltres no comprovem res. Evidentment, nosaltres no comprovem cap mena de cosa d'estrangeria. Per exemple, nosaltres no tenim cap mena de competència amb el tema del certificat de penals. Això és un tema que estrangeria ho veurà, perquè la persona que es vol acollir a aquesta regularització fa una carpeteta, no?, perquè ens entenguem. Pues amb l'empadronament, amb el passaport o el que sigui, amb el certificat de vulnerabilitat o no, i amb el certificat de penals o no, perquè també es pot presentar sense penals perquè li donen un temps després, perquè s'entén que dels països d'origen triga una mica més allà.
2: Sí.
0: Però és estrangeria qui fa al final, o sigui, el ministeri, qui fa al final la valoració de si aquest expedient compleix els requisits de la regularització, no? Nosaltres no tenim competència amb això.
2: Sí, està clar. Doncs què queda dit, i que és important explicar-ho d'aquesta manera.
0: Clar.
2: Per això que mediàticament, doncs, mediàticament, i perquè hi ha la mateixa manera de funcionar, de com s'ha portat des del principi, doncs fa que hi hagi aquesta mica d'incertesa en aquest sentit.
0: És que a vegades sembla que els ajuntaments donem papers.
2: No, està clar.
0: El Consell Comarcal tampoc. Nosaltres només donem la documentació que la gent necessita per fer aquest expedient que es farà a estrangeria, com totes les regularitzacions.
2: Exacte. Qualsevol tramitació en estrangeria es fa des dels seus departaments específics, i del qual doncs hi ha diferents oficines a disposició dels usuaris, i aquest certificat de vulnerabilitat, que sí que s'acredita des dels ajuntaments, Consell Comarcal, serveis socials, sí que s'ha de demanar aquí, però que després la resta de documentació s'ha de portar en aquests departaments d'estrangeria que ja hem dit.
0: Puc dir-te una cosa? També hem detectat ja que
2: hi ha
0: un gran volum de negoci al voltant d'això, que no té res a veure amb l'administració pública. Evidentment, quan hi ha un moviment d'aquest tipus administratiu, vull dir que quan es pot... crec que això genera feina. Ja hem vist molts despatxos, gestories i tal, que ja s'estan encarregant.
2: Que per un módico precio nos encargamos de...
0: Exacte, no vol dir que s'encarreguin de fer els informes de vulnerabilitat, sinó que amb els papers que els hi porta la gent, pues ja s'encarreguen de fer la presentació de papers, que es pot fer a través d'internet, amb la signatura digital i tal, o sigui que... Bé. La gent té on anar.
2: Correcte. També un missatge important, crec, que per aquells usuaris que vulguin tramitar i poder acollir-se a aquest pla, és prendre-s'ho relativament calma i no intentar caure en aquests paranys de gestions extremadament costoses, etc., sinó que amb una mica d'informació és relativament fàcil poder acollir-se.
0: Ara, tots els tràmits són gratuïts. També, evidentment, si tens la possibilitat i no vols perdre el temps o no pots perdre el temps i ho pots pagar, pues, com qualsera que contrata una gestoria, perfecte, està molt bé, però que la gent sàpiga, ho dic sobretot per evitar estafes que a ningú se li pot cobrar per una forma de vulnerabilitat. això no pot ser. Si t'estan cobrant per això...
2: Està clar. Doncs màxima informació també en aquest aspecte. És un dels temes, com dèiem, que volíem parlar i que, de fet, hem començat una mica per aquí, d'aquests certificats que tant de rebombori han portat. Però hi ha altres temes importants i que també altres serveis que es determinen des del propi Consell Comarcal, com són ajuts. Hi ha molts ara mateix, de manera operativa. Entre ells, un de què també se n'ha parlat molt, són els ajuts al lloguer. Més enllà dels ajuts jove al lloguer, sinó també aquests ajuts que van a partir dels 36 anys i fins a 64, que està ara en ple procés.
0: S'han ampliat, de fet, s'ha ampliat. La gent que ho vulgui demanar ha d'anar a l'oficina d'habitatge del Consell Comarcal, que està al centre civil de l'estació d'aquí del Vendrell. Ho pot presentar, em sembla, també per internet, però al final haurà de tornar a venir a donar la documentació i gestionar-ho. Em sembla que el màxim són 300 o 400 euros, depenent de l'habitatge. En fi, ja funciona fa temps i és un assumpte que, escolta, que està molt bé i que pot ajudar, de fet, a pagar, no?, aquest lloguer, que tots sabem que és un gran problema.
2: Hi ha uns barems determinats, ingressos familiars, membres de l'unitat...
0: Preu de l'habit, preu del lloguer, o sigui, no és allò de te toca tant, no, els barems que donen. però que ajuden molta gent.
2: De fet, això que dèiem, que moltes vegades quan parlem d'aquests ajuts, ens ve al cap aquests ajuts al lloguer jove, que estan molt bé...
0: I
2: que
0: el lloguer de persones grans també, però això ja és per tothom.
2: Aquí hi ha una franja més universalitzada, que és on poden accedir moltes famílies, amb uns barems que són molt, molt, molt estàndards, s'ha de dir.
0: Clar, és que... Jo crec que hem arribat un moment que s'ha posat molta atenció, i està bé, amb les rendes més baixes, però hem arribat un moment en què les rendes mitjanes, si és que existeixen algunes rendes mitjanes ja, pues tampoc poden accedir al preu de l'habitatge tan fàcilment, perquè el preu de l'habitatge és molt alt. Llavors, les rendes mitjanes, perquè continuïn sent mitjanes, també necessiten d'un recolzament de l'administració, no? Llavors, jo crec que està bé, perquè al final, si no, la gent que són aquestes rendes mitjanes, que aporten, que paguen, que estan dintre de l'economia anar, no?, com ho diu tothom, pues també han de sentir-se que l'Estat o l'administració li dona una mica de recolzament en un assumpte com l'habitatge, que és tan important.
2: Sí. Parlàvem que la mobilitat és un dels... punts complicats a la comarca. L'habitatge també podria ser, Núria?
0: L'habitatge, el que passa és que no tenim competència.
2: Ja.
0: Els ajuntaments poden fer el que puguin fer depenent del pressupost que tinguin o els recursos que s'hagin buscat, no? Pues, per exemple, l'Ajuntament de Calafell, em sembla que, si no estic equivocada, el dia 8 pues, ve el president de la Generalitat a fer una volta als 110 pisos que s'han fet, però això és un finançament local. S'ha hagut de buscar un finançament local mitjançant d'ajuts i tal, perquè la competència de l'habitatge no és municipal. Llavors, els ajuntaments que tinguin pressupost i vulguin fer habitatge, pues, ho faran, però els que no, pues, no ho poden fer. És una competència de la Generalitat i jo crec que també estatal, no? Jo sempre ho dic, hi ha molts pisos buits d'entitats bancàries que s'haurien de gestionar, però esto, claro, esto trasciende nuestra competencia.
2: I a priori no es preveu tampoc que hi puguin posar mà ajuntaments o Consell Comarcal.
0: A veure, els ajuntaments, per exemple, amb el tema de la Sareb, hi ha alguns ajuntaments que s'han acollit en convenis amb la Sareb, el que passa que eren tan complicats que també els ajuntaments petits, per exemple, necessiten més personal tècnic per poder fer aquest tipus de coses, perquè els ajuntaments petits tenen el just i necessari per passar el dia, ¿vale? Perquè ens entenguem. Perquè per obrir la porta, per fer les coses del dia a dia de l'Ajuntament, però no tenen serveis tècnics per poder seguir un conveni, per fer un anàlisi jurídic d'un conveni amb una entitat bancària, per fer una adjudicació d'aquestes vivendes en lloguer d'emergència. Es necessita una certa estructura, no només el piso i la persona que necessita. No, s'ha de fer així, i jo crec que s'ha de començar a pensar que els ajuntaments petits necessit... I petits no m'estic referint a un microajuntament. No, m'estic referint que els ajuntaments tenen molt poc personal i el que tenen està dedicat als serveis del dia a dia. Llavors s'ha de repensar.
2: Sí, sí, sí. El que sí que es pot brindar és informació. També ens costa que hi ha aquesta oficina de borsa d'habitatge o de lloguer, sobretot de cara al jovent jove, que també és un punt d'informació que també és importantíssima. I no
0: haig de dir que aquesta oficina de lloguer, quan tu t'apuntes a la borsa de lloguer i tal, és una borsa de lloguer que tu serveix per tota Catalunya. Tu poses les teves prioritats, però no t'has d'apuntar a cada poble una bossa de lloguer. Ja estàs apuntat aquí i ja està.
2: I això, i brinden i donen la màxima informació sobre tràmits, sobre lloguers, contractes, que també està molt bé, com dèiem, la informació és importantíssima.
0: Ja
2: diu aquest tòpic que la informació és poder i ho ratifiquem de forma diària en espais com aquests. I canviant radicalment de tema, una qüestió que se n'està parlant moltíssim i que té un caire potser com més distès, però que es vol aprofitar i s'està aprofitant no només com contingut científic, sinó també de promoció econòmica, que és l'eclipsi.
0: M'encanta.
2: Què ha de passar aquell 12 d'agost?
0: El 12 d'agost resulta que estem al ben mig d'un aconteixement planetari i científic importantíssim que es dona cada 300 anys, i a més el Vendrell, justament on estem avui, és un dels pocs municipis, ciutats de Catalunya i d'Espanya on es veurà més d'un minut. No? So, hi ha molt pocs i un, el Vendrell és un. Especialment em dona que la part de la platja. Bueno, hi ha territoris, per exemple el Tarot i Aragó i tal, que ja porten molt de temps fent coses amb això, i nosaltres des del Consell Comarcal vam decidir que això no només era un dia del minuto, no? Sinó que era una oportunitat per posar en valor i també per posar una mica de diversificació al que és l'economia comarcal. El 15 de maig hem organitzat des del Consell Comarcal una jornada sobre l'eclipsi, però una jornada molt especial. O sigui, volem parlar de les empreses que hi ha al territori, vale? Que treballen en aquestes super especificitat de les noves tecnologies, si és que se puede dir ja noves tecnologies, però amb aquest tipus de serveis econòmics, o sigui, d'activitats econòmiques ultra mega especialitzades, que ni tan sols sabíem que estàvem a la comarca,
2: sí.
0: I que són una font de feina d'altíssima qualitat, de generació de llocs de treball d'altíssima especificitat, i que jo crec que aquest és el mercat de treball que nosaltres hem d'anar a buscar, perquè està molt bé lo del turisme i tot això, però, escolta, els nostres nens i les nostres nenes que estudien també poden ser científics, també volen ser empresaris, també, però és que hi ha una quantitat de diversitat d'empreses que dius, hòstia, ets meravellós.
2: Sí.
0: Des de la gent que, per exemple, des del sector primari s'ha organitzat per fer, per conjuntar el tema de les vinyes amb el tema de l'observació espacial, a la gent que fa ja start-ups de coses molt específiques, l'Observatori Científic del Garraf, no sé, ja us convido tots, és una jornada oberta a tothom, es podeu apuntar a les xarxes socials del Consell Comarcal, està tot el cartell, és el divendres 15 de maig de 10 a 2, al Teatre Joan Colet de Calafell. Inclús nosaltres estem parlant inclús amb els instituts perquè portin els nois i les noies, perquè entenem que es necessita una miqueta d'inspiració. Amb aquests, no, és veritat, amb aquests temps foscos que estem, que tot és crisi, tot és d'allò, entenem que els nois i les noies han de veure que tenen altres oportunitats, que no és el de sempre, no? I, escolta, és un assumpte que aprofitarem això per fer comarca, però sobretot per fer comarca, per fer territori. També analitzarem una miqueta l'impacte que tindrà el turisme amb això, però sobretot el que volem fer és donar a conèixer el nostre territori és pioner amb tot aquest tipus d'indústria de la tecnologia espacial. És al·lucinant, ningú no ho diria.
2: No,
0: i existeix. No?
2: Doncs que serveixi aquest eclipsi per destapar tot això i que puguem anar més enllà del turisme, de la restauració, que està molt bé,
0: que ha de ser,
2: però que és evident que pot destapar altes moltes coses. Núria, deixem-ho aquí, moltíssimes
0: molt
2: gràcies.
0: Bé.
2: Seguirem parlant, el temps ha passat molt ràpid, crec que és bona senyal. Ara ja anirem cap a l'agenda del Consell Comarcal a nivell oficial. Ho deixem aquí, gràcies per acompanyar-nos.
0: Fins la propera.
2: I bona feina.
0: Igual, gràcies. Adéu.
1: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès. I seguim encara emmarcats en tot aquest espai habitual cada 15 dies amb la col·laboració i la missió conjunta de totes les ràdios de la comarca, aquest espai d'actualitat i d'agenda des del propi Consell Comarcal del Baix Penedès. De fet, alguns dels temes que ja hem parlat amb aquesta conversa amb la gerenta del Consell, amb la Núria González. Per exemple, recordar que Calafell acollirà una jornada sobre l'eclipsi solar total el 2026 i el seu impacte econòmic i estratègic al Baix Penedès el proper 15 de maig. La sessió vol posar en relleu el potencial d'aquest fenomen astronòmic excepcional com a motor de desenvolupament i de projecció al territori. En aquest sentit, la jornada abordarà com aquest esdeveniment pot generar oportunitats en àmbits estratègics com la innovació, la recerca científica, la tecnologia, l'astronomia aplicada o l'astroturisme, contribuint a diversificar l'economia i a reforçar el posicionament del territori a escala nacional i també internacional. La jornada s'adreça a professionals, empreses, administracions i persones interessades en el potencial del territori i combinarà continguts divulgatius amb una mirada estratègica sobre les oportunitats que es poden generar. També recordem aquests ajuts a l'habitatge que s'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts de lloguer a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins a 200 euros mensuals en funció dels ingressos i la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per correu electrònic a borsahabitatge@baixpenedes.cat. Per rebre assessorament o ajuda en la tramitació d'aquesta sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès. El telèfon és el 977 66 58 17. I recordem justament aquest correu electrònic, borsahabitatge@baixpenedes.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer aquest tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. I també recordar que el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini...
3: Per tu, que t'agrada el jazz, ara comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
4: I a més durant la setmana per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
3: Ràdio Sant Fost,
4: Ràdio Cuní, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
3: Ràdio Montornès,
4: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
3: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals.
4: Toni Solà, Josep Trevé, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Vinyoles, Joan Balaguer i Pere Pons.
3: Col·laboració especial de...
5: Deiramir González, pianista i compositor cubano.
6: David Trevé des de Jazz Terrassa.
3: Veus en off de Eva Lluch i Ramon Hernández.
4: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: Sweet Jazz. Dues hores amb el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sweet Jazz de Víctor Relleus. Parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria recomanar-vos a un de les meves influències més grans a l'hora de tocar el saxo tenor, dels saxofonistes que més m'ha influenciat. Estem parlant del gran Elinor Jacquet.

Jean-Baptiste Illinois Jacquet va néixer en 1922 a Louisiana i ens va deixar el 2004. Tot i que ell va néixer a Louisiana, es va criar a l'estat de Texas. Per la qual està considerat un tenor texà per el seu so poderós, potent, ple de blues i de swing. Va ser un dels grans del saxotenor de l'era del swing. De fet, ell es va fer molt famós amb l'orquestra del gran vibrafonista Lionel Hampton. I amb el tema Flying Home va fer un solo tan espectacular

Quan ell va deixar l'orquestra de Hampton, tots els saxofonistes que el van succeir estaven obligats a aprendre aquell solo i interpretar-lo en aquell tema. És un dels solos de saxo més icònics de la història del jazz. I aquí el tenim amb una gravació de 1952, magnífica, amb un acompanyament de luxe, en Hank Jones al piano, Brian Brown al contrabaix, Fred Green a la guitarra, Jimmy Crawford a la bateria i Count Basie a l'orgue. És un tema composat per ell mateix. Així que us deixem amb Illinois Jacket i Port of...

0: Hi, this is Scott Hamilton, and you're listening to Seat Jazz in Catalonia.
1: Realització i muntatge musical, Víctor Uller.
2: Hola, bona nit, amants del bon jazz. Soc en Joan Balaguer, des del Xef de la Ràdio, avui per transportar-nos fins l'any 1966, una data clau per a la nostra discografia catalana. Imagineu-vos la trobada, d'una banda, la veu de Sants...
3: Les coses que tu fas...
2: La Núria Feliu...
3: Les porto dintre meu...
2: Que volia demostrar que el català podia sonar tan elàstic i elegant com l'anglès... I de l'altre, el gegant de l'orgue Hammond, el nord-americà

0: D'aquella unió va sortir un disc mític gravat als estudis Barclay de París, que ens va regalar joies com la que escoltem tot seguit, Nina de Seda, una adaptació al català del clàssic Satin Doll d'en Duke Ellington. Com a curiositat, sabeu que en Lou Bennett es va enamorar tant de la nostra terra que va acabar fent-se una casa a Cambrils i una altra més endavant a Albons, a l'Empordà. Els veïns del poble s'havien acostumat a veure aquell americà corpulent carregant amunt i avall el seu pesadíssim òrgan Hammond B3, un instrument que pesava gairebé 200 quilos, això sí, modificat a la seva conveniència. Es diu que el transportava ell mateix en una furgoneta adaptada i que era capaç de moure'l amb una força i una habilitat que deixaven tothom bocabadat. Com també ens deixava bocabadats el seu català fluid i que ell mateix es considerés un català de Filadèlfia. Bennett deia que a Catalunya s'hi sentia com a casa i potser per això els swing que sentim tot seguit sona tan autèntic i proper. I ara relaxa't i apuja el volum perquè escoltarem aquesta cançó amb la elegància i la gran veu inconfusible de la Núria Feliu i el mestratge, l'habilitat, el Hammond B3 d'en Lou Bennett. Això és Nina de Seda.
1: Ets de primera, com saps lluir la cigarrera, els rons són

0: Hola, bona nit, sóc en Josep Travé, guitarrista, i aquesta setmana us volia presentar el tema September Song, interpretat per el Jimmy Smith Trio. Aquest tema el va gravar el 1958 i es troba en el seu disc Standards, del segell Blue Note. El tècnic de gravació va ser en Rudy Van Gelder. En aquest trio, a part de Jimmy Smith en l'orgue, podem trobar el Kenny Barrell a la guitarra i en Donald Bailey a la bateria. És un trio exquisit que toquen amb molta qualitat i molt bon gust. September Song és un tema que ha estat molt interpretat per diferents intèrprets de jazz, entre ells Chet Baker,
1: From May to December,
0: Frank Sinatra,
2: But the days grow short,
0: Sarah Vaughan, etc. I és un tema que a mi m'agrada molt també. Espero que us agradi a vosaltres.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Hola, sóc Ivo Oller, trompetista, i avui m'agradaria dedicar-vos un tema del Fabrizio Gosso. El tema que us proposo avui, a duo, trompeta i piano, amb el seu amic i amb el seu pianista també, inseparables, el Julian Oliver Mazzariello.

0: David Travemas del Club Jazz Terrassa.
1: Una salutació a tots els oients del Sit Jazz amb Víctor Oller i els seus col·laboradors. La programació regular a la nova Jazz Cava s'estrena setmanalment cada dimecres amb els balladors de l'Indy Folk. I el dia següent, dijous, a partir de 2:15, la tradicional Jam Session. En aquesta ocasió, el taller de músics SM presenta el quartet de Lara Martí, liderat per aquesta vocalista, que obriran la Jam Session per després donar lloc a la participació de la resta de músics que hi hagi a la sala. Per divendres 15 i dissabte 16, músics líders que formen part, diríem, de la història viva del Club de Jazz i més concretament de la nova Jazz Cava. Per un cantó, en Jenny Barry, el vibrafonista, que ha actuat en 60 ocasions a la sala, presenta amb el seu quintet Jazz Calidoscòpic, un projecte que sintetitza amb naturalitat l'essència del seu univers musical, experiència i creativitat. I d'altra banda, Víctor de Diego, dissabte dia 16, amb el projecte Orgànic. El saxofonista ha actuat també per Jazz Terrassa en 90 ocasions i en aquest cas torna a la nova Jazz Cava per presentar la proposta que posa el focus en la riquesa sonora i rítmica d'una formació, atenció, en aquest cas amb l'orgue Hammond. Teniu tota la informació i la venda d'entrades a jazzterrassa.org.

Bass, Art Davis. Drums, Charlie Persip.

Sitges, tot el món del jazz. El Sitges, tot el jazz del món.

0: Al Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'aquesta setmana és la del gran pianista McCoy Tyner. Legendari pels seus treballs amb John Coltrane i un gran mestre innovador del llenguatge del jazz. Ens va deixar el 2020. I avui us recomano el seu disc Land of Giants, enregistrat després del gran concert que va fer el 2002 al Barbican Hall de Londres, presentant un quartet d'autèntics gegants. Com sona el vibrafonista Bobby Hutcherson, el bateria Eric Harlan i el contrabaixista Charnet Moffett. Una barreja de temes originals del propi McCoy i també estàndards com If I Were a Bell o In a Mellow Tone. En aquesta ocasió escoltarem el tema titulat The Search, composició del propi McCoy. Espero que gaudiu d'aquest quartet liderat per McCoy Tyner, que tingueu molt bona setmana i sobretot molt jazz.

Ei, companys, què tal? Aquí Òscar Font, novament, per portar-vos un nou tema de Jazz Clàssic. Avui sí, avui ens anem a l'any 1257 a escoltar un senyor que va tenir la sort o la desgràcia de cantar amb un estil molt semblant a Louis Armstrong. I això sí que li va reportar molt èxit, però per altra banda, hi ha molta gent que quan s'escolten temes d'aquesta persona es pensen que és el Louis Armstrong. I no, no és el Louis Armstrong, és el senyor Louis Prima.

gent que es pensa que quan escolten el llibre de la selva escolten el Williamson, i no, el Williamson no va enregistrar el llibre de la selva, tot i que després va fer un disc amb temes del Walt Disney i va enregistrar algun dels temes del llibre de la selva, però no, va ser el senyor Louis Prima. And every time it rains, and it's from heaven. Don't you know each cloud contains... El Louis Prima, un tio, un italià d'aquest amb molta trampera com el Dean Martin, acompanyat d'una banda molt potent, doncs el tio es va obrir pas als Estats Units, fins i tot va estar actuant bastant temps al Sàhara. Al Sàhara, però al Sàhara de Las Vegas. I l'any 57 va haver-hi un productor que va decidir reproduir tot l'ambient i el caliu que es feien en aquell local i plasmar-ho en un disc. Podrem escoltar el Louis Prima cantant dos temes que també els havia cantat el Louis Armstrong. És un medley. Un medley del tema When You're Smiling i el Shake of Araby. Està enregistrat, doncs, amb la Kelly Smith, que és la cantant que l'acompanyava a aquella època, i la banda del Sam Butera and the Witnesses, que també l'acompanyaven en aquell periple de Las Vegas. El tema és frenètic, ple d'improvisacions, que és tal i com ho feien també allà. Hi ha una improvisació famosa, que és que quan ell comença a cantar el tema del Shake of Araby, li van responent per darrere el famós With No Turban On, és a dir, sense turban, sense turban. Llavors això es van adaptant a formes diferents i es veu que allà s'escoltava. A Las Vegas no deien sense turban, sinó que deien sense pantalons, i anaven responent. Però vaja, avui escoltem la versió aquesta original, aquesta primera versió enregistrada amb aquesta anècdota. Així i doncs us deixo amb aquest fantàstic When You're Smiling i The Shake of Araby, acompanyat de la Kelly Smith i la banda del Sam Butera and the Witnesses. When you're smiling.

Hola, amics oients del Sitges d'en Víctor Uller. Us parla en David Villoles. La Carla Bley, pianista, compositora i arranjadora que ens va deixar fa pocs anys, va ser una peça clau en la història del jazz de la segona meitat del segle XX. No només liderant el seu propi trio, sinó involucrant-se en diferents projectes i tocant amb molta gent, arranjant i composant en diverses vertents. Avui us porto un disc que va editar ECM l'any 2003 titulat Looking for America. Un disc on la compositora parteix de l'himne americà per desconstruir-lo i fer-ne una pròpia suite que dura tot l'àlbum. On doncs ella amb aquest àlbum es planteja el que és la nació americana amb tots els seus pros i contres. Un tema doncs que ella, que havia doncs treballat per exemple amb Charlie Hayden, s'havia plantejat moltes coses sempre a nivell de temes racials, etc, etc. Us he seleccionat un track d'aquest àlbum que porta per títol Fast Lane, la traducció seria com carril ràpid o carril d'accelerament.

espero que gaudiu d'aquesta gran Big Band i d'aquesta gran, com va ser, la Carla Bley. Així doncs que us deixo amb la Carla Bley Big Band i aquest Fast Lane. Una forta abraçada jazzística i fins la propera.

sóc en Marc Ferrer, salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Oller. Avui us recomano escoltar el pianista i organista nord-americà Larry Goldings. Nascut a Boston l'any 1968, és una de les figures més versàtils del jazz contemporani. Amb una trajectòria molt sòlida, treballant amb noms com John Scofield, Pat Metheny o James Taylor. És un músic que destaca per la seva capacitat de moure's entre el jazz, el funk i el blues. El tema que escoltarem es titula Road Song i és inclòs en el disc Music from the Front Room, publicat l'any 2014. Es tracta d'un treball molt íntim, editat pel seu propi segell, on Goldings aposta per un so acústic i molt orgànic. En aquesta gravació està acompanyat per dos músics extraordinaris, el bateria Jay Beller Rose i el contrabaixista David Plitch, que formen un trio amb una sonoritat càlida i molt expressiva. Espero que us agradi. Una forta abraçada.

Molt bones, amics i amigues dels Sitges. How the rabbit got away. És el títol, curiós títol, Com va escapar el conill, d'un disc que ens porta cap a un lloc d'exploració amb un músic que és un cercador de sonoritats peculiars, singulars, experimentador, innat, com és el saxofonista Albert Cirera, saxofonista d'Igualada. Que amb el músic pioner de l'electrònica instal·lat a Madrid, Wade Matthews, ha enregistrat aquest treball discogràfic on les convencions de les músiques d'improvisació van més enllà dels límits establerts per la norma. No tot ha de ser caixa o faixa, no tot ha de ser 4x4, i en aquest cas salten les convencions per apropar-nos a aquesta música d'improvisació més experimental. També forma part del creixement del nostre jazz gràcies a músics intrèpids talentosos, com és Albert Cirera, que té molts registres, però que ens ha mostrat també la seva capacitat de crear des d'un àmbit de llibertat i imaginació absolutes. Aquest Wade Matthews i aquesta associació amb Albert Cirera ens aporten aquest treball, del qual escollim la peça número 5.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimarts, dia 12 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Avui, 12 de maig, l'Ajuntament il·luminarà de lila la façana com a gest per visibilitzar la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica i en suport a les persones afectades per aquestes malalties i d'altres símptomes de sensibilització central. Els objectius del Dia Mundial de la